Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: Avui parlem d'una sèrie d'animació que va començar amb un periodista suec que va decidir, als 47 anys, escriure la seva primera novel·la infantil. Runner Johnson havia nascut el 1916 a Nibro, una petita localitat de Suècia. Des dels 13 anys havia treballat com a redactor de diari i als 19 ja dirigia en solitari el diari local de la seva ciutat. Un home fet a si mateix, de ploma afilada i ideologia clara, que havia dedicat els anys 40 a criticar el nazisme des de les pàgines del seu diari en un moment en què fer-ho no era precisament còmode. Però d'aquí, arribar fins a una sèrie com Vicky el Vikingo, hi ha molt de camí.
1: Vicky el Vikingo,

0: L'obra més famosa d'en Runner Johnson no tenia res de política. Al 63, Johnson va debutar en la literatura infantil amb Vicky Viking, la història d'un nen pèl-roig que vivia en una aldea vikinga i que es distingia de tots els seus veïns per una cosa sola, la intel·ligència. 2 anys després de la publicació, el llibre va guanyar el Premi Alemany de Literatura Juvenil. I aquí, paradoxalment, comença la part alemanya d'aquesta història. Perquè el ressò del llibre Alemanya va despertar l'interès de Joseph Golan, el responsable de programació infantil de la cadena pública alemanya ZDF. La seva primera idea va ser produir una sèrie de titelles de 13 capítols. Però la idea va quedar aviat descartada en favor d'una sèrie de dibuixos animats. I per reduir els costos al màxim possible, la ZDF, juntament amb la cadena de televisió austríaca ORF, es van embarcar en la primera cooperació internacional amb un soci japonès, la productora japonesa Zuijo Enterprise Company, que poc després es convertiria en Nippon Animation, la mateixa que faria Heidi, Marco o la Bella Maya, va rebre l'encàrrec de crear la sèrie animada.
1: Sí, fue toda una historia el dolor de muelas de Snorri. Hay que ver todo lo que pasó el pobre, y al final todos se rieron de él. Pero en fin, eso ya está olvidado, y los vikingos están contentos por ir de regreso hacia su hogar y por llevar consigo tantos tesoros como han conseguido de botín en sus últimos viajes. Todos están alegres y las cosas parecen ir bien, cuando de pronto se presenta la desgracia.
2: ¡Jefe! ¡Un barco! ¡No! ¡Son 3 barcos con la insignia del dragón! ¡Nos vienen persiguiendo!
3: Me gustaría adivinar las intenciones que traen.
4: Y a mí también. ¡Sven! ¡Son los barcos de Sven!
5: ¡Sven! ¡Oh, Sven!
0: I aquí ve la primera complicació interna de la producció, que és l'anècdota que els fans més entesos de l'animació japonesa coneixen molt bé. L'animació dels primers episodis la va encarregar Zuijo Eizo a un altre estudi, Mushi Production, sota la direcció de Chikao Katsui. Però Mushi Production va fracassar en l'encàrrec. I Zuijo Eizo va continuar la producció sola, contractant el director Hiroshi Saito. El resultat d'aquest trasbals és que la majoria dels primers episodis van ser descartats, excepte el primer, i per això qui vegi la sèrie notarà un canvi dràstic i abrupte en la qualitat de l'animació des del primer capítol fins a la resta. Un salt visual que qualsevol ull mínimament atent pot detectar i que amaga tota una subtrama de canvis de direcció i encàrrecs fallits que mai no va sortir a la llum pública. Malgrat tota la seva producció japonesa, la sèrie es va estrenar primer a Alemanya, el 31 de gener del 1974, a la cadena ZDF. L'èxit allà va ser molt superior al que tindria posteriorment al Japó. Una paradoxa simpàtica, una sèrie animada per mans japoneses, basada en un llibre suec, ambientada en l'edat dels vikings escandinaus, que triomfava sobretot entre els nens alemanys. La multiculturalitat involuntària feta dibuixos animats.
6: Vicky!
7: Ah, és tu!
6: ¡Vicky! ¡Corre, abre!
7: Se dice buenos días.
6: Perdona, pero es tan tarde, date prisa.
7: ¿Tengo que ir contigo? Todavía no he desayunado, Ilvi.
6: Esto es mejor que desayunar. Gilby y los otros están haciendo una balsa. ¿Eh? Sí, y cuando esté terminada se irán con ella a la isla de las gaviotas.
7: ¿Ah? ¿A la isla de las gaviotas?
0: La sintonia musical Hey Hey Vicky va ser composta per Christian Brunn i amb lletra d'Andrea Wagner, i la va interpretar un conjunt de Colònia conegut com a Stowaways, que més tard agafarien el nom de Black Foss. Una cançó molt enganxosa, rítmica i impossible d'oblidar un cop sentida. I aquí cada país va fer la seva versió. La cançó va ser doblada i cantada per al mercat espanyol pel grup Mocedades, el popular conjunt basc que en aquella època era una de les veus més reconeixibles de la música lleugera del país i que ja havia fet treballs similars per a altres sèries d'animació. La sèrie va arribar a Espanya pel camí habitual de l'època, Televisió Espanyola, la U. Va començar a emetre-la el 9 d'octubre del 74 dins del programa Un Globo, Dos Globos, Tres Globos. Una fórmula que aquells anys funcionava com un rellotge, un espai contenidor de dibuixos animats internacionals que acumulava audiències infantils gegantines i que va ser la porta d'entrada d'una generació sencera al món de l'animació japonesa sense saber-ho. La veu del protagonista en el doblatge espanyol va ser de Maripé Castro, actriu de doblatge que es convertiria en un nom de referència del sector.
8: ¿Qué habéis hecho?

0: ¿Estáis todos?
1: El personatge, en l'original suec i en la versió animada, tenia una filosofia molt clara que el diferenciava radicalment de tots els herois d'aventures del moment. Vicky era el fill del cap de l'aldea, pèl roig, de poca estatura, una mica poruc, tot el contrari del que s'esperava d'un guerrer viking. Però la seva senyal d'identitat era que quan pensava, es gratava el nas. I d'aquell gest senzill sortia sempre la solució a qualsevol problema. La intel·ligència per sobre de la força. Un missatge que, dit així, sembla trivial, però que el 1974, en plena era dels superherois musculats i els guerrers invencibles, era gairebé subversiu. El propi autor, Runner Johnson, havia introduït en els seus llibres una crítica social subtil servint-se de l'humor satíric. Tot i situar les aventures en l'edat vikinga, no dubtava a crear paral·lelismes amb l'època contemporània, humanitzant uns fets quasi mítics. Una tradició periodística aplicada a la literatura infantil. Johnson va col·laborar fins i tot en l'elaboració dels guions de la sèrie animada, cosa que explica que l'esperit dels llibres es mantingués força intacte en la pantalla.
2: Nunca habíamos conseguido 100 barriles de botín.
3: Ni tanta cantidad de pieles y trofeos de oro y plata.
4: ¡Silencio!
5: Vamos a repartir el botín, pero que ninguno proteste luego de lo que haya recibido. ¿Juráis sobre esta columna que no vais a protestar?
6: ¡Sí!
5: Bien, entonces empezaremos con te jure.
7: Sí, lo juro.
2: Toma, te jure, esto es para ti.
8: ¿Cómo tanto? He tenido suerte, ¿verdad?
5: El siguiente de la fila es Snorre.
9: Te vas a quedar asombrada, mujer, cuando veas lo que te traigo. ¡Hola!
5: ¿Quieres matarme? Eres el más estúpido de todos los vecinos de Flak.
9: No ha sido mala idea, jefe. Palabra.
2: Ten, con esto tu mujer colmará sus deseos.
9: ¡Esa es como un barril sin fondo!
5: El siguiente es el gordo Fox.
10: ¡Sí!
5: A continuación viene Gorm.
9: ¡Estoy entusiasmado!
1: I llavors arriba la part que fa que aquesta sèrie tingui una petjada cultural insospitada. L'interès d'Eiichiro Oda pels pirates va començar durant la seva infantesa veient la sèrie animada Vicky el Viking, cosa que el va inspirar a voler dibuixar una sèrie de manga sobre pirates. Oda és el creador de One Piece, el manga més

venut de tots els temps, amb més de 500 milions de còpies en circulació arreu del món. En una entrevista amb Viz Media, Oda va explicar literalment això. De petit m'agradaven molt els pirates. De nen m'agradava molt un anime anomenat Vicky el Viking. Tractava sobre un nen que admira els vikings i el seu somni és convertir-se en un d'ells quan sigui gran. En investigar sobre els pirates per a One Piece, em vaig adonar que els vikings eren un tipus de pirata. Crec que és genial tenir amics al teu equip, com a la sèrie protagonitzada per Vicky. Potser no és la millor comparació, però sento que l'esperit d'aquella sèrie es trasllada a la meva obra. Un nen suec, amb els cabells vermells, que es gratava el nas, animat al Japó, amb música al nostre país de mocedades i que va encendre la flama creativa del manga més llegit de la història. Hi ha trajectòries vitals més estranyes, segurament, però costen de trobar. Hey, hey.

Quan veiem alguna fita d'aquestes insòlites, d'aquesta gent que són superatletes, que és gent doncs, que li agraden fer grans reptes, que alguns poden tenir que veure doncs, amb rècords Guinness, altres amb reptes personals que són molt, molt potents, molt forts. Hi ha qui diu aquell comentari típic de això no pot ser bo. Això hi ha una part que ho diu. I hi ha

0: una altra part que el que diu, ah, doncs mira, saps? Me vengo arriba i jo també em posaré a fer alguna cosa d'aquestes. I per parlar de si és una cosa o és l'altra, avui volem parlar amb Javier Peña López, que és director del Centre d'Estudis en Esport i Activitat Física, la CEAF, de la Universitat de Vic UCC. Javier, gràcies per passar pel programa.
1: Què tal? Com esteu?
0: Escolta'm, el que diem de... Entre ni això pot ser bo i jo me vengo arriba, que jo sí que puedo, parlem de reptes que pot fer gent que porta molt de temps preparant-se, no?
1: Jo et diria que sí, que qualsevol d'aquestes fites requereix una preparació molt important, sobretot si vols sortir-ne sense cap incidència en forma de lesió o sense problemes associats a fer de penquer que et comportin moltes setmanes de recuperació posteriors.
0: Clar, perquè després veiem aquests, com que recentment, no?, el que ha fet el Kilian Jornet, no?, de coronar, pues, això, 82 cims de més de 4.000 metres en només 19 dies. Clar, aquest home, partim d'una base que té una capacitat d'oxigen per minut al·lucinant, té una capacitat física, per entendre'ns, un motor extraordinari, però és que a més porta tota la vida fent això. Per tant, ell és capaç de fer unes coses que clar, són molt, molt espectaculars, i quan algú, anem a dir que té una

0: El que seria una persona que té unes capacitats que surten de la mitjana.
1: Sí.
0: Quin és el problema a l'actualitat? Que com que estem en un món que està supeditat a tot el que surt a les xarxes
1: Ah,
0: socials i a tot
1: exacte.
0: el que moltes vegades ens diuen els mitjans d'informació, tendim a veure que hi ha persones que poden fer aquestes coses sense adonar-nos-en de tot el que comporta el poder fer aquestes coses, que en aquest cas, doncs, torno a repetir, estem parlant d'una persona que té unes capacitats extraordinàries, però que també té una preparació brutal i que porta tota la vida fent això.
1: Sí.
0: El tema és que quan veiem algú més comú, diguéssim, que també fa alguna d'aquestes fites, acostumem també a veure la part bona, perquè, per exemple, tots tenim algun conegut que ha acabat una marató, no?
1: Sí.
0: Segurament la de Barcelona, que és la que ens queda més propera. Però el que segurament no ens diu el conegut que també ha intentat la marató i ha lesionat, que és un 20% de la gent que prova a fer-la cada vegada que es
1: Sí,
0: corre,
1: sí.
0: doncs és que ell no se n'han sortit. Llavors aquí és una mica aquesta sensació de que qualsevol pot fer aquest tipus de reptes quan en realitat això requereix de, primer de capacitat, però després d'una gran preparació per poder entomar-los.
1: Sí, jo, per exemple, el Javier porto tota la vida fent atletisme i, clar, quan veig això, gent, no, bueno, que de la meva edat, diu, pues ara m'he posat a córrer, però si tu no havies corregut mai, diu, sí, és que vull fer la marató, dic, però per què la marató? O sigui, la marató és la prova, després n'hi han de més distància, però és la més llarga i és per un tipus d'atleta, per un tipus de persona que se li dona bé aquest tipus de distàncies. Si vols fer una cursa popular, un 5.000, un 10.000, una cursa popular, comença per aquí, i quan portis anys fent això, et planteges una altra cosa. Però aquí s'ajunten les xarxes socials, anem a dir, entrenadors més motivadors que no realment experts que sigueu del món de l'esport i l'activitat física, i gent extramotivada, no?
0: És que aquí s'ajunten diverses coses. Primer, no tothom pot acabar una d'aquestes fites.
1: Exactament.
0: Però és que no tothom li agrada córrer. És a dir, d'activitats físiques i d'esports n'hi ha per tothom, però no tothom excel·lirà en les mateixes modalitats. És a dir, a mi em pot agradar córrer o em pot agradar nedar a distàncies que siguin assumibles com a part de la meva rutina diària d'entrenament, però això no necessàriament comporta que pugui acabar una Ironman.
1: Exactament.
0: Perquè això, de nou, requereix una preparació, però requereix una capacitat innata. Hi ha gent que realment pues, té facilitat per fer aquest tipus de proves i, en canvi, hi ha altra gent que potser tindrà més facilitat pues, per aixecar pesos quan va al gimnàs
1: Sí.
0: o persones que són més ràpids desplaçant-se quan estan jugant a un partit de pàdel i s'anticipen millor a la pilota, perquè,
1: Té més
0: evidentment,
1: reflexos o el que sigui, no?
0: correcte, cada persona és diferent. Llavors, de què es tracta? Primer de tot, tothom que vulgui fer esport i activitat física, des d'aquí el que hem de fer és recomanar-li que ho faci, perquè evidentment això comporta grans beneficis a nivell de salut que estan
1: Absolutament.
0: descrits per totes les agències reguladores i quantitat d'entitats que estan intentant fomentar doncs, que aquest tipus de diguéssim, d'actituds facin que tinguem una ciutadania més
1: És salut,
0: saludable,
1: sí.
0: exacte, i es retallen despeses sanitàries, o sigui, hi ha multitud de beneficis que estan descrits, però la gent ho ha de fer amb seny i ho ha de fer assessorat per un professional que sigui capaç de veure quina és la millor
1: Sí,
0: d'aquestes modalitats per
1: disciplina,
0: tu.
1: sí. I sobretot
0: Correcte.
1: aquí, el problema, Javier, és que possiblement, no sé si pels països, així anem a dir, llatins o mediterranis, que som a vegades massa competitius en si mateix, no? I l'esport, l'essència de l'esport és fer l'esport, és fer aquest entrenament, és fer doncs, aquesta activitat, anar-te sentint millor, i hi ha molta gent que vol començar la casa per la teulada, no? És a dir, vol aquesta, que per mi, ja et dic, jo porto tota la vida i jo estic esfereït amb aquesta moda de les medalles de finisher. No, és que dir, pot haver algú que sí, ho faci més o menys tranquil, però que per l'obsessió d'acabar s'acabi fent molt mal.
0: És que això forma part una mica de tota la societat de consum que tenim muntada. Això passa moltes vegades quan et mous dintre d'aquest món, no? Que hi ha col·legues que es proposen un d'aquests reptes i et comencen a parlar de sabatilles, et comencen a parlar de suplements, et comencen a parlar de la cosa que està a la punta de l'iceberg,
1: Sí,
0: quan moltes
1: senyor.
0: vegades tu els hi preguntes, bueno, però quantes hores entrenes, quantes hores estàs dormint, quina preparació fas en un gimnàs com a activitat complementària per no tenir problemes musculars quan facis aquest repte? I en realitat de tot això no se n'han preocupat, no? O sigui,
1: no, o els hi sembla tard el fisio, no? I a lo millor s'han gastat no sé quan en un

0: en uns hells o en unes històries, no?
1: Correcte, pues perquè és el que et dic, tenim aquesta sensació que s'ha creat de que tot es pot comprar i no, jo no puc jugar demà un partit de la NBA perquè és impossible, vull dir, no, amb el meu 1,73 m i escaig i 47 anys, pues probablement ja m'ha passat una mica l'arròs, saps el que et vull dir? I s'ha de ser conscient ara, això no vol dir que no pugui jugar els caps de setmana en una lliga de barri, de bàsquet,
0: sí,
1: si a mi em ve de gust.
0: Sí senyor, clar, i aquí està on hi ha el component de salut, del plaer que comporta sentir-te bé, que això és una cosa que va més enllà de la salut física, sinó també té molt a veure amb la salut mental, no? I amb com t'oxigenes i amb com... jo sempre explico, potser no sé quants mils d'entrenaments hauré fet i m'ha fet mandra potser anar-hi diré el 40% perquè ara m'ha gust, però no m'he arrepentit mai després de fer esport, no? Després de fer un entrenament, perquè et sents millor. I això és, crec que hi ha massa gent que no ho ha pogut notar. Jo et volia preguntar, es fa prou esport avui en dia a les escoles? Em sembla que abans, per exemple, es feien més natació o atletisme o coses d'aquestes. Com ho veus tu, Javier?
1: Doncs tenim un problema aquí. Jo, abans, per això, si em permets, lligant una mica amb el que tu comentaves
0: sí.
1: abans, el que hem de tenir clar amb la pràctica d'esport, d'exercici, d'activitat física, que són conceptes una mica diferents però que van de la mà, és que la dosi fa el verí. És a
0: sí,
1: dir, si
0: sí.
1: tu fas la quantitat d'exercici que a tu et toca per edat, per condició física, per moment vital, etc., obtindràs uns beneficis físics i mentals, com tu comentaves, però en el moment que travesses aquesta fina línia i comences a fer pràctiques que són inadequades, amb
0: sí,
1: el que et pots trobar és amb una mà de problemes. De
0: sí.
1: fet, nosaltres hem fet estudis al centre que demostren que en una temporada esportiva els esportistes joves, t'estic
0: sí.
1: parlant de la franja que van entre 14 i 21 anys, un 40% d'ells passen pel metge per alguna lesió de gravetat.
0: Clar.
1: És a dir, que al final tenim un problema de que la pràctica d'exercici, sí, evidentment, hem de dir que és molt beneficiosa, però hem de saber executar-la de la manera correcta, perquè l'exercici també és una pràctica summament invasiva i parlem a nivell musculoesquelètic, però després podríem estendre-ho a altre tipus de problemes com trastorns ja de salut mental, que tu també esmentaves.
0: Molt
1: i
0: interessant.
1: Respecte al que em comentaves de les escoles, la nostra opinió és que no s'està fent el treball que tocaria. Primer, per una qüestió d'hores. Al final, la majoria de nens i nenes tenen 2 hores d'educació física a la setmana només, quan
0: sí.
1: en realitat les recomanacions de l'OMS ens diuen que els nens i nenes, fins a una franja de l'adolescència, haurien d'estar fent esport cada dia. Però després, inclús pel tipus de pràctiques que s'estan fent, que són molt poc generalistes, i després per la pressió tan gran que existeix avui dia perquè els nens ja molt petits comencin
0: sí.
1: a practicar modalitats esportives molt específiques
0: molt determinades.
1: Correcte, i no tinguin la possibilitat de provar modalitats diferents, primer per esbrinar quina és la que els agrada
0: sí.
1: i després
0: sí.
1: per beneficiar-se des d'un punt de vista motriu. I això a la societat catalana està passant i és un tema que ens preocupa.
0: A Alemanya ho fan molt, això de que el jovent provi tots els esports durant l'època escolar i així es detecten talents i també es detecten no només talents que després puguin arribar lluny, sinó es detecten gustos, no? Del que, mira, això és que això se'm dona bé o això m'agrada, no? Que són dues formes d'entrar en un esport d'aquests, no?
1: Jo el model d'Alemanya no el conec, però conec molt el de Canadà i conec molt el de Noruega. I Noruega hi ha un programa nacional. De fet, si analitzes una mica Noruega, el nombre d'habitants i les medalles
0: sí.
1: que tenen en Jocs Olímpics tant
0: carai,
1: d'hivern com d'estiu, estan fent un pas endavant en el fet de promocionar que tots els nens i nenes, de manera universal, és veritat que també és un país que té un benestar econòmic molt significatiu, però que practiquin molts esports, que hi ha una diversificació del model esportiu molt, molt, molt important quan són joves. I això està comportant grans beneficis després en el fet de que, bueno, de que nosaltres sabem que quan algú se sotmet a una pressió excessiva a nivell competitiu des que és molt jove, pues, es multipliquen les lesions, l'abandonament,
0: sí.
1: els temes de trastorn mental, i sembla que el seu model va pel camí contrari. I en el cas de Canadà, que jo també conec molt de prop, és molt freqüent que els nens i nenes, quan tenen aquesta franja entre els 10 i els 16 anys, practiquin 2 i 3 modalitats durant un any, un curs esportiu. O sigui, és una cosa molt freqüent i que està molt acceptada i molt naturalitzada. En canvi, aquí pues estem tendint a un model de que cada vegada veiem que nens de 6, 7 i 8 anys estan practicant

0: practicant més una única modalitat esportiva amb el risc que això comporta de tots aquests trastorns associats que parlàvem abans.
1: Clar, perquè en part, vull dir, fa uns anys, doncs escolta, una carrera d'un tenista, per exemple, ja havia sigut súmum si havia guanyat, per exemple, algun torneig. Ja no et dic si havia guanyat un gran slam, no? Penso en el Bruguera, penso en molta gent fantàstica, no? L'Àlex Corretja. Clar, de cop i volta has de ser Nadal. O sigui, has de començar que amb 16 anys ja els guanyis tots. I, a veure, és que potser els estem ficant massa pressió, no? Per exemple, en moltes escoles d'atletisme, ben bé fins a, crec que és fins als 14, no et fiques en una única disciplina, sinó que a l'escola les has de fer totes, o totes, o com a mínim bastantes, i després ja tindràs temps d'especialitzar-te, no? Això hauria de ser molt més general, no?
0: Sí, però és que a més aquest discurs és fraudulent, perquè si tu treus una mica dos o tres modalitats, et puc parlar de les gimnàstiques esportives o rítmiques, que potser el seu model fa que l'excel·lència s'assoleixi molt d'hora, tot i que estan intentant retardar-les cada vegada més, i tenim el cas de la Simone Biles, no?
1: Sí.
0: Però és que la resta, nosaltres sabem que qualsevol èxit esportiu per sota de 12 anys no té cap mena de correlació amb un èxit esportiu adult. És que fins i tot des d'un punt de vista, si ja no vols agafar-te a la vessant educativa de l'esport, que jo crec que és la més important, i ara tu no només com a membre de l'àmbit, si ja no vols agafar-te aquesta vessant i t'agrada la competitiva, tot el que no sigui passar dels 12, 13, 14 anys i començar a assolir els èxits en allà, no significa absolutament res del rendiment futur.
1: Totalment d'acord, i serà una carrera molt ràpida i molt curta, no?
0: Correcte, i en molts casos no serà una bona carrera, perquè torno a repetir, o sigui, ens trobarem amb esportistes que patiran molts problemes, i ara afortunadament s'està parlant molt de tots els de salut mental, no? Però és que fins i tot ja et dic que hi ha molt trastorn musculoesquelètic, mira, hi ha estudis, per exemple, parlen a la NBA, que el model americà ara s'està pervertint una mica, però tradicionalment era un model bastant poliesportiu, perquè els nens i nenes, quan estaven a l'institut, al high school, arribaven a practicar tres modalitats alhora, no? Una de tardor, una de primavera i una d'estiu.
1: Sí, sí.
0: Doncs en allà s'han fet estudis a la NBA amb els esportistes que sí que tenien aquest bagatge, i es veu que les seves carreres esportives duren més, que juguen més minuts, que es lesionen menys, és a dir, que realment hi ha un benefici molt important de la formació poliesportiva. Llavors, si un èxit avançat no comporta èxit en edat adulta, per tant, per l'esport de rendiment no serveix, i si a més trobem que hi ha carreres esportives més llargues, que la gent practica més esport i que té més adhesió a la pràctica d'activitat física, per tant, la part de salut-educació, és que no tenim molts arguments per rebatre que realment abans dels 12 anys els nens el que haurien de fer és dos o tres modalitats alhora i passar-s'ho el millor possible fent esport.
1: Absolutament, i que després en edats més avançades m'he cansat de veure gent que si no ha arribat a lo més màxim doncs ja estan cansats i ja ho deixen, no? I al final el que es tractava ja no era de competir com bé deies, no? Sinó de poder triar un esport que t'acompanyi o que en canviïs, que vagis canviant, que això sí que hi ha gent que ho fa, i que l'esport, quan entri la teva vida, com bé deia, encara que sigui canviant de modalitat, no l'abandoni, perquè això serà la millor inversió en salut. Per tant, cal que les escoles s'impliquin, Javier, dèiem?
0: Sí, jo crec que escoles i escoles esportives, i els clubs esportius que treballen amb aquesta franja d'edat, perquè jo crec que els professors d'educació física sí que són professionals que tenen una formació reglada, universitària, i per tant la gran majoria ja comparteixen aquest discurs. El que passa que el seu marge d'acció és molt limitat.
1: Clar.
0: On es descontrola tot això és quan tu arribes a les entitats esportives, que evidentment intenten fer molt bona labor, però en molts casos deixen l'educació dels nostres fills en mans de gent que és pràcticament voluntària o que té una compensació mínima i que en molts casos està fent aquella tasca mentre la compagina amb els seus estudis o amb una altra activitat professional, i que lamentablement en moltes ocasions no és gent que es vulgui dedicar professionalment a l'esport. Per tant, a mi em costa veure algú que porti el seu fill o la seva filla a una acadèmia d'anglès on la situació que es doni sigui la mateixa que en el club de futbol de la cantonada.
1: Totalment.
0: I fins i tot també amb les quotes que pretenem pagar perquè els nostres fills facin esport, que pretenem que siguin molt econòmiques i molt accessibles, perquè l'esport estigui molt universalitzat, quan després els portem a l'escola de música i paguem una quota de 80 o 90 euros i ens sembla la cosa més normal del món.
1: Totalment d'acord.
0: Jo crec que aquí hi ha una reflexió que també els poders públics haurien de fer, que jo entenc que les entitats esportives del país fan molt bona feina i en molts casos dirigides per gent que també és voluntària, però que aprofitant que ara hi ha una conselleria d'esports i s'ha donat aquest pas endavant en el país, que fins ara pues, no existia la conselleria d'esports, crec que la reflexió de la mà dels col·legis professionals i dels agents que tenen a veure amb la formació en l'àmbit de ciències de l'activitat física i l'esport és important, perquè penso que professionalitzar tot això i aconseguir que es realitzin bones pràctiques depèn molt de com el sector visqui tota aquesta problemàtica.
1: Doncs fantàstic, totalment d'acord amb tot el que ens ha comentat en Javier Peña López, director del Centre d'Estudis en Esport i Activitat Física, la CEAP, de la Universitat de Vic i la UCC. Moltíssimes gràcies per haver passat pel programa i fins la propera. Que vagi molt bé.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.

0: sé com a tu.
1: Amb més de 26 llibres, múltiples articles científics i més de 20 produccions per cinema i televisió, la feina feta per Jane Goodall ha contribuït no només a ampliar el coneixement sobre els ximpanzés i altres espècies animals, sinó també a lluitar per la seva protecció, a més de promoure un estil de vida més sostenible en la nostra societat. Ha estat considerada una de les dones científiques de més impacte durant el segle XX i el documental sobre la seva vida i obra, El viatge de Jane, ha guanyat el premi Best Green Film al Green Film Fest de Berlín i fou preseleccionat entre els nominats als Oscars del 2000.

0: Dobrze.
1: She does seem frail, but at the same time, she's tough as nails.
2: I simply call her, she's a walking angel.
3: I can sometimes recapture what it was like to sit here when I was a young girl. Everything I saw was new and exciting. This was when my dream began. I would grow up, I would go to Africa, I would live with animals, I would write books about them. If we are the most intellectual creature that's ever walked on the planet, how come we're destroying that planet?
0: A la darrera declaració que hem sentit del documental El viatge de Jane, Goodall es preguntava com és possible que els humans siguem la criatura més intel·ligent que hagi trepitjat la Terra i, no obstant això, l'estiguem destruint. En una entrevista publicada l'any passat pel Huffington Post, la primatòloga reflexionava que si cadascun de nosaltres, cada dia, prenem consciència del que fem, del que comprem, d'on ve, si ha estat fabricat per nens esclaus o causa patiment als animals, o si prové d'una agricultura que abusa dels químics, el canvi sí que és possible, malgrat que la gent cregui que a títol individual som molt poca cosa.

Gràcies a la seva perseverança, Goodall va descobrir que els ximpanzés no només eren capaços de fer servir eines, sinó que la seva vida social era extremadament complexa i que demostraven tenir emocions més enllà de la por o l'alegria, tot passant per la compassió o la solidaritat, així com la tristesa i la violència extrema. Després dels seus viatges arreu d'Àfrica, Goodall s'ha dedicat a promoure la necessitat d'aturar el consumisme de les societats contemporànies en benefici d'un model de vida més sostenible en tots els sentits. I és que la doctora creu que hem de viure en pau amb els animals, però també amb altres cultures, nacions o religions.

0: les noves detencions. Els Mossos fan una crida a la calma i recorden que aquests incidents són conflictes entre grups criminals, tot reclamant canvis legislatius per reduir el risc per la ciutadania.
1: Acabem explicant que l'enderroc de la duana de

0: recordant que el projecte de la nova biblioteca pública no afecta l'immoble. El partit reclama també accedir a l'informe patrimonial que justifica l'enderroc.
1: Són notícies d'aquest dijous 25 de juny.

0: Doncs amb aquest ritme hem de parlar de tecnologia. Ho fem avui amb el Vicenç Huguet, professor de màrqueting i emprenedor. Vicenç, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bé, i vosaltres?
0: Hauria deixat la cançó sencera, eh?
1: Oi que sí?
0: Mama, té un ritme aquesta,
1: clar, que
0: aquest tema.
1: Manxós, és molt d'estiu.
0: Sí, sí, sí, sí, ens encanta. I, bueno, jo crec que tothom el coneix, però digues quin tema és.
1: És Jailhouse Rock, més coneguda com el rock de la càrcel, sí, d'Elvis Presley, i la porto no perquè tingui massa a veure amb el tema, sinó perquè té la mateixa edat.
0: Que parlaries de robatoris,
1: no,
0: d'estafes...
1: No, no, això ho podem parlar sempre que vulguis, perquè n'hi ha moltíssimes per Bizum o per qualsevol tipus de mitjà tecnològic. És perquè té 69 anys, aquesta cançó.
0: Ostres.
1: I és del tram d'edat que vull parlar, perquè sempre parlem de gent jove i tecnologia, però se'ns oblida que la gent gran també la fa servir.
0: I tant. I tant, els hi costa una miqueta més a vegades.
1: Exacte.
0: Hi ha aquesta bretxa digital de la que tant s'han parlat, però bueno, espero que estiguem anant pel bon camí i que, bueno, que les autoritats estiguin fent el que han de fer perquè els nostres grans no es quedin enrere.
1: Exacte.
0: Bueno, perquè... Grans i no tan grans, perquè jo a vegades em perdo també.
1: Sí, sí. L'única manera de superar aquesta bretxa digital és amb formació.
0: Totalment.
1: I això és el que han d'apostar tant les administracions públiques com segons quines empreses.
0: Tot i que tu parteixes de la base d'un estudi,
1: sí,
0: que contradiu el que estic dient jo.
1: És un estudi de la Universitat Oberta de Catalunya,
0: sí,
1: que ens fa veure que realment la gent gran no està tan allunyada de la tecnologia com ens pensàvem. Jo quan treballo a l'agència, moltes vegades quan ens dirigim a un públic a partir dels 55-65,
0: sí,
1: i em diuen que mitjans digitals no, com si no toquessin Facebook o WhatsApp, quan en realitat, segons aquest estudi, o segons el que anomenem l'EGM d'internet, que és IAB, les persones grans tenen un contacte molt, molt estret amb Facebook i WhatsApp, sobretot. De fet, jo crec que Zuckerberg els hauria d'agrair que aquesta xarxa social encara aguanti aquí a Espanya, perquè sense ells ningú visitaria Facebook, per exemple.
0: No, no és cert, que quan em surt alguna notificació de Facebook que fa... Doncs molt de temps que no l'obro ni penjo res, sempre és gent gran.
1: Sí, sí, sí.
0: La
1: meva
0: família o el que sigui.
1: Són els que la fan servir majoritàriament. I la veritat és que cada cop fan un ús més extensiu de les xarxes socials i ja els comencem a veure fins i tot en xarxes com Instagram i algun TikTok, tot i que TikTok encara és bastant minoritari.
0: Se surt del tema, però ara que parlaves de TikTok, a mi em fa molta ràbia que quan algú gran està a TikTok se'l critica molt.
1: Sí, o se'l ridiculitza.
0: Sobretot si es dona. Què ha fet esta vieja aquí?
1: Sí, sí, sí.
0: I això està molt malament, perquè bueno, tothom té dret a fer el que li doni la gana amb la seva vida, si no fa mal a ningú.
1: O el típic perfil de TikToker que agafa la seva àvia per enfotre-se'n i guanyar seguidors. I és una mica trist, perquè estàs...
0: Però després l'àvia ho peta, eh?
1: Sí, sí, sí. Perquè les àvies fan molta gràcia.
0: Sí, sí, sí. Jo segueixo una que m'encanta, és la canya, aquesta dona, i tant de bo arribi jo a ser com ella. Vinga, parlem de xarxes socials, també fan servir molt el telèfon, eh?
1: Sí, Facebook i WhatsApp, sobretot. De fet, aquest estudi apunta una dada curiosa. Diuen que un dels motius principals pels quals la gent gran va començar a adoptar els smartphones, és a dir, els Androids o els iPhones, és el WhatsApp, perquè d'aquesta manera podien parlar amb els seus nets o amb els seus fills de forma gratuïta per estalviar-se el preu de l'SMS, i va ser aquest el canal d'entrada cap a aquesta mena de dispositius. Em va semblar curiós.
0: Home, i tant de curiós, perquè el preu, te'n recordes quan miràvem les lletra per lletra per no pagar més d'un missatge?
1: Si ara me'n recordo si eren 120 o 140 caràcters, però tenies una capacitat de concisió brutal.
0: D'aquí va sortir la mala ortografia que té la gent. També la pandèmia. Suposo que sort van tenir la gent gran a la tecnologia i allà tots ens vam haver de posar una miqueta les piles.
1: Sí, totalment. La pandèmia va ser un moment en el que les xarxes socials i també les botigues online van aprofitar el moment per buscar el seu lloc, i també les persones grans que estaven més aïllades de les seves famílies doncs podien utilitzar-ho.
0: Escolta, també diu l'estudi que hi ha més homes que dones fent servir la tecnologia.
1: Sí, això s'explica per la tendència laboral. Les persones grans d'aquest tram d'edat, generalment les senyores, les dones, no han tingut

0: d'un accés a la feina com el que han tingut els homes, sinó que han tingut feina a casa, o sigui, han estat mestresses a casa. Per tant, el contacte amb la tecnologia no era tan natural com en el dels homes, els quals hi han passat més d'una forma més orgànica perquè ja feien servir l'ordinador a la feina. Per això s'explica.
1: Entenc que això ara està a punt de canviar, perquè dones que s'estan jubilant ara sí que han tingut accés a la feina, no?
0: Clar.
1: A qualcosa. A veure si capgirem una mica la truita.
0: I només que a un bar. I allà pots veure doncs, tot de gent gran que utilitza WhatsApp o Facebook mentre està prenent el cafè. I veus tant dones com homes. I sí, a poc a poc s'està equiparant l'ús de les xarxes socials i de la tecnologia entre ambdós sexes.
1: També al metro, jo que em fixo molt, jo vaig sempre amb un llibre, no miro el mòbil, més que res, per poc que me'l robin, també t'ho dic, però m'agrada molt llegir al metro. Abans sí que veia més gent gran doncs amb diaris o amb llibres, ara no, Ara ja de totes les edats, gairebé tothom, amb el mòbil, així que també
0: sí.
1: És un indicador.
0: I fan una cosa que a mi em fa molta ràbia, que és parlar per àudio
1: calla,
0: en públic,
1: calla.
0: Que te n'assabentes de tot,
1: sí,
0: que dius,
1: sí.
0: Home, no cal.
1: Jo que vaig llegint, dius, ostres, és que està més interessant la conversa del costat que el llibre,
0: Sí, sí, totalment, a vegades.
1: I fins i tot ho diuen al metro, sisplau, civisme. Al metro posem auriculars per no molestar.
0: És que no costa res.
1: Per no molestar la gent. Ciberestafes són un públic també vulnerable, no?, en aquest aspecte.
0: Totalment. Clar, és que són persones que tenen poca destresa tecnològica, normalment estan soles durant molt de temps i, a més, tenen una capacitat adquisitiva mitjana, de manera que són un flanc fàcil i habitual pels ciberestafadors, perquè serà més fàcil que es posin nerviosos per l'edat que tenen, desconfiaran o confiaran més ràpidament en tu si tens prou habilitats socials i, a més, saps que en podràs treure diners perquè tenen una pensió i tenen doncs, una capacitat adquisitiva que et serà positiva si ets estafador.
1: Aquí entra en joc la formació, però també les famílies. Jo cada cop que veig una estafa nova, truco al meu pare. Escolta, hi ha aquesta estafa nova, no cliquis aquí, sap que no ha de clicar enlloc, i els hem d'anar ajudant que no piquin amb aquestes estafes, que és això, et pot capgirar la vida. I per ells és un trastorn.
0: Sí, totalment. Aquí la formació és l'única manera de poder fer front a aquesta mena de problemàtiques.
1: Tot i que la gent jove també hi cau, amb les estafes, és evident.
0: Sí.
1: Perquè n'hi ha de tot tipus, ara.
0: De fet, ells estan molt sensibilitzats. Vaig estar parlant amb Enrique Carro, que és professor d'un casal d'avis, que els ensenya tecnologia, i una de les pors que tenen més grans és que els estafin. I estan molt conscienciats amb això. I cada cop s'estan posant més espires a gent gran i toca menys el que no ha de tocar quan rep un SMS, el típic SMS de Correus o de Seur, que té aparença de fraudulent. O sigui que en aquest sentit podem començar a estar més tranquils.
1: I què et comentava aquest professor?
0: Doncs em va comentar una por que em va sorprendre, que és tenen molta por a trencar el dispositiu, a trencar el mòbil.
1: Què dius?
0: Sí, i per això van amb els peus de plom. I jo pensava que a les xarxes socials sí que hi havien entrat, però no a la intel·ligència artificial. I sí, cada cop se'ls està ensenyant més, perquè tots els casals d'avis, vulguis o no, fan cursos de tecnologia, cosa que em sembla molt lloable,
1: I
0: perquè l'única manera de trencar aquesta bretxa és amb formació. I els ensenyen la IA. I són autèntics cracs, o sigui, gent que agafa fotos antiga, la retoca, les coloreja, o agafa fotos dels nets i les edita, fan circular memes entre els seus grups de WhatsApp, o busquen receptes, o se'n van de viatge amb el casal o una família i busquen informació turística sobre a Brussel·les, si van anar allà, etcètera. Sí, cada cop fan un ús més intensiu de la intel·ligència artificial.
1: És que, imagina't el que ha de ser per ells, que venen d'una època analògica 100%, perquè tu i jo vam créixer una mica a cavall entre la tecnologia analògica i més digital, no? Amb la qual cosa, per ells és un món totalment diferent. S'han hagut d'adaptar a les noves tecnologies quan ja tenien una certa edat, amb la qual cosa és encara més lloable si la fan servir.
0: Clar. Jo me'n recordo quan mon pare que al·lucinava amb el concepte internet. No? Jo, està circulant tota informació per aquí sobre. Com us envieu els correus? Que, clar, si t'hi pares a pensar, és com molt màgic i realment necessiten algú que els formi per no quedar-se una mica enrere. Perquè una de les coses que més critiquen sobretot són les apps bancàries i la de salut. La bancària perquè ja no pots anar a l'oficina a fer cap mena d'acció, sinó que tot ho fan fer a través de l'aplicació bancària. I la de la salut, el problema de la salut és que està tan blindada a nivell de seguretat que cada cop que hi accedeixes has de posar la contrasenya

0: Espanya. I això és un hàndicap, perquè a més costa bastant. Pots demanar hora al CAP presencialment, però ja has d'anar. Mm-hmm. Per telèfon pràcticament és impossible, perquè sempre hi ha molta cua. De manera que aquesta tendència d'utilitzar les apps per fer moltes gestions és una de les problemàtiques que més critiquen.
1: I que posen moltes traves. L'altre dia vaig intentar fer un tràmit escolar. No vaig poder.
0: Clar.
1: No vaig tenir nassos de saber com aconseguir-ho. Et demanaven mil històries, mil coses, que dius, però a veure, posant aquestes dades, si ja poso el meu DNI i poso el que sigui, ja sabeu que sóc jo, podeu donar les dades del meu fill, sisplau. No, ja va haver-hi manera, tu. Així que potser no són tan grans, els que
0: no, clar,
1: la bretxa digital. Ho posen molt complicat, a vegades.
0: És que van aprofitar molt el tema de la Covid per avançar cap a la cita prèvia i fer tot de tràmits a través de les aplicacions, fins i tot la salut privada.
1: Sí,
0: les
1: sí.
0: Mútues et fan demanar els volants a través de l'aplicació. Ja no pots anar ni a oficina.
1: No.
0: Redireccionen cap a l'aplicació. Llavors, cada cop o et poses més les piles formant-te per gestionar aquesta mena de tràmits online, o et quedes enrere, perquè és que és el que tu deies, no és pas senzill.
1: Però no sempre funcionen. Vaig intentar demanar hora al metge, vaig acabar trucant,
0: sí.
1: Perquè no funcionava, no hi havia manera que ens responguessin, amb la qual cosa a vegades les tecnologies fallen i no podem deixar de tenir aquesta opció telefònica o presencial, perquè
0: clar,
1: si no, no anirem enlloc.
0: Totalment.
1: M'ha agradat aquesta secció per demostrar que també la gent gran està al dia, que no tothom està desconnectat, que formen part de la societat, amb la qual cosa no els podem excloure de cap procés, amb la qual cosa, sisplau.
0: No, perquè estan aquí mateix, per tant, formen part del dia a dia i són uns usuaris de les xarxes socials i de la tecnologia en general. Per tant, s'han de tenir en compte quan fem qualsevol mena de campanya o de formació de tecnologia.
1: Totalment, si ens descuidem ens avançarem per la dreta.
0: I tant.
1: Així que
0: vigilem. Me'ls faries creus com dominen alguns,
1: no,
0: el Gemini i el Banana, l'edició d'imatges.
1: Segur que millor que jo.
0: Clar, perquè tenen moltes hores, i clar, això vol hores.
1: No, i inquietud, hi ha moltes persones amb inquietud. I escolta, si tens això hores, què fas? A casa veient la tele? Doncs mira, doncs aprofites i fas aquests cursets que són molt útils, i mira, després pots ajudar els nets, amb els euros o el que sigui.
0: Totalment.
1: Vicenç Huguet, com sempre, ha estat un plaer tenir-te aquí.
0: Moltes gràcies, bon estiu.
2: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda amb Miriam Frank.
1: Sí, no esteu equivocats, aquesta sintonia no l'hem tirat per error, ja sabem que no és dimecres, però és que trobem a faltar.
3: Hi havia tantes ganes de parlar amb l'amic David.
1: David, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, he pagat un vot perquè dic, oi, va, què ha passat? Quin dia és avui?
1: Per què em truquen
4: aquests? No sé, jo estava a casa pensant, ja no és dimecres, i de cop i volta m'han començat a trucar. Dic, ai, què ha passat el dia? Què ha passat aquí? No, molt bé.
1: Escolta, a més, està molt bé, perquè si pensaves que era dimecres, però ara t'has adonat que és dijous,
3: mira
1: quina alegria.
3: Clar, home,
4: sí, senyor.
1: Quina alegria.
4: Sí, senyor, aquestes són... Bueno, és l'espacio-tiempo, no?
1: És
4: fantàstic, com se modula, no?
1: Hem pensat, escolta, que no podíem viure una setmana sense saber què passa als nostres famosos, tu.
4: Ens hem de posar al dia, tu, que si no després anem perduts.
1: Clar.
4: Va, comencem amb Pronto, que tenim... Sembla el llenguatge aquell que tenien abans els joves de Hola, què hace? Saps allò que és Letícia i Kate, Letícia i Kate, en aquest cas... Letícia y Kate, pues, claro, Letícia amb Z, Kate, bueno, en fin. Grandes madres, el mejor ejemplo para sus hijas. Bueno, tú, muy bien.
1: Ay, en fin.
4: Sí, clar, què han de dir, no? Vull dir,
1: no sé si molt presents estan, però pels seus actes,
4: bueno,
1: perquè
4: notícies...
1: tenen molts actes...
3: Home, temps tenen, no?
4: Sí.
3: També,
1: ja, però també tenen molts actes protocolaris, amb la qual cosa, molts viatges oficials i aquestes coses, clar. Bueno.
4: Sí. Mira, en el cas de la Letícia s'hi poden dir que després els fills volen sols, perquè la filla està volant amb uns avions...
3: Literalment,
1: Quina por, I es tira amb paracaigudes, aquestes coses.
3: Tenim una Gia i Joe, una futura reina Gia i Joe.
1: Totalment.
4: Gia i Joe, sí. Doncs també a Pronto tenim a Metemarit, o Metmarit, transplantada de pulmó, atenció, i 4 anys de càrcel per a su hijo.
3: Quin gir,
4: Sí.
3: Sí. El titular és un gir.
4: Sí. No. Tengo una buena y una mala noticia.
3: Exacte. ¿Cuál quieres la primera?
1: Tenemos un pulmón nuevo para usted, pero...
4: Sí.
1: Su hijo va a ir a la cárcel.
4: La operación ha salido bien. Així que podrà visitar a su hijo en la cárcel. Sí, sí.
1: Deixant a banda tot el que envolta aquesta família, tots els casos en els que estan implicats, penso en aquesta dona, ostres, el fill a presó. Jo, amb
3: todo
1: problema
3: mal.
1: De salut...
3: És un todo mal, la manual.
1: Empatitzo amb l'angoixa que deu sentir, que té part de culpa, No li té clar la seva responsabilitat en algunes de les seves històries, les del seu fill, però són del fill. Però ella també té unes altres, no?, pendents amb la qual cosa. Però penso, ostres, la vida a vegades és dura, S'ajunta tot al moment.
3: Ja diuen, no?, que la vida et dona una freda i una de calenta. Primera, quina és la freda, quina és la calenta, però hi ha gent que només té de calenta, no?, o només en té d'una.
4: O de fredes,
1: totalment.
4: S'accepta que són una mica els Targaryen?
1: Totalment. Sobretot el fill. I és madre de dragones una mica i...
4: Sí.
3: El fill és una mica el dolent de Harry Potter.
1: També. El Draco Malfoy.
3: Slytherin, el Malfoy aquest, sí.
4: Sí, també em va molt bé el dels Targaryen, perquè serien dragones i mazmorres, en aquest cas. Però bueno, sí. Sí, en fi. Los duros... Los duros insultos... Sí, de Kiko a Irene també tenim... Bueno, aquí també hi ha tema per...
1: També...
4: Sí.
1: Però heu vist l'anunci que ha fet ella?
3: No.
4: Sí.
1: Fa un anunci de fruits secs.
4: Kiko Bueno, sí.
1: I d'una marca i diu... Kiko... Un Kiko malo te puede amargar la vida, algo així. No sé com ho fa.
3: M'encanta.
1: I clar, l'altre s'ha enfadat.
3: Jo pensava que el Kiko Rivera s'hauria quedat pensant... ¿Y quién debe ser el Kiko malo? ¿Y quién debe ser el Kiko malo?
1: Doncs s'ha sentit ofès, això.
4: Madre meva, Déu-n'hi-do, tu. Bueno, Ramon García viu una soledat no deseada.
1: Què dius?
4: Bueno,
3: ostres.
1: Sí.
4: Bueno, van partir peres i suposo que, bueno, no. És aquelles coses que després es porta regolinxi, segons com.
1: Però aquest home segur que molta gent se'l vol emportar a casa.
3: Sí.
4: Segur, ni que sigui per l'àmbit.
1: Per fer un concurs o...
4: Sí, un concurset.
3: Amb el concurs, Ramon. Tot...
1: Sí, a l'estiu, no?, que hi fa tants concursos d'aquests.
4: Sí.
3: Allò que et portes a una festa major, la rodeta del bingo, vinga, Ramon, a cantar los números.
4: Tu t'imagines? És que, clar, no el deus poder portar un sopar de festa major, perquè de seguida, vinga, súbete a la tarima, va, que no et costa res, no?
1: És allò que... I té pinta de ser una persona que no li importa fer aquestes coses, que és un
4: proper,
1: Potser m'equivoco, però...
4: Així baixo el dinar, sí, no, ja pot ser, ja. Bueno, anem a Mola, el renacer d'una estrella, Paz Vega, l'entrevista de su nueva vida. He decidido tomar el control de mi vida y ser la directora de mi propia película.
1: Doncs molt bé. A vegades s'ha de fer aquestes coses, eh?
4: Sí. Per tenir una vida en paz, en aquest cas. Bueno, el rei Felipe i la princesa Leonor cumplen el sueño de volar juntos.
3: Ostres.
4: Imagina't, eh?
3: Sí.
4: Jo he vist les imatges de l'avió que pujaven els dos. Puf. Allò d'anar ràpid, eh?
3: Però, clar, els dos en un avió o cadascun amb un Harrier?
4: No, jo he vist un que anaven els dos amb un avió. Ell davant i ell al darrere. Una mica per si li fallava... Saps com a les autoescoles?
1: Però es pot fer, això?
4: Hi ha com dos volants. Sí, bueno, els deuen tenir a punt, aquests, per l'autoescola. És tipus autoescola, no? Clar, tu no poses un sol, diu, és que estoy de pràctiques. Bueno, ha d'anar algú per si ha de fer un volantasso.
3: Amb el pedal de fre.
1: Però com que són el rei i la futura reina, no?
3: Clar.
4: Exacte.
1: Potser no poden volar junts.
3: Home, l'avió devia tenir 24.000 paracaigudes, no?
4: Ja veus. Mare meva, tot el planeta ja era un airbag. Home, tu imagina't quin... No, esperem que tot vagi bé, que volen molt bé aquesta gent. Bueno, también hablamos con Ana Boyer en su reaparición más esperada tras ser madre por cuarta vez.
3: Quarta vez.
1: Mare de Déu, senyor.
4: Sí, aquesta gent, guanyem, què fem cap de setmana? Va,
1: fem un altre.
4: Total, sí, fem un altre. La elegante boda de Carlota Cortina, nieta de Licia Koplovich i Eugenio Gallego.
1: Ai, bueno, molt estirats, els veig, no?
3: Sí, eh?
1: Respireu.
4: Sí.
1: Gaudiu de la festa.
4: Sí, estan allò... Estan
1: clar,
4: a punt,
1: que us acabeu de casar, tu.
3: I aquesta...
4: Como te muevas mucho, voy a reventar.
3: Corona,
1: de farina,
3: corona,
1: una mica,
4: sí, senyor.
3: Sí.
4: Sí. Bueno, passem de corones i de gent que està així molt que no pot respirar a Shakira. Lectures. Sí, Shakira muy bien acompañada en Hollywood.
3: Molt bé.
4: Las fotos de su cita con un actor mexicano.
1: Molt bé.
4: Fantàstic.
1: Que passi pàgina ja i es deixi de piqués i aquestes coses.
3: Home, abans del piqué ja estava amb un mexicà, no, crec?
1: Ah, sí?
3: I sí, un empresari, i ara torna amb un mexicà.
1: Molt bé.
5: Le gusta México.
4: Sí, exactament. I també

0: Dic que Shakira està en la mateixa edat des de fa 20
1: anys.
2: Sí, ha parat el temps. Ha parat el temps.
1: És al·lucinant. O sigui,
0: el videoclip de, del Mundial de 2010 devia ser. Del Waka Waka. El Dai Dai, que també dic, home, podríem fer uns noms una mica, saps?
1: Que s'entengui, no?
0: Waka Waka, Dai Dai, sí.
2: I està donant un infart, no?
0: Waka Waka, Dai Dai. Miki Miki, sí. Mare meva, però que parla en Klingon. Bueno, doncs això, que està igual, vull dir que enhorabona. També la que està espectacular, Aitana Sánchez Gijón.
1: Estic flipant. Estic flipant.
0: És al·lucinant. És al·lucinant.
1: També ha parat el temps, tu.
0: Aitana se relaja en Marbella i dius, mare meva, com ho fa? Vull dir, és espectacular. Vull dir, a més, amb un cap molt, molt ben amoplant, o sigui que sí, és una ja, dona de 10, tu.
1: I a més amb una parella...
0: I anem a Javi Hoyos,
1: que... saps?
0: Sí, era no, el, aquí cadascú,
2: el,
0: cadascú té...
2: El Max Iglesias,
1: sí,
2: no?
1: Sí, era? Sí, vull dir...
0: Sí.
1: Envidia de la mala,
0: un Maxi bon, aquí. Sí, sí, sí. Sí, han fet un Maxi bon aquí, ben bon. També tenim a Javi Hoyos, el presentador que arrasa entre los jóvenes. Si tienes un sueño, lucha por él. Molt bé. Pues bé. Pues
1: una mica...
2: Mr. Wonderful,
1: exacte,
2: no?
1: Frase de tassa, sí, sí, eh?
0: Amb una tassa i s'ho ha tatuat a un
1: no
0: braç.
1: No crec que ningú digui, si tienes un sueño, renuncia a él.
2: Renuncia.
1: Nada, passa. Renuncia a él. Nada, nada. Pues estancate i...
0: Tindria les... Tindria, té el seu ninxo, això. Ves que no, no acabem fent això. Si és un sueño, si no lo vas a conseguir, si no vales nada. Està bé, també. Està bé. Estaria bé com a personatge. Anem amb 10 minuts que tenim a Megan Maxwell. No me volvería a casar. No té temps, amb la de llibres que escriu. Aquesta dona que no para d'escriure. Treu 4 llibres i que tots tenen un èxit espectacular. Són aquests llibres que, escolta, tenen una mica de picantor, que tenen una gran interessant, i bueno... Escolta,
1: no he llegit res,
0: molt, molt, molt llegit. Ah, jo algun sí, alguna entrevista sí? l'he fet, i la veritat és que enganxen molt sí? els seus llibres, i escolta, que m'alegro que li vagin bé les coses. Bueno, i diu l'exclusiva que no s'abren les portes de su casa, no només les abre, sinó que entren, saps? Perquè a vegades dius, no sé, Megan, no s'abren les portes, però no nos ha dejado entrar, t'imagines?
1: M'ho explicava, però no...
0: Sí,
2: és allò que ve un comercial a casa, li obres la porta, però et
0: sí,
2: quedes
0: senyor.
2: Allà. Dius, no, d'aquí no passes. Jamás
0: sí,
2: podràs passar.
0: Sí, t'abre les portes, sí, però nada más. Exclusiva també, 10 minuts, Àlex González, luce cuerpo en Ibiza con su novia Carla.
1: Sabeu qui pensava que era?
2: Qui?
1: Chayanne.
2: Chayanne. Ostres, una mica,
1: fins que no ho he ampliat, dic, ostres, que bé que està Chayanne.
0: Chayanne és una mica, sí.
1: Però no, sí, l'Àlex sí. González, clar, clar.
0: És l'Àlex González. I la darrera és la Carla. Ah,
2: la nòvia també luce cuerpo, perquè presumeix uns
0: mare
2: abdominals.
0: Meva.
1: Sí, sí, tant.
0: Mare meva.
2: I vaya pectoral, l'Àlex González.
0: Les
2: sí, sí, trenquen les onades.
1: Per això m'ha sobtat.
0: Aquests dos s'abracen i creen una ona sísmica. Hi ha un tsunami al comparació.
2: Sí, sí.
0: Mare meva.
1: Quina enveja,
0: estan
1: la placeta.
0: Estan quadradíssims, eh? Escolta, tu,
1: que ho
0: disfrutin,
1: que ho deixin,
0: saps que ho gaudeixin, tu, endavant, molt bé. També tenim Anna Mena i Alcaraz, muy cómplices.
1: Però no acaba de trencar amb no sé qui.
2: Bueno, de flor en flor, bueno, amb l'Òscar Casas. Amb el
1: germà del Mario Casas?
2: De, sí, el petit dels sí, Casas. Del, sí, sí, el germà del Mario Casas.
1: Li van sí, sí. al mateix estil, perquè l'Alcaraz i el petit dels Casas, l'Òscar Casas, així moreno,
2: més o menys, sí.
1: No?
2: Sí, sí.
1: Són de l'estil.
2: Morenets guaperes. No perd el temps.
0: Podria ser, podria ser Carlitos Casas, tranquil·lament. Sí, sí, sí. Totalment, podria ser un germà més. Estic totalment d'acord. I també Ingrid Sanz, la boda con su novio futbolista.
1: S'ha casat la teva cosina, Gerard.
2: Ingrid Sanz,
0: exacte.
2: Sí, sí.
0: Sí, sí.
1: No sé
2: bueno,
1: què
2: passa que el futbolista... Ah, que és Coque, de l'Atlético, o què?
1: No tinc ni idea d'aquí...
2: És un futbolista, coi, digueu el nom, no? Si és que...
0: Digueu el nom, perquè per un novio futbolista pot ser molt, saps?
1: Home, doncs aleshores que no deu ser conegut.
2: Sembla el
0: Coque. N'hi ha
2: 12.000. Sembla el Coque.
0: Sí.
1: Ho posaria, no?
2: Suposo, sí.
0: Home, més complicat no, que ha sigut la Macoque.
2: Ara vull saber qui és, segurament ho fa per això, ara vull saber qui és.
0: Ara
2: hi ha
1: la revista.
0: Ah, exacte. I ahí tenés la informació, chico. Bueno, acabem amb Semana, Roberto Leal. Nadie me ha regalado nada en la vida. El presentador se muestra feliz e ilusionado con el nuevo pasapalabra.
1: Ah, molt bé, que han canviat.
0: També tenim el...
2: Sí, perquè el Rosco crec que va haver una polèmica...
0: Sí, el tema de drets.
2: Un plagi o alguna cosa així, d'un altre programa o d'un d'això.
1: Aquestes alçades? Però si té 30 anys aquest programa.
2: Han pasado 87 años.
1: Ara s'ha anat.
0: Sobretot, lo fort és qui tenia els drets, a dir, pues ahora me he dado cuenta.
1: Calla, que creo...
3: Un momento. Sí.
0: Un momento.
1: Ay, con la P.
0: Dices...
1: Plagio.
0: Sí. Vale. Sí se parece al fuego que diseñé en 1722.

0: M'acuerdo, estem de tarda. Sí,
1: bueno, doncs mira, que li vagi molt bé en aquesta nova etapa a Roberto Leal.
0: Sí, no, no, això està clar. També tenim a Carlos Alcaraz i Diana Mena. Les imatges que van a dar mucho que hablar. La mateixa foto, una mica més ampliada, se li veu les menes a tot, i a l'Alcaraz. I fotos exclusives nos colamos en el rodaje de la sèrie de Rocío Jurado. Aquesta sèrie, tu, ja veuràs. Aquesta ja veuràs. Aquesta serà la sèrie, ja veuràs. Aquesta tindrà èxit.
1: Bueno, no s'assembla gaire, no, a Rocío Jurado, aquí?
0: No, només en el blanc del vestit.
2: El nom.
1: Bueno, sí, doncs amb ganes de veure aquesta sèrie.
0: Totalment. Només destacar de Mia, perquè m'agrada fer-ho des de fa unes setmanes, 20 trucos para dormir en las noches de calor. M'ha interessat només per això. Només per això ja me la compro, perquè, bueno, en fi,
2: sí,
0: la
2: no,
0: gent
2: no, compreu.
0: Ha de... Jo, a veure, jo estic pels que no poden dormir, saps què vull dir? A mi em puja l'audiència, aquestes noches tropicales, saps què vull dir? A mi em va bé.
2: I tant.
0: Però...
1: Has de comprar totes les Mia i trencar-les.
0: Sí, senyor. Exacte.
1: Perquè ningú sàpiga què ha de fer per dormir, perquè
2: s'escolti.
0: Això s'investigarà algun dia, eh? El misterioso caso, Carmen, el porter de una revista que desapareció, no? ¿Qué debería suceder, no? Pues sí, si totes a casa meva que no m'hi caben, ja t'ho dic, però bueno, en fi.
1: També et dic, 20 trucs em semblen molts.
2: 20 trucs, eh? Ojo.
1: Sí. Sí. I que funcioni.
0: Bueno, deu ser somnífero, sí, anestèsia, alguna cosa d'aquestes.
2: Somnífero, t'has ficat allà amb un bany de suor. Sí. I...
0: Viajar a Groenlàndia, alguna cosa d'aquestes. Si no.
2: Comprar-te un iglú.
0: A no ser que diguin... Tu t'imagines que deuen escoltar nits de ràdio? Com a truco per a dormir?
2: Oh, seria genial, eh?
0: En fi, però que no, perquè... ho escoltin, mira, si se m'adormen gent... també em quedo tranquil.
2: Clar, però són per a dormir, però si tu escoltes el David no t'adorm segur.
1: Jo ja saps no, que tinc algun conegut que t'escolta i no, veus? Es desperta i t'escolta i no es torna a dormir.
2: No.
1: Amb la qual cosa...
0: És que em sap greu, / m'emociona, saps què vull dir? Perquè per una banda em sap greu, sí, sí. Però per l'altra m'alegro. Bueno, en fi, és això. Estem per si les mosques.
1: Els hi cantes, nanes, tu, al programa?
0: Canto de tant, no tant com el Robert, però sí que intento cantar.
1: Bueno,
2: cantar més que el Robert...
0: Sí, no, de tant en tant, però em controlo.
2: Home, no sé, el David, ser... jo sé que fa karaokes amb un parell d'amics que coneixem, un que tenim en comú, ja no només fer karaokes, sinó imitant la veu del cantant, que és increïble.
0: Sí, senyor.
2: Jo li he dit a aquest amic, jo algun dia vull venir, perquè és que jo vull veure això, no per imitar jo, però jo no...
1: Home, tu també imites bé.
2: No, però no, aquests són uns cracs. I, ostres, jo vull anar un dia,
0: Ai, sí, estàs convidadíssim. Doncs un dia fem alguna versioneta per aquí, clar que sí.
2: Sí, home, i tant.
0: Bueno, en fi, família.
1: David, ja que et tinc aquí, i avui tenim temps, et faig la pregunta del dia.
0: A veure.
1: De seguida tindrem aquí a l'Osman. Omar, imagino que coneixes la seva història.
0: Sí, el viatge al País de los Blancos. Sí. Exacte,
1: doncs el tindrem d'aquí. Estem esperant que arribi aquí als estudis i estem preguntant a la gent precisament això, en quin moment algú et va salvar la vida, com li va passar a l'Osman, ja sigui que estiguis passant una mala època i algú et digués una frase que et fes canviar la teva mentalitat, o escoltant una música, o llegint un llibre...
2: O és igual, un petit gest, eh? Se't para el cotxe i et ve algú, mira, jo tinc unes pinces, ostres
1: m'ha salvat la vida. Ah, exacte.
0: Les pinces antidolor.
2: Les pinces,
0: No, mira, a mi és que el que de seguida em ve al cap, i més ara amb les calors, és després d'alguna competició, que algú m'hagi vingut amb alguna beguda freda, us dic jo que en aquell moment m'ha salvat la vida. Perquè en aquell moment allò és toma todo mi dinero, saps què vull dir? Amb aquestes calors que estàs fent quan et quedes deshidratat, que algú t'ofereixi aigua...
2: Ja podrien venir un d'aquests atrapaturistes de dir, no, 20 euros la botelleta d'aigua, i tu, toma mi dinero y mi alma, eh? Barato me parece.
0: Barato me parece.
2: Alguna vegada...
0: I en aquests casos, sí.
2: Amb una cursa t'ha donat algun cop de calor o alguna cosa semblant? Alguna vegada?
0: Sí, rebentades potents, sí. Que vas fent moviments, mires al costat i veus a la mateixa persona, que està quieta, saps què vull dir? Que tu intentes moure't, però és que no avances. Sí, m'ha passat...
2: Bueno, un moonwalk, no?
0: Sí, exactament. Dic, jo moc els braços, però les cames veig que no avancen. Sí, és que amb la calor costa moltíssim.
1: Home, i tant. Vigila amb les calors i les teves curses. Tens cursa?
0: No, aquest cap de setmana tinc campionat d'Espanya de màster d'atletisme a Madrid i pronostica 35 graus al migdia. O sigui, molt bé.
1: Bona hidratació. ventilació protegeix-te bé.
2: Ja es podria fer amb un, pavelló amb aire condicionat i amb una cinta d'aquestes de gimnàs de córrer, no? Que seria vàlid, també.
0: Amb aire condicionat, sí, totalment.
1: David Cervelló, t'escolto al Nits de Ràdio. Que vagi molt bé, que vagi molt bé aquesta cursa.
0: Encantadíssim.
1: Una abraçada.
0: I que vagi bé l'entrevista, que de seguida us escolto. Fins ara. Adéu. Vagi bé.
3: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
1: Ho escoltàvem, eh? Avui tenim al programa un home que té una història que mereix ser explicada i, de fet, això és el que ha passat, que s'ha donat a conèixer. El seu protagonista va fer el relat en primera persona a les pàgines d'un llibre que no deixa indiferent ningú que el llegeix. És una història de por i d'horror, però que, afortunadament, té final feliç.
2: Hi ha històries que acaben bé, com aquesta. Però abans no va arribar al final, l'home del qual parlem va haver de passar un calvari. Amb només 13 anys va iniciar un viatge que el podia haver portat a la mort. És el mateix periple que diàriament emprenen centenars o milers de persones en direcció a les costes d'Europa. A Espanya en som testimonis, com també ho és el món sencer, que contempla dia rere dia de quina manera el Mediterrani s'emporta les vides de persones que només busquen un futur. El nostre protagonista aquest futur el va trobar gràcies a la seva empenta, les seves ganes i la seva tenacitat, però també, i sobretot, gràcies a la bondat humana dels desconeguts. Ell és l'home que un dia de nen va somiar en viatjar al País dels Blancs.
4: Amb 9 anys ja vaig marxar de casa amb la curiositat de que jo volia entendre per què els avions volaven i per què els blancs eren pràcticament déus. I aquest somni d'anar al País dels Blancs cada cop anava a més. És que no podeu fer la més mínima idea què vol dir estar al desert amb només 5 litres d'aigua. Aconseguir pixar per veure-ho és un autèntic èxit. Mai podeu posar la pell d'aquestes persones. De 46 persones que ens van abandonar, només 6 persones vam sobreviure 3 setmanes després. Vivint al carrer durant pràcticament un mes i mig, ser invisible és pitjor que el desert, perquè com a mínim al desert no hi havia persones, no hi havia ningú a qui socorre. Estar a la ciutat de Barcelona, menjar només quan hi ha menjar, no quan tu tinguis gana, és realment molt, molt, molt trist. L'èxit com a tal és una acumulació de fracassos sense perdre l'il·lusió.
1: Osman Omar, què tal? Bon dia.
5: Molt bon dia, moltes gràcies.
1: En un minut i poc que dura aquest tall has dit tantes frases impactant, i em quedo amb una. Mai us podreu posar la pell d'aquelles persones. I és així, per molt que ho intentem, i que ho intentis tu amb el teu llibre i ara amb aquesta pel·lícula, mai ens podrem posar en el vostre lloc.
5: Però podeu empatitzar.
1: Sí, sí, empatitzem totalment, però tens tota la raó, no ens podrem posar mai a la pell per molt que ho intentem. Doncs aquest és el protagonista de la història, un home d'origen africà, de Ghana, que un dia es va quedar embadalit mirant un avió mentre volava pel damunt del seu cap. Era un d'aquells que el podria portar al País dels Blancs, un camí que va decidir emprendre, però en un mitjà de transport doncs, molt més insegur. Osman, què et va fer prendre la decisió de deixar-ho tot?
5: Primer, gràcies a vosaltres per donar-nos accés a vostres micròfons, no només a mi, sinó a tots els meus companys que avui ja no estan aquí físicament per poder parlar d'això, no? Sincerament, jo crec que és important reconèixer que el meu cas és un cas molt diferent. O sigui, jo no vaig marxar per hambruna o per fam o guerres o res de l'estil. Sí que és veritat que a casa meva, òbviament, mai he tingut sabates, tenia un par d'això per tapar-se la part íntims, però res més. Jo devia... És com si hagués nascut segle XV, no? És la curiositat, el que va ser el motor, el que em va portar a sortir de casa meva. O sigui, jo tenia una tribu, una família que m'estimava incondicionalment, mai vaig sentir que em faltara res. Era el fill del xaman de la tribu, estava molt orgullós de la vida que m'havia tocat, no tenia cap res que em faltava. Vaig marxar per pura curiositat i jo crec que s'ha de recordar que la història humana, doncs, no té cap sentit sense... No, no, o sigui, no és... és

0: incomplète si nous tenions en compte la histoire de la migration. Le ser humain,
1: Totalement.
0: la nécessité de vouloir progresser, améliorer, avancer, est intrinsèque. C'est une chose d'alguna forma impregnada en la nostra ADN d'alguna manera. Per tant, jo crec que és el camí, aquest camí que em va portar fins aquí és la història de la humanitat sencera.
2: I que tu veies, Usman, a Europa una mica com el paradís, no? Però com et va arribar a la teva infantesa aquesta imatge? Com sabies què passava fora d'aquell poblat d'uns 100 habitants, crec, en el que vivies?
0: Sí.
2: Com et va arribar aquella imatge?
0: Sí, és curiós, és difícil saber, però el cert és que, clar, s'ha de tenir en compte que l'escola més propera estava a 7 quilòmetres, 4 milles, és a dir, 4 milles d'anada, 4 milles de tornada, 14 quilòmetres al dia, vaig anar a l'escola només 2 anys, per tant, era pràcticament analfabet, no tenia cap font d'informació. De la mateixa manera que quan preguntes un nen de 5 anys, diu, on està Déu? Dóna la casualitat de que mai ens assenyalen que Déu estigui a baix. Sempre s'assenyala que Déu està a dalt. Que casualitat. Com arriba aquest nen de 5 anys que Déu està a dalt? És algo que, bueno, algun dia suposo que ho descobrirem, però se sabia que tot el blanc era superior, tot el que és ve de l'Occident era millor que la nostra, igual que el nostre propi vocabulari. Sortir a casa, trobar un gat negre, és algo negatiu. En fi, tot el que té a veure amb color negre sempre és negatiu, no? En canvi, tot el que és blanc és com algo positiu, algo brillant, algo lluminós, etc. Per tant, aquest fet de que la tribu tinguéssim aquest concepte que el blanc és millor, jo crec que va molt més enllà, però també s'ha de recordar que, clar, Àfrica, en general, ha viscut 400 anys d'esclavitud, en fi, no entrem en això, jo prefereixo sempre mirar la part positiva de les coses i el que podem fer d'aquí endavant, no? Construir un futur i no quedar-nos atrapats en el passat i de victimismes i històries.
1: I superar tots aquests complexes i aquestes, bueno, aquestes idees que ens han ficat al cap, que són totalment absurdes, evidentment.
0: Sí, sí, sí.
1: El Periple té com a punt d'inici aquest indret rural on l'Usman hi va créixer, passant per diferents ciutats del continent, fins a arribar a més de 2.000 quilòmetres de distància on va començar la travessa del desert. I és aquí, Usman, on vas viure un dels pitjors moments, no, del teu viatge?
0: Sí, sí, sí. La veritat és que la història migratòria d'Àfrica cap a Occident, moltes vegades ens quedem només amb els titulars de lo que passa al Mediterrani, bueno, només el titular, sí. Però la veritat és que la gran majoria perdem la vida abans d'arribar al Mediterrani. O sigui, jo vaig sortir de casa a 2000 amb 12, 13 anys aproximadament i vaig estar durant 5 anys per arribar a Mediterrani, per arribar a Espanya en concret. No? O sigui, vaig estar durant 5 anys de la meva vida, si hagués fet un doctorat, hagués obtingut el títol, no? Pràcticament. Bueno, vaig fer el doctorat de la vida, literalment.
2: I tant, i tant.
1: Amb nota, eh?
0: I, clar, el primer pas, el primer trava que vam trobar era creuar el desert de Sahara des de Càdiz fins a Líbia, no? I en aquest tros, doncs, per poder creuar això que va durar pràcticament 3 setmanes, només vam sobreviure 6 persones dels 46 que vam començar a viatjar, no? Sense comptar cadàvers que anaven trobant i qui era capaç, tal com deia el tall de l'això, qui era capaç de fer pis i tornar a veure-ho era el més afortunat, no? Perquè, clar, teníem només una garrafa de 100 litres d'aigua. Per tant, clar, pots imaginar realment l'infern que vam haver de viure allà.
1: Com ho supera això un nen?
0: Bueno, no sé si és per el fet de tenir una edat tan temprana, tan jove, això em feia, pues, tenir el perill, tenia una altra magnitud per mi, no? Però jo crec que el que em va fer sortir d'allò era simplement la idea, la intenció de no voler morir. Sabia que quedar-me allà volia dir quedar-me sec, igual que cadàvers que anàvem trobant al camí. Per tant, encara que costava, el mínim que podia fer és forçar-me a donar un pas més, i darrere de cada pas un pas més, no? I això és el que em va ajudar a arribar a viure. No volia morir, simplement vaig tenir la gran sort de que mai s'ha de perdre la il·lusió, sinó que s'ha de sempre intentar donar un pas més, que demà pot ser millor que avui.
2: I a l'altra banda, Usman, al continent dels blancs, podríem dir, tenim molta gent, malauradament, que pensa que aquestes persones que feu tot aquest viatge veniu a robar-nos el pa, no? Què li diries a
0: Miguel,
2: aquesta
0: no?
2: gent?
0: O...
2: Gerard.
0: De fet, el meu millor amic, el de Castellers de Sant Cugat, es diu Gerard. I l'abogat que em va ajudar també es diu Gerard.
2: Ah, mira, però, mira.
0: Doncs mira, sincerament, no em vull ficar-me amb ningú, jo estic profundament agraït de l'acollida que he tingut, em considero que m'ha tocat molt més que Euromillón. Perquè el dret a la vida no es paga amb diners, però el cert és que quan escolto algun tipus de comentaris com aquests, dic, ostres, tu, podem fer una mica d'autocrítica? Si el nen de 12 anys, sortint d'una tribu de 100 habitants, recorrent més de 21.000 quilòmetres a peu, on el 97% dels meus companys moren al camí, no se n'ha d'agafar la patera dues vegades, més de 300 persones van perdre la vida al mar, arriba a Barcelona, 17 anys, no sé llegir ni escriure. Gerard, si et trec la feina, el problema pot ser el tens tu.
2: Sí, sí.
0: Una mica d'autocrítica. O sigui, no vull donar leccions a ningú, ni molt menys, però anem a ser realistes. Fa 4 dies, els migrants eren espanyols. Només has de mirar una mica 4 cognoms argentins. Tots són cognoms italians, alemanys, espanyols, jo ni el parlo.
2: És que la història s'entén des de la migració, sisplau. Al final. Sí, sí, totalment.
0: La nostra societat, la societat europea, es basa en la filosofia grega. On van estudiar els grecs? Alejandria, Egipte... Home, és que s'han de recordar... A veure, és important una mica reflexionar i reconèixer el passat per poder saber quin futur volem construir, perquè és que aquells tipus de comentaris és molt banal.
2: I moltes vegades ve des de la desinformació.
0: Sí, però jo crec que... No crec que la gent són ignorants. Simplement lo que, no ho diuen o no fan aquests comentaris per ignorància. Ho fan per interessos propis, per a l'afant d'arribar a poder. I li és igual al camí. L'objectiu és arribar al destí final, no? I és com, jove, tenim un món que ens ha facilitat accés a la formació, informació, educació. Ostres, com podem permetre tanta ignorància? Jo no crec que realment sigui ignorant. Simplement el que volen és aprofitar de qualsevol manera per arribar a complir el seu objectiu, que és aconseguir arribar al poder.
1: A mi m'estàs deixant que tant de bo milions de persones t'estiguessin escoltant ara mateix, perquè bueno, tens un discurs de savi, realment. Escolta, en arribar al territori espanyol, l'Osman va passar un temps en reclòs al centre d'internament d'estrangers del Matorral, a Fuerteventura, i va ser enviat a Màlaga, no? Primer?
0: Sí, des de Fuerteventura em van enviar a Màlaga, sí.
1: I després a Barcelona. Havia arribat al País dels Blancs. I Osman, el País dels Blancs a Barcelona és on vas viure la cruesa que escoltàvem al principi, aquesta invisibilitat que potser és molt més dura que tot aquest periple pel desert, la solitud, el menyspreu. Si dorms al carrer, és veritat, ningú et mira, ningú et veu, o potser et veu, però no et vol mirar, no?
2: I si et mira, et mira malament.
1: Exacte. Fins que un dia vas tenir l'empenta de demanar ajuda a una dona. I quin important, demanar ajuda a vegades, reconèixer que tenim una necessitat. Què recordes d'aquell moment?
0: Com si va ser allí, sincerament.
1: Ai, mira, tinc la pell de gallina,
2: sí, sí.
0: És que el curiós és que la Montse viu a Vedoreix. En la vida havia anat a veure al peu, al carrer Navas de Tolosa, que és on havia dormit aquella nit anterior, no?
1: Sí.
0: I costa creure que, tot i que ja havia rendit demanar ajuda, perquè quan intentava parlar aquests primers dies la gent s'espantava, s'amagava el mòbil, el bolso, o bàsicament em feien com que, oi, quítate, que no...
1: No vull res,
0: apartat, no? I que fas noses, saps? I, bueno, això em va fer entendre que no, que el pitjor, o sigui, que la selva del cement era pitjor que la selva tropical, perquè com a mínim al desert tenia aquests 100 companys que van arribar en viu amb mi, que només amb la seva mirada sentís acompanyat. En canvi, la ciutat de Barcelona, absolutament res, no? I, en canvi, aquest dia em va arribar algú, em va dir, oi, aixeca't i parla amb aquesta dona, no? I em dius, ostres, Osman, on va venir aquell missatge? O per què? Mira, no em vull convèncer ningú, ni cadascú ho interpreti com va voler, però el cert és que Montse és real, Montse és viu, Montse és viva, els meus pares són reals, i es van trobar que la Montse, la meva mare, pues, a la carrer Navas de Tolosa, i vaig passar de tenir ser un vagabundo que vivia al carrer, a una casa, calefacció, aigua calenta, roba neta, que, clar, hòstia, viure al carrer és que és molt difícil. I aquest... Bajón va venir, va arribar aquella primera nit a casa, la Montse d'Armando, no? Perquè, clar...
1: Va ser conscient de tot el que havies passat.
0: Correcte. És que si realment estava tot predestinat que la Montse d'Armando estaven esperant, quina necessitat tenia de patir tant, què havia fet malament? Perquè els meus amics, el 97% van morir al camí, Es diu fàcil.
1: És molt fort.
0: Es diu molt fàcil. Viure-ho és una altra cosa.
2: I tant, i tant. Tot això ho has transformat en un llibre i ara en una pel·lícula. Usman, com has viscut el fet que la teva pròpia història, que relates en primera persona al llibre, estigui plasmada en imatges?
0: Ostres, Gerard, la veritat és que...

0: per molta gent vaig actuar, però els que realment poden anar més enllà poden entendre que no vaig actuar, sinó vaig tornar a viure aquell fred d'aquest nen, aquell nen que vaig ser, les pors que vaig sentir, aquell nen que vaig ser, doncs, òbviament no va ser gens fàcil, però també és veritat que vaig tenir la gran sort d'envoltar-me de gent molt professional, molt bona, sobretot la meva família, que sempre m'han apoyat, m'han donat suport. Una cosa és acceptar, doncs, convertir la teva vida en una realitat per millorar el món, per contribuir, per ajudar als altres, però a tu qui t'ajuda.
1: I tant.
0: I aquí crec que el paper de la família, la meva dona, doncs, ha sigut clau.
2: És fonamental la família en totes les situacions. A Viaje al País de los Blancos, l'Osman, ja ho dèiem, actua i escolta... amb una companyia de luxe, l'Anna Vilarassau. Explica'ns com ha estat això.
0: Uau, ostres, tu, és que sincerament... Uau, uau, sí, literalment. A més, és que jo l'admira, o sigui, l'admiro des de que vaig arribar aquí, perquè, clar, a casa meva, els meus pares són catalans.
2: S'ha vist molt, no?
1: I... una de les grans.
0: Exacte. Llavors, clar, jo mirava totes les sèries que feia, etcètera, etcètera, sí. No? I, de fet, li compartia. L'altre dia vaig coincidir amb ella, amb una periodista que ara no se m'ha dit tant nom, Mònica Tarribas, sí. Que... de fet, feia un programa que es deia Nit al dia a la TV3, etcètera. I clar, jo feia castellers. Jo anava, o sigui, el dimarts i divendres arribava a casa a aquelles hores i clar, només mirava sèries de català, o sigui, que feia TV3 amb la Gemma Vilarassau o la Mònica Tarribas. De fet, em considero que va ser les millors professores que he tingut, perquè em va ajudar moltíssim. I a sobre actuar, o sigui, treballar en aquest projecte tan humà, tan personal amb ella, ha sigut un luxe.
2: Doncs, Osman, m'estaria tot el dia parlant amb tu perquè tens una història brillant, perquè tens una vibra que és al·lucinant i tens un discurs que, tant de bo, com he dit abans, milers de persones ho escoltessin i canviessin una miqueta la mentalitat. Recordem, Viaje al País de los Blancos, la pel·lícula sobre la vida de l'Osman Umar, arriba demà divendres als cinemes de tota Espanya, però avui podrem gaudir de la preestrena als cinemes Verdi de la mà de 3Media Cine. Osman, de veritat, ha estat un plaer tenir-te aquí al programa. Gaudeix molt d'aquesta pel·lícula, de l'etapa que et toca viure ara. I escolta, que siguis molt feliç.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres per deixar-nos l'oportunitat de poder compartir això. I ja, mira, he portat un detall per tu, per si tens nens petits.
2: Home, i tant!
0: Perquè vam treure aquesta llibre amb Grupo Planeta.
2: El Viaje de Osman.
0: El Viaje de Osman per nens de 3, 4, 5 anys. I jo crec que és important, doncs, que el més petit també comencin a ser conscient de la realitat que ens envolta, no? Que la seva realitat pot ser bastant més diferent.
2: Doncs t'agraeixo i ho llegirem junts aquesta mateixa tarda. Osman, moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Nosaltres ho hem de deixar aquí, lamentablement, però agraïts que estigui aquí l'Osman. Tornem demà a partir de les 12:20. Que passeu una bona tarda.

0: Molt bon dia a tothom, sigueu benvingudes, sigueu benvinguts a una nova edició de Nits de Ràdio, si és ara quan us incorporeu a la sintonia d'Onda Cero Catalunya, si és ara quan esteu iniciant el divendres 26 de juny de 2026, una setmana que és una mica complicada per haver tingut aquest festiu al mig i fins i tot, doncs ara escoltàveu, no?, que en la ciutat també hem fet avui la secció del cor, amb la qual ja és molt difícil acabar d'entendre o situar-se de quin dia és, per això, deixem-ho clar, és divendres. I divendres 26 de juny. David Morales, molt bon dia.
1: Bon dia. Al Regne Unit, quan tenen un festiu entre setmana, ho solucionen d'una altra manera. El posen el dilluns.
0: Sí. Jo crec que està molt bé.
1: I d'aquesta manera, doncs mira, tenen un cap de setmana llarg i no es desmaneguen d'aquesta manera les setmanes.
0: No et desmanegues perquè és que se't complica tot. Se't gira del revés i dius, ai, que bé, però ja estàs més a prop del cap de setmana. Sí, però bueno, també llavors t'entra aquesta suor freda de pensar de com de depressa va passant el temps, tot i que suor i freda en aquest cas és difícil perquè la suor segueix sent un element clar durant el dia i treballar en aquestes condicions doncs és realment complicat. En fi, sigui com sigui, nosaltres intentarem ser com aquest ventet, com aquesta brisa que t'acompanya i que et fa passar una bona estona a les matinades. Si hem d'explicar alguna cosa, David, dels 26 de juny, què podem dir? A veure...
1: Doncs mira, començaré per altres dies internacionals, però és que avui hi ha un que està molt relacionat amb aquesta època.
0: Vinga.
1: I justament amb el que parlaves. De moment començo parlant d'altres, perquè tenim de Nacions Unides, va proclamar aquest 26 de juny com el Dia Internacional de la Lluita contra l'Ús Indegut i el Tràfic Il·lícit de Drogues. També és el Dia Internacional en Suport de les Víctimes de la Tortura. És el Dia Internacional de la Preservació dels Boscos Tropicals. I és el Dia Mundial de la Refrigeració.
0: Importantíssim. Sí.
1: Tan important, i aquests dies més que mai. L'aire condicionat, el que serien congeladors, frigorífics, bombes de calor, tot això és bàsic avui dia en la nostra vida diària. És que sense ells, aquells dies que un dia que fa calor i et marxa l'aire, l'electricitat,
0: sí.
1: Ens trobem perduts, eh?
0: Sí. Bueno, està clar, perquè és que, a veure, amb temperatures elevades és evident que no es pot fer res de bo, eh? Allò que es diu de que fa que et falta l'energia, el risc de tenir qualsevol...

0: m'agradaria aquesta reflexió. Quantes més hi haurien en onades de calor sense sistemes de... És a dir, que coincidís amb que s'endés la llum 24 sí. hores, 48 hores, no? Clar, seria molt problemàtic, eh? O sigui que estem tan, tan exposats.
1: Ara mira, m'ha vingut al cap el comentari d'una amiga quan hi va haver l'apagada elèctrica, la gran apagada que vam tenir a tot el país. Ella és portuguesa. Y en un grupo de WhatsApp nos va a comentar: "Ay, ¿qué voy a hacer yo con los lomos de bacalao?"
0: Sí, mira, veus.
1: Congelats. Veus? Ahí vaig pensar, més portuguesa no pot ser.
0: Lomos de bacalao, eh?
1: És que bacallau.
0: És que cadascú, a veure, pensa, li ve el cap, no? Com faré tal cosa o tal, o què faré jo amb els lomos de bacalao? Doncs escolta, no, està clar que cada persona és un món. I cada persona doncs té les seves preocupacions i pensa en una cosa, no? Quan se'n va la llum o el que sigui, no? Bueno, nosaltres de seguida pensem que es pugui seguir fent el programa, o tenim generadors, tant el David Morales com jo, que si se'n va la llum t'aguanta una estoneta més perquè no es perdés la connexió. Bé, doncs interessant la refrigeració, com d'important, com de necessària i com en diríem, podrem dir, d'imprescindible és totalment, així que tot el nostre reconeixement i gratitud infinita. Sí. Què més tenim, David?
1: Anem cap a Estats Units, que tenen dies curiosos. Mira, avui tenen el dia de les puntes de coixí.
0: Ah, mira.
1: Sí, mira, és curiós. És una cosa que cada vegada es va perdent, això d'anar fent puntes de coixí.
0: Sí, bueno, perquè és laboriós. Gent, sí,
1: encara hi ha gent que ho fa i de tant en tant veus que hi ha trobades de puntes de coixí i s'ajunten per fer allà. I a mi sempre m'ha semblat una cosa meravellosa veure tants fils i posen allò a l'extrem, aquelles coses que pengen, i li van fent aquelles voltes i penso, ostres, Déu-n'hi-do, quina paciència.
0: No, quina traça, quina traça tenen la gent que en sap fer. És digne d'admirar i de mirar, en aquest cas, perquè sempre que veus algú, no, que fa molt bé una cosa, no, com pot ser doncs, en els esports o en qualsevol feina, o en qualsevol manualitat, doncs és un plaer poder veure, no? I pensar que m'agradaria fer-ho tan ràpid o tan bé, però no. El que sí podem fer és gaudir d'aquestes activitats, encara que no siguis el més ràpid, encara que no siguis la persona més eficient, però si t'agrada fer aquesta activitat, doncs endavant, que no es tracta sempre de... Que no tota la vida és competició. De fet, hauríem d'entendre que fossin les menys coses possibles. Però bueno, què més tenim? A veure.
1: Tenen també als Estats Units, que avui és el Dia Nacional de les Esteticistes, avui és el Dia del Perdó. Hauria de ser cada dia, potser, perquè si ens limitem a un dia a l'any, malament anem.
0: Bueno, hi ha gent que sí, hi ha gent que necessitaria molts dies, en general.
1: Tenim també que és el Dia Nacional de les Canoes.
0: Ah, mira.
1: Sí, és el Dia Nacional de fer una encaixada de mans.
0: Mira.
1: Els americans ja ho són molt, això de les encaixades. Nosaltres aquí fem més petons, però ells són encaixada de mans i ja sí hi ha més confiança a l'abraçada.
0: Val, però és give me five, en tot cas,
1: També tenen que és el Dia Nacional de les Food Trucks, aquelles furgonetes que s'utilitzen en fires, etc., en menjar. Que recordo, mira, fa uns anys vaig haver d'anar a València i jo sempre porto, quan vaig de viatge, sempre porto la ràdio i m'agrada escoltar emissores locals una mica per sentir, a veure com sonen diferents llocs. I recordo una que vaig agafar una emissora que tenien una falca de ràdio en la qual parlaven d'una fira que feien no sé a quina població i deien que tenien food trans.
0: Ah, mira.
1: Em va fer molta gràcia.
0: Clar, a veure...
1: Cadascú,
0: No entrarem en com han de ser els vehicles, no? Diguem,
1: exacte.
0: Cada vehicle que sigui lliure de ser com vulgui, totalment. Tingui menjar, això. Aquesta part la tenia, la part del food la tenia, que és la important. L'altre, que sigui com vulgui.
1: Després tenim que als Estats Units avui és el Dia Nacional del Coco.
0: Ah, mira.
1: I és el Dia Nacional del Púding de Xocolata.
0: Ostres.
1: No sóc jo gaire de púding de xocolata.
0: Jo em quedaria més amb el coco,
1: Que vols que et digui?
0: I més ara amb l'estiu, això fresquet, aquell... De quan menges un bon coco i... I a més, com a postre, el coco helado, jo era molt fan del coco helado, quan els postres aquells grans de... Bueno, en fi, altres èpoques i

Va passar tal dia com avui, 26 de juny del 1977. Elvis Presley pujava per darrer cop a un escenari. Aquell dia Elvis Presley pujava a l'escenari del Market Square Arena, situat a Indianapolis, per oferir el que es convertiria en el seu darrer concert en públic abans de la seva mort, unes setmanes més tard. En aquell moment, Presley seguia mantenint una agenda d'actuacions intensa, amb una base de seguidors complint recintes arreu dels Estats Units. El concert formava part de la gira que l'artista havia emprès en la seva etapa final, caracteritzada per aparicions en directe que combinaven grans èxits del seu repertori amb interpretacions que mostraven la seva evolució vocal al llarg dels anys. Malgrat que la seva activitat escènica ja no tenia el mateix ritme que en dècades anteriors, continuava sent un referent capaç d'atraure públic massiu i generar gran expectació. A l'escenari, Presley mantenia una posada en escena reconeixible, amb una banda que l'acompanyava i un repertori que incluïa temes que havien definit la seva trajectòria. El concert es desenvolupava en un context on la seva figura ja era considerada una llegenda viva de la música popular, amb una carrera que havia influït profundament en l'evolució del rock and roll i en la cultura musical global. Aquell dia, el Market Square Arena va ser testimoni d'una actuació que amb el pas del temps ha adquirit una dimensió simbòlica pel fet de representar l'última vegada que l'artista es va presentar davant d'un públic en directe. Tot i que en aquell moment no es percebia com un esdeveniment final, posteriorment ha estat reinterpretat com un punt d'inflexió en la seva trajectòria. La gira en què s'emmarca aquest concert reflectia una etapa en què Presley continuava connectant amb les audiències a través de la seva presència escènica i el seu repertori consolidat.

0: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
1: A Barcelona, el 2 de juliol, podrem gaudir d'una nova ració del Clotilde Fest amb els concerts de tres de les propostes més atractives de l'escena musical catalana actual, com són Siderland, Banda Neon i DJ Bulma Beat, que actuaran als Jardins del Palau Robert a partir de les 8 del vespre. Pots aconseguir invitacions dobles a través del web d'Europa FM amb aforament limitat. A la província de Girona, fins aquest diumenge 28 de juny, es pot gaudir de la visita Descobreix Empúries de la mà dels seus habitants, una visita teatralitzada en la que una antiga habitant de l'Emporea romana del segle I després de Crist ens portarà de la mà per la ciutat 2.000 anys enrere. Els visitants descobriran la història i els racons més especials de la ciutat grega i romana i gaudiran dels costums i la vida quotidiana de les societats clàssiques que varen conviure a Empúries. A Lleida, la sala d'exposicions de l'Ajuntament acull l'exposició Petjades, una mostra que recull les escultures de gran format de diferents etapes de la trajectòria de l'escultor argentí Miguel Ángel González, com també diversos dibuixos i projectes. L'escultura de González reflecteix la relació entre el cos i l'ànima i el seu amor per l'ésser humà i el coneixement. La mostra es pot visitar fins al 30 de juny. I a la província de Tarragona, el Museu de Reus acull l'exposició Originals d'Antoni Gaudí, en el que es podran contemplar alguns dels dibuixos i documents originals de l'arquitecte reusenc incorporats al fons del Museu de Reus l'any 1933 per iniciativa del conservador Pere Rius i el també arquitecte Domènec Sugranyes. Concretament, es tracta d'un conjunt de 5 dibuixos, una fotografia, un quadern de notes i el carnet d'expositor de l'Exposició Universal de Barcelona de 1888, que es podran visitar fins al 27 de desembre.
0: Apunta-t'ho a l'agenda. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

0: I és que quan escoltem aquesta sintonia ja sabeu el que passa, anem a passar-ho molt bé perquè arriben els nostres tribuneros, en Marc Gelabert i en Sergi Porcel, vamos!
1: Ei!
2: Bon dia!
0: Aquí, ja us tenim aquí.
1: Des d'aquí dalt, us ho sé molt bé, eh? Però, Houston, tenim un problema.
0: Teniu un problema a l'estació de servei internacional de repostatge?
1: Sí, sí, sí.
0: Què ha passat? A veure.
1: Sí, no, bueno, que no ha arribat la comanda de la compra que hem fet.
0: Hosti. Vaja, el delivery...
1: El del Globo no arriba.
0: El del Globo, sí, el Globo aerostàtic, en aquest cas, sí que pugen a un Globo aerostàtic, en aquest cas,
1: sí.
0: No ha arribat fins on estàveu, eh?
1: Ha punxat
0: pel camí. Veus? És que per això és bo que l'estació aquesta internacional que estem construint aquí a la secció dels tribuneros doncs tingui tot tipus de recanvis, eh? Coses que puguis necessitar. Una navalla suïssa, uns pneumàtics, qualsevol situació, doncs allà està bé que ho incorpori. Sí. Home, està clar, no està molt bé, és necessari. Jo us volia proposar aquesta setmana, perquè la gent està desesperada amb el tema de la calor, i la gent ja busca com a bojos el tema de les piscines, no? Piscines municipals, busques amics que tinguin piscines, gent que igual no parles en tot l'any, que de cop i volta et comences a trucar. Eh? La gent que té piscines ho sabeu, que us comencen a arribar missatges. Ei, com va? Fulanet, quant de temps? Què fas? Què és de la teva vida? Diu. Es nota que fa calor,
1: que
0: eh?
1: Venim, eh?
0: Que demà venim. I de cop i volta, quants podem venir? Què vol dir? És que vindrem quatre. Dius, ostres, mare meva, vindrem set, que vindrà la sogra també. T'ho imagina't, no? Pues ara te salen amigos, no eren els donetes, no. Que te salgan amigos per totes partes és la piscineta.
2: Això crea responsabilitat, et fa ser responsable i no em puc fer responsable a vosaltres, no?
0: Exacte. No, pues ja està. Llavors, jo el que proposo...
2: Con alumnos, esto que sé.
0: De responsabilitat. És que m'encontro. Sí.
2: Bueno, pues sí.
0: Et vas trobant a l'estiu.
2: Si estigués allà no vas trobar en l'estació aquesta. Va?
0: Bueno.
1: No, o sea, aquí anem flotant, no ens falta piscina, ja flotem sols.
0: Aquí floteu, no? Tu imagina't que trobes un alumne allà a l'estiu. Voy a l'hiperespacio per no trobar-me més els alumnes i te'l trobes allà. Imagina't.
1: No. A més, sempre dic, no, cal que vingueu, que aquí no tenim socorrista.
0: Exacte.
2: Com van llegar els pedidos? Com van llegar els alumnes?
0: Exacte.
2: O és que els alumnes ara es dediquen a fer de conductors de globos repartidors. Els alumnes volen ser metges.
0: Ah, bueno.
1: Sí. Bueno, hi ha alguns que acaba el curs i sí que porten un globo després ja.
0: O s'han fet metges per al cabell, saps què vull dir? Que no són els altres. Escolta'm una cosa, la proposta que us faig, a veure si li veieu viabilitat. Feu una app d'aquestes que et localitzi piscina o font el més a prop possible de tu. És a dir, que et digui, la font més propera a on estàs està a 12 metres al nord-oest, no al nord-oest, no, segueix aquest carrer perquè al nord-oest jo quan tinc set no estic per buscar on em queda el nord-oest. Diu, no, mira el sol, no, si miro el sol ja moro directament. No, digue'm en quin carrer he d'agafar i quants metres està la font i la piscina més propera, sigui pública o privada. Si és pública...
1: I valen també aquestes inflables del Toys R Us?
0: Puntuen menys. Et posa els tres tipus, no? Llavors, si és pública, que et digui quan et costarà, l'horari, etc. Si és, diguem-ne, d'obra, però d'algú, doncs el seu perfil de xarxes socials. Per si, saps? Per si tens alguna manera de començar a fer...
1: Que et diguis si són a casa o no hi són, però no pots colar.
0: Ah, exactament. Fas una mica de que puguis negociar una mica. I si no, i si és d'aquestes inflables, doncs, bueno, a veure quina capacitat té, perquè possiblement no hi càpigues ni un, no?
1: Per remullar els peus, una mica.
0: Exacte. Aquesta ja és solució, remullar els peus, com a molt, no? Però, no? Perquè així la gent

0: O sigui, seria com un seient lliure, per entendre'ns, però seria un piscina lliure. O sigui, si tu tens una estona, perquè tu no estàs tot el dia, tu tens piscina però no t'estàs banyant tot el dia. Llavors, tu cedeixes una estona a la piscina a canvi d'una recompensa. Com ho veieu?
1: Sí, esto es un tutorial en tiempo directo, en
0: sí.
1: Tiempo real.
0: Es un tutorial, sí, un tutorial.
1: Entonces, mira, si ya me entra un suos, no me está pensada de programar esta aplicación. Mala meva la feina. Uf, es un poco, sí, sí, pero yo habré de aprender, a ver com va.
0: Sí, home, però t'ho imagina't, et montes una piscina i...
1: És que t'has de moure per anar al lloc, no? Jo aquí, jo és que només tinc el ventilador, aigua o alguna birra. I ja
0: la bolsa o la birra aquí, eh?
2: I l'ordre és igual, eh? I l'ordre és igual, i tota l'hora també.
0: Sí, tota l'hora, sí.
1: Mi libro, mis apuntes, voy pensando, ventilador,
0: i ja està.
1: Tinc gana,
0: no, però quan la gent diu allò de que, ai, passo de fer una cosa, que diuen, ai, suo de fer una cosa, ve d'aquí. O sigui, ve de que a l'estiu estàs suant i no vols fer res.
1: Tu de no fer-la. Suo de no posar-me davant del ventilador. Vull dir, suo de davant d'ell, sí. I començo a suar.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí.
1: Perquè no tinc aire condicionat d'aquest, clar.
0: No, clar. Però és que, a veure, parlem-ne, vull dir, no tothom pot tenir aire condicionat, no?
2: No, és a condició de que paguis sempre.
0: Aquí està.
1: No, jo lo hago por valores, yo lo hago por valores.
0: Ah.
1: Valores económicos, psicológicos, bueno, tantos valores. Además, esto de las hélices mola, es como los aviones de antes.
0: Les tens pintades com si fos un bombarder de la Primera Guerra Mundial?
1: Me los pinto estilo BMW, saps? Blancs i blaus.
0: I t'has ficat un d'aquells que ara en venen uns d'aquests de ventilador de sostre que tenen LEDs. Pots anar canviant la llum.
1: No podem parar, la veritat. És que comencem a parlar de coses i a mi ja em venen invencions per totes les bandes, eh?
0: Claro. Vull
1: dir, estic a punt de crear una empresa, però dic, ostres, ara a la meva edat, sí. Si amb prou feines tinc, de què puc parlar aquí?
0: No, home, però escolta, una, saps? N'hi ha d'aquests de LEDs, però escolta, jo l'aplicació aquesta, no? De dir, escolta, tu tens, o sigui, seria un piscina lliure, no?
1: Però mola, si realment saps com va, mola.
0: Clar, tu tens una piscina, dius, escolta, jo no estic tota l'estona, no? Mira, jo estaré de 8 a 9, i després vas fent turnos, i la gent paga pels turnos.
1: Claro.
0: I tu reserves, pagues des de l'aplicació, eh? I els hi obres la porta, perquè això que dèiem, perquè si fa calor ja no, ni els vas a buscar. Els hi obres la porta.
2: L'aplicació no la té, el que la fa servir, però el que té la piscina també la té, no? Per dir, ei, canvia gent ara.
0: No, clar. No, llavors ja el sector hardcore, que el que fa és avisa, va enviant petits avisos primer. Queden 10 minuts. Os queden 5 minuts. I si no reaccionen, llavors envia una petita descàrrega elèctrica que...
2: L'aigua, no?
0: A l'aigua, sí. Que fa que surtin ràpidament els que no han entès que havien de sortir ja.
2: O deixes anar pues algunes piranyes.
0: Sí, lo de les piranyes...
1: Sí, piranyes, sí.
0: Lo de les piranyes no ho havia pensat, perquè més que res, perquè si no després... La piscina va agafant un color vermellós a mida va avançant el dia, saps què vull dir? Que, bueno, i que podria haver certa fama quasi de pel·lícula de terror, no? De la gent que fue a esa piscina i nunca volvió, no?
2: I van anar a tres, van tornar a dos.
1: Sí, esa leyenda.
0: És una leyenda.
2: Sí, tu hauries de fer un invent d'una dutxa, a l'estiu, una dutxa portàtil.
1: Mira, l'invent aquest del David, o sigui, les xarxes socials van que volen, ja està hecho en Brasil, s'acaba de hacer en Brasil. és que somos tan infantiles, nosotros también, nuestro humor blanco. Bueno, pues, os digo así, refrigerio. Refrigerio.
2: El Río de Janeiro.
0: El Río de Freixeiro. Sí.
1: Refrigerio. Está de Río de Janeiro, de Brasil.
0: Río de Refrigerio, ¿no? Deu ser.
1: Algo así.
0: Bueno.
1: Es que no sé. Pero bueno, así estem.
0: Pues igual és que els igual van tenir la idea primer els tribuneiros, saps? que deuen ser com, clar, deuen ser com nosaltres, però que falen portuguès o brasileiro o alguna cosa d'aquesta.

0: se traduce automáticamente
1: Se
0: en ese
1: traduce
0: gestor ya.
1: automáticamente, ¿no? Esa de...
0: Y nos ponen contadores y cosas. Mark, aquí en la
2: ¿Qué?
0: estación esta, en la
2: ¿Qué?
0: estación, tú
2: Sí,
0: estás
2: servicio
0: aquí,
2: estación, sí.
0: ¿tienes
2: Diga,
0: cubitos de
2: servicio
0: hielo?
2: estación.
0: ¿Tienes cubitos de hielo en servicio de estación?
2: Bueno, són més aviat són trossos de meteorits congelats que anem trobant
1: De
2: pel camí.
1: cometes, no? Perquè els cometes diuen que són
2: Sí.
1: blocs de gel, no? I tu quan passa un cometa,
2: Sí.
1: llec, el caces, no? I
2: Sí,
1: en fas trossos.
2: tinc un caça papallona i vaig allà amb xampany per allà.
1: Ah, però, ostres,
2: És
1: els has
2: que...
1: d'agafar molt en el moment adequat, eh? Perquè si no passen ràpid, eh, aquests. Vull dir que té mèrit caçar-los. Caçar-los al
2: No,
1: vol, en aquest cas.
2: però els hem anat tastant i així, amb on the rocks,
1: Sí?
2: que van bé,
1: Però que és
2: aquests
1: com
2: gels.
1: granissat, és granissat
0: Oh.
1: de cometa.
2: Sí. És una mena de gelat així, gustos diferents, depèn de la galàxia d'on ve.
1: Ah, val.
0: Però dins té algo, a dins té algo com una sorpresa que et diu un missatge o algo així, no?
1: Com les
2: Sí,
1: galetes aquelles
2: és un
1: xines,
2: tip.
1: no?, que et diuen.
0: Sí. Pues igual que un chip o algo, pon el chip a ver qué dice en el mensaje.
2: Sí, és un Kinder Cometa.
1: Un Kinder Cometa. M'agrada molt el Kinder Cometa.
0: Qué envidia. Es que porque ahí estás tranquilito,
1: És que diu, jo passo les tardes aquí a l'estació, saps què vull dir? No ve molta gent, i clar, alguna cosa hem de fer, no? Jo m'imagino l'estació aquesta de servei interplanetari amb una mega caça papallones que li surt, clac, anar agafant cada meteorit i ja el pica una mica per fer granissat o el que...
0: ràpid, eh? Que piquin.
1: Sí, clar.
2: De
1: No.
2: tant en tant, amb el cas de pavellones també he agafat alguna cosa, algun alien, així,
1: Algun
2: però bueno,
1: alien,
2: deixo
1: heu
2: anar,
1: agafat?
2: perquè...
1: Els deixes anar,
2: Sí.
1: no? És com els pezquinines,
2: Sí.
1: no?
2: Sí, els deixo anar, que continuïn ja, quan siguin més grans ja vindran.
1: Sí. I no els animes a participar a aquest trofeu que volem fer de Mystery Miss Universo allà a l'estació? Ho dic perquè potser els trobem lletjos, però saps què vull dir? En el seu planeta són molt atractius. Clar, no tenim el mateix criteri, no?
2: Sí, no sé, aquí seria un concurs amb tantes categories que no sé, haurem de veure com s'organitza.
1: No, clar. Tu imagina't que t'arriba un alienígena que té cinc boques. Són moltes boques que alimentar, no?
2: També,
1: Clar.
2: o uns quants braços, unes quantes cames, o no
0: Sí.
2: tenen res.
1: Clar.
0: Un ente,
1: Són
0: un ente. Hola,
2: Són
0: un ente.
2: com
0: Vente
2: la
0: para
2: cosa. Són la cosa.
1: Clar. Però si tenen molts
0: acá.
1: braços, sempre és algú que t'eixa una mano, no? Sí, saps?
2: Sí.
1: Vull dir, sempre que se li regenera automàticament. És que, clar, les frases deuen canviar molt de significat a l'espai, m'imagino.
2: Oh, bueno, sí. És allò, el pulpo, o sigui, no hi ha el toro
0: El
2: mecánico allà, hi ha el pulpo
0: pulpo.
2: mecánico.
1: Hi ha un pulpo
2: El pulpo.
1: mecànico, eh? Perquè et va agafant, no?
2: Sí.
1: Així com si haguéssim.
2: Sí.
1: Jo ho veig, eh,
2: No,
1: lo
2: aquí,
1: del...
2: aquí a l'espai, amb qüestió de feines i de noves feines, en van sortint, eh?
1: O sigui, et van
2: Així de...
1: sortint.
2: Van sortint noves feines, sí. Sí.
1: I quan fiqueu els productes la data de caducitat, poseu l'any, no?, de caducitat, perquè
2: Sí,
1: clar...
2: 2 anys llum, 3 anys llum, depèn.
1: Exacte! Aquest producte caduca d'aquí un any llum. Dius, això ha de
2: Sí.
1: ser lluny, eh? Això ha de durar bastant, eh? Diu, això, senyora, ho té per tota la vida.
0: Ja,
1: Sí,
0: ya.
1: la crida per
0: Un
1: ja.
0: año, un año, un año, se acaba.
1: Sí,
0: Y
1: un
0: estamos a la
1: any.
0: velocidad de la luz. ¿Cuánto tardará? Esto se caduca en medio yen
1: En medio hi ha
0: medio yen.
1: exacte. Exacte.
0: Bueno, medio ya no, ya allá, perquè allá, si se'm perd el mòbil, no el trobaria, perquè allá no teniu el telèfon fix. I jo
1: Clar.
0: aquí el telèfon fix el faig servir per trobar
2: Sí.
0: el mòbil.
1: Ah,
2: No,
1: oh, que és
2: però
1: bona aquesta, eh? Aquesta tècnica del
2: aquí...
1: Sergi no la coneixia. És a dir, el telèfon fix de casa s'ha quedat només perquè puguis trucar-te al mòbil i així veus on està.
2: Bueno, és una opció. Aquí, clar, aquí li posem localitzadors, però després mires a veure on està i dius, hòstia, ja està a Ganímedes,
1: A
2: sí,
1: Ganímedes,
2: vés-hi a
1: clar.
2: buscar-lo.

0: Sí, fa mandra anar a Ganímedes.
1: No, no, i per la nau comença a flotar, ja sabeu on va.
0: Sí, sí, sí, va, se'n va sol.
1: Allà a los fogones.
0: Mira, jo el que portaria pitjor és a primera hora del dia, que també no sé quan és, primera hora del dia, perquè clar, també allà no surt el sol. Però bueno, és igual. Seria jo de fer-me el primer cafè, que és necessari, saps allò que dius? Hasta que no me tomo la primera taza no soy persona, que en molts casos ni tan sols després de la primera taza és persona, perquè hi ha gent que...
2: Sí, sí, bueno, aquí n'hi ha molts que aquí... no són persones.
0: No són persones. Ja. Diu, jo, hasta que no me tomo... Por muchos cafés que me tome, nunca seré persona, eh? Has de tenir una tassa que digui això, allà. Sí. Doncs clar, allò que dius, bueno, va, em preparo el cafè, així a veure si em desperto. I vas a intentar veure'l i surten les bombolles volant. Jo no estic per perseguir bombolles de cafè amb llet a certes hores de... Bueno, del, no anava són, a dir del matí, bueno, bueno, de quan sigui.
2: Aquí no hi ha allò que es fa aquí a la terra del cafè express. Aquí val. És el cafè amb gas. Cafè amb gas.
0: Cafè amb gas, eh? Fixa't.
2: Sí.
0: Sí, sí, sí.
2: Ah, no. amb bombolles, cafè mineral.
0: Cafè mineral, sí, sí. No saps cafè? Cafè
1: mineral i no m'ho sí. Ja, com la pastilla que ja he fet recent.
0: Ah, exactament. Quin invent, que vas pensar, la ratafia efervescente. Per què no hi ha granisset de ratafia? O si n'hi ha? Bueno, no ho sé, no.
2: S'ha esgotat les existències.
0: S'han esgotat. A veure si a la web brasilera aquesta també ho estan fent.
1: Okay. A veure si està en la bodega, que sé que com si estigués en la bodega, ara.
0: Sí, exacte. Diu, vete a l'hangar, que, sí. Que, ja segur que ja segur que entenen. Mare meva.
1: Bueno, i ahir hi ha persones, no?
2: I per qui vas aquests dies? Com ha anat això de la revetlla de Sant Joan?
0: Molta gent. Cada cop hi ha més
2: sí,
0: gent.
2: Sí, perquè... Jo pensé, jo, aquí havíem preparat una festa, però no ha vingut ningú.
0: No ha vingut ningú, no, ja?
2: No, no, no. Vam fer explotar una estrella,
0: una font, no? Allà les fonts són coses sí. Bèsties, eh? Allà quan feu una font, sí. La lieu grossa, eh? Con làser, sí,
2: sí. Vam intentar fer foc, però no hi ha oxigen, no vam aconseguir res.
0: Allò no cremava. Allò no.
1: Aceleres i fas així una estela.
0: Sí,
1: i navega.
0: Una estela, eh? Estela de difícil.
1: Navegando por el voy.
0: Sí, sí, t'ho imagina't, eh? Allà... Dius, ostres, algú s'ha deixat alguna cosa i no ho vas a buscar, eh? Home, allò de si fas un sopar, dius, cadascú porta una cosa, no? Clar, és difícil que t'agradi la gastronomia típica, doncs jo què sé, de Saturn, o segon lloc d'aquests, perquè... Clar,
2: bueno, la gastronomia típica de Saturn són aros de cebolla.
0: Aros de cebolla, sí senyor, que bo.
2: Anelles de cebolla,
0: sí,
2: de
0: ceba. Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Per esmorzar unos d'estos, unos roscones.
0: Els roscones, sí, sí, exacte. Mare meva, con sorpresa,
1: Sí, sí. Sempre. A mi sorpresa me gusta.
0: Sí, tu sempre has sigut de sorpresa. Sí. I heu fet coques a l'estació internacional per la revetlla o què?
2: Bueno, les hem intentat fer, però encara les estem perseguint, que estan per aquí clar. Volant.
0: Tu imagina't que se t'escapen els pinyons allà com gravedat zero i comença'ls a buscar els pinyons. Pinyons, llardons, la frita confitada, el de crema, tot per allà, venga, volando.
2: Sí, sí. És com una gincama, has d'anar ajuntant les peces.
0: Ajuntant les peces, sí.
2: I al final, si trobes una mica de coca, pots menjar si l'ajuntes.
0: Sí, sí.
1: Hay que crear un espacio de gravedad cero dentro de la nave para poder cocinar.
0: Sí, això és veritat. Cocinar i fer vida, ja, perquè si no, de ser molt cansat, en general, estar tot el dia ja... Ai, estoy ingrávido. No, ingrávido, has d'estar que no...
1: Sí.
0: Exacte. T'ho imagina't, per què no fan tutorials d'aquests de mobilitat en l'espacio, no?
1: Sí. Ja en faran.
0: Ja en faran. No olviden de subscribir-se.
1: Però hi ha persones, Marc, allà hi ha persones?
0: O sigui, o estàs sol, allà?
2: Bueno, hi ha gent que es pensa que són persones, però no.
1: Però són persones que maquinen.
2: Són màquines. Màquines que pensa que són persones.
1: Persona que maquina.
0: De fet, ell allà no té les tres Maries, sinó que té les tres Ies, allà,
2: Sí. Sí, tres iaies que han vingut a una excursió de l'incenso, que van venir.
0: A l'Incerso ja està portant gent, ja? Sembla mentida, Clar, com que és amb els diners de...
2: Són avançats a la seva època.
0: Bueno, diu, no, nosaltres...

0: Ya
1: También.
0: en el almuerzo iban allí a tirarse para flotar en el
1: A
0: agua, pues
1: flotar.
0: ahora lo hacemos exacto ahí,
1: No,
0: claro.
1: perquè com que el viatge espacio-tiempo és difícil, de fet van sortir amb 16 anys de casa. I quan han... I quan han
0: Estos son
1: arribat
0: los que se
1: allà,
0: quedan, ¿no?
1: diu...
0: Claro, estos que quedan,
1: Clar,
0: porque son los hombres,
1: diu,
0: ¿no?
1: queden, tenéis
0: Son
1: per aquí
0: los que marchan.
1: chicos de nuestra edad? Diu, de vuestra edad, no sé jo si ens en queden.
0: Pero
1: Diu,
0: ahora el más tornará de jova, ¿no?
1: bueno, si
0: Claro.
1: retrocede en el espacio-tiempo, sí.
0: Hace la
1: Sí,
0: curva.
1: sí. Sí.
0: Sí, tornaré caminant enrere i així tornaré a ser més jove.
1: Clar. Sí, quan vas... Però això és com el, quan vas en avió, no? Segons quin país, que al anar trigues més hores, no? O en trigues menys en funció del canvi d'hora, no? Doncs aquí tu tornes més jove, no? Quan tornes cap aquí, que... i
0: Sí.
1: envelleixes quan vas cap allà.
0: Sí, és un sense parar, això.
1: Sí.
0: Arribo aquí i puc, torno a ser adolescent. Arribo allà i estic a punt de jubilar-me.
1: O sigui, quan tornes ets més jove, o sigui, ets més vella allà.
0: Soc més vell allà i quan arribo aquí, hosti, a vegades no em deixen entrar
1: A
0: als
1: les
0: locals per
1: discos,
0: pensar
1: eh?
0: que sóc.
1: O sigui,
0: Sí, pues pensar que sóc jo.
1: a un lloc fas tardeo...
0: Por el DNI, por
1: No, que encara no el té el
0: el
1: DNI
0: DNI,
1: allà.
0: a l'escut.
1: No, no, quan va encara no li han fet el DNI, perquè no té ni 18.
0: Ah, no?
1: No, no, és que
0: Vale. Ah,
1: esto es
0: pues
1: un
0: ya
1: agujero
0: está.
1: en el espacio-tiempo. Això
0: Vaya,
1: és...
0: está un libro ahora sobre eso. Yo
1: Sí.
0: ya, mira, se me van las manos, ya
1: Sí.
0: estoy escribiendo.
1: Ya estás fent un llibre, de la
0: Sí,
1: estación de
0: sí.
1: servicio espacial.
0: Espérate que no crea, que no me invente un dios, que luego la gente se lo crea y monte una iglesia o algo. Espérate.
1: Bueno, et farien un líder supremo.
0: No, no, no, yo estaría en Hawái, tranquilo.
1: Diu, jo els deixaria anar fent i m'aniria a una
0: Un
1: casa ja.
0: ventilador
1: Sí. Ventilador,
0: y un tubo de
1: apuntes.
0: esos polinesios. Un tubo polinesio.
1: Exacte, al país on hi ha més seguretat, no? Els polinesios, no? Que ja són... O
0: Sí.
1: polinesios. Bueno, clar, ara vist així, no sé jo si són molt
0: Buah.
1: avispats allà els polis, no? Però són polis
0: Bueno, igual.
1: necios, no? Bueno.
0: Ya miren, mira, a ver de qué pie calzas.
1: ¿De qué en pie calzas?
0: Exacto.
1: Efectivamente, efectivamente. ¿Y de qué ropa interior
0: Chavales, por favor, chavales,
1: cojeas?
0: chavalas, hay que ir con cuidado por la vida, ¿eh?
1: Siempre.
0: Venga,
1: Siempre por
0: ¿qué
1: el lado por la sombra, ¿eh? Ahora al estiu. Escolta, pues
0: no,
1: la
0: hombre,
1: setmana
0: sí.
1: que ve seguim construint d'aquesta gran estació interplanetària que estem creant, que serà la primera estació de servei. Ah, saps què hem de
0: Sí,
1: fer? Un
0: sí.
1: programa de puntos hem de fer perquè ens
0: Hola,
1: fidelitzi la
0: sí.
1: gent.
0: Puntos cardinales para poner dónde
1: L'estació
0: está.
1: espacial de gravedad cero, de onda cero.
0: Sí,
1: Sí,
0: señor.
1: la estación con gravedad cero de onda cero. Aquí amb els
0: Ostras, tío.
1: tribuneros, en
0: Pues ya no
1: Marc.
0: ponen los abuelos.
1: Exacte. No, los de globo aerostático van allà. En fi,
0: Ah,
1: sí,
0: vale.
1: no, clar, ja pugen amb globo de veritat. Aquells són els autèntics globos, els que pugen amb un aerostàtic, tu. La
0: ¿Y cuándo
1: setmana que...
0: hablaremos de los rebaños?
1: De los
0: ¿De hay
1: rebaños.
0: que seguir al rebaño o mejor no seguir al rebaño?
1: En parlarem el rebaño que viene amb en Marc Gelabert i el Sergi Forcel als tribuneros, clar que sí, fins la propera.
0: ¡Guau, guau!

0: I nosaltres anem acabant la funció, tancant la paradeta d'aquest Nits de Ràdio que ens està fent estrenar el divendres 26 de juny de 2026. Però abans de donar el relleu, 26, del 6, del 26, abans de donar el relleu al Mas de Uno, a l'equip de Carlos Alsina, doncs sempre una notícia curiosa que valgui la pena de conèixer. Perquè David Morales, quin has triat?
1: Vigileu amb els amics que els carrega el diable, sobretot la nit de Sant Joan.
0: Ai, ai, ai.
1: Sí.
0: Ara, què ha passat?
1: I és que no hem d'anar gaire lluny. Avui anem fins a l'Hospitalet de Llobregat. Carai. I és que la nit de Sant Joan, com tants i tants grups d'amics, van sortir, un grupet d'amics,
0: sí,
1: van sortir de festa, molt d'alcohol, i es van deixar a un dels amics en el cotxe.
0: Ostres!
1: Se'l van oblidar. Sabeu allò que ha passat algunes vegades de... S'han deixat oblidat el nen, s'han deixat oblidat,
0: sí,
1: el gos...
0: Un mòbil, o s'ha caigut per allà... I
1: sí,
0: no,
1: doncs també. En aquest cas es van deixar oblidat l'amic.
0: Ostres.
1: El cas és que l'amic, que clar, anava molt perjudicat...
0: No m'imagino, vull dir, per ser... O sigui, un mòbil no t'avisa que te l'estàs deixant, però un amic sí que podria haver reclamat una mica, no, en aquest cas?
1: Doncs va despertar dimecres... Ja ha entrat al migdia.
0: Mare
1: va ser quan va començar a recuperar una mica la consciència, cap a la una del migdia, més o menys.
0: Déu-n'hi-do.
1: En aquell moment es va adonar que estava dintre del cotxe. Ja sabeu, la calorassa que fa.
0: Uf, imagina't.
1: I no podia obrir les portes.
0: Ai, no.
1: Tampoc no tenia mòbil.
0: Oh,
1: de manera que no podia trucar als serveis d'emergència. Cada vegada es anava trobant pitjor a causa de la calor. El cas és que...
0: Junt amb el neguit, perquè mentre dormia no estava neguitós, però ja un cop es desperta, sí.
1: El cas és que tampoc no aconseguia cridar l'atenció de ningú que passés pel carrer, i l'única manera que se li va acudir va ser desfrenar el cotxe, treure-li el fre de mà.
0: Ai,
1: el
0: ai,
1: cotxe
0: ai.
1: Va quedar al mig de la circulació, al mig d'un carrer, entorpint la circulació, i va ser l'única manera que va aconseguir cridar l'atenció de vianants, que van ser els que van trucar als serveis d'emergència i finalment el van poder rescatar trencant un vidre.
0: Diu que algú em faci cas ni que sigui per esbroncar-me, no? De dir, aparta, que no veus, que no, saps? Vull dir, ni que sigui per això. És quan reaccionem, la majoria de gent, sembla que no d'això, però carai, quan algú ens dificulta el trànsit, com ens posem, no? Doncs seria una mica això. Ben curiós, ben curiós.
1: Doncs el noi finalment va haver de ser traslladat a l'Hospital de Bellvitge per un cop de calor.
0: Normal.
1: Així que... s'ha de veure si els amics deixaran de ser amics després d'això.
0: Sí, sí, sí. Quien tiene un amigo tiene un olvido, en aquest cas. Doncs això, vigilen sus amigos, en aquest cas. O sigui, allò, feu llista, feu un... Saps allò de dir quants hem sortit i quants tornem, no? A veure, si és més gent... Ja s'entén que a vegades pot passar, no? De dir, mira, hem sortit 4 i n'hem tornat 6 perquè hem conegut més gent i allò s'ha animat la festa i tal, però menys no, A no ser que aquella persona li hagi anat bé, ja m'enteneu, vull dir que digui, mira, jo me'n vaig amb aquesta altra gent que, bueno, llavors sí, però vull dir que tinguis ja en tot cas una notificació, una... com una noteta a l'agenda, de que quedes lliurat de seguir vetllant pel benestar dels teus amics. Interessant. Nosaltres aquesta propera nit no hi serem perquè hi ha futbol. Home, Espanya juga amb Uruguai i això s'ha de retransmetre bé i hem de veure doncs, això si passem com a primeres de grup o veure què passa. I el cap de setmana, ja sabeu, teniu el millor de nits de ràdio. Per tant, quan ens escoltem, ja serà, quan fem programa nou, serà de diumenge a dilluns. Com sabeu, el cap de setmana, el millor de nits de ràdio. David, que tinguis bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana.
0: I tots vostès, a gaudir de valent, que la vida són 4 dies, però centrem-nos en el d'avui, que és el més important sempre. Que vagi molt bé, adeu-siau.

0: Aquí en Más de Uno en Onda Cero, Alex de la Iglesia. Hay una comedia que es de animación que se llama Minions y Monsters.
1: Y dirá, lo siguiente, pero ¿esto qué tiene que ver con Alex de la Iglesia?
0: Pues que Alex pone la voz a uno de los personajes.
2: Bueno, hago de eso de director alemán pequeñito que grita y, nadie, y sobre todo no convence a nadie.
0: Porque, esto es bueno.
2: Sí, no convence a nadie, no consigue, no, sabes, grita mucho y no pasa nada.
0: ¿Empatizas con nuestro oyente Juan Restituto?
3: En absoluto.
0: Sino
3: en absoluto.
0: Con el canalla que tiene como compañero.
3: Yo leo Hamlet y no empatizo con Hamlet, empatizo con Claudio, digo, ¿por qué se cargó a su hermano? Yo empatizo con Ricardo III, empatizo con Raskolnikov, un tío que se carga a una señora con un hacha, digo, ¿y por qué lo habrá hecho? La señora, pues hombre, lo siento mucho, pero no me dice nada. No me interesa.
0: La señora igual no ha hecho nada.
3: Pues mira, claro, más sosa todavía, entonces, menos interés.
0: El porcentaje de jugadores por su mes de nacimiento, o sea, los nacidos antes siempre tienen que tener ventaja.
4: Pensamos que se debe a cómo funcionan las categorías inferiores del fútbol. Se agrupan por año natural. Y es esa selección la que hace que los de diciembre siempre sean los más pequeñitos de su promoción.
5: Pero Alberto, también los de diciembre crecen. ¿No se termina igualando todo?
6: Más de uno en Onda Cero.
7: Te dije que hoy cenábamos los dos con mis padres.
8: Ay, no escuché eso último. ¿Lo siento?
7: Es que tú solo escuchas lo que quieres.
8: Sí, siempre. Con Onda Cero escuchas lo que quieres, cuando quieres y donde quieres. En la web, en la app o en nuestras redes sociales. Onda Cero, tu radio. Perdona, cariño, ¿qué decías? Ay.
9: Onda Cero Barcelona, la radio que t'escolta. A Onda Cero, donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
10: Doncs per saber-ne més tenim aquí a l'estudi amb nosaltres la Roser Vega Martínez, vicepresidenta assistencial d'Arabdis. Què tal? Molt bon dia.
11: Molt bon dia.
10: I el Vicenç López Coca, vicepresident de Relacions Públiques d'Arabdis. Què tal? Molt bon dia.
12: Molt bon dia.
10: Com i per què va néixer l'entitat?
11: Bueno, l'entitat va néixer fruit una mica de les necessitats que veien i dels buits en l'àmbit social i de l'atenció a salut mental. Però tant el doctor Blasi com altres professionals que van participar en la seva creació ja portaven anys treballant en aquest àmbit i estaven vivint pues, tot el que era el procés de treure persones que portaven molt de temps en els hospitals psiquiàtrics i tornar de nou a la comunitat.
9: A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària. Un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona. A Onda Cero Catalunya, la borsa.
13: L'IBEX 35 torna a superar els 19.500 punts amb un lleuger creixement al voltant de mig punt en una jornada en què torna a caure el preu del petroli. IAG, Endesa i Iberdrola són algunes de les empreses que empenyen en positiu el partit espanyol, mentre que Indra, especialment, Acciona Ener i Celnex són algunes de les companyies amb pitjors resultats.
9: Onda Cero Catalunya, la informació a prop teu. La previsió del temps a Onda Cero Catalunya.
14: Bon dia. Avui divendres a Catalunya continuem amb temps estable i càlid. Predominarà el sol i durant tot el dia el cel clar o poc ennuvolat. Avui temperatures amb pocs canvis. Continuen els termòmetres amb temperatures elevades a l'Empordà i a gran part de l'interior. Avui s'esperen màximes de 38 graus a Lleida, 37 a Girona, 32 graus a Barcelona i 31 a Tarragona. Serà un dia de sol, predominant el cel poc ennuvolat o clar. Bufa vent fluix de component sud, augmentant a moderat. És una informació d'AEMET.
9: Lideratges. L'economia en clau d'igualtat.
15: Que és aquesta crisi energètica que tenim ara amb el conflicte amb Iran i l'augment del preu de la llum que estan impactant a moltes empreses i ciutadans. Quines mesures consideres més efectives?
16: La mesura que s'ha aprovat, per exemple, en el tema de l'electricitat, que és baixar l'IVA del 21 al 10%, el que passa és que, clar, de moment no estem notant a la part elèctrica un gran impacte de la gran pujada del preu del petroli i sobretot del gas, que això impactaria molt en el tema elèctric, perquè tenim una gran producció renovable. Per tant, el preu mig de la llum en aquest moment no és un preu mig molt elevat. Ara bé, evidentment, conforme augmenti la demanda, els preus elèctrics podrien pujar d'una manera importantíssima.
9: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí.

0: Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaZero.es/Catalunya. Onda Cero Barcelona, la ràdio que t'escolta.
1: Son las 6:30 de la mañana, las 5.

0: minutos llegamos a las 7 de la mañana, ya con Alsina.
1: Onda Cero Barcelona, 93.5 FM.
2: La Tirona ja navega per l'estany de Banyoles. Vine i descobreix el paratge incomparable de l'estany des de dins. Gaudeix d'una navegació calmada, tranquil·la, silenciosa i plena d'encant. A bord de la Tirona, on la natura, la fauna, la història i el paisatge es troben. Un recorregut ideal per a totes les edats, per observar, gaudir i deixar-se portar. Els viatges de la Tirona sempre són màgics. T'ho perdràs? Informació i horaris a latirona.com.
1: La previsió del temps a Onda Cero Catalunya.
3: Bon dia. Avui divendres a Catalunya continuem amb temps estable i càlid. Predominarà el sol i durant tot el dia el cel clar o poc ennuvolat. Avui temperatures amb pocs canvis. Continuen els termòmetres amb temperatures elevades a l'Empordà i a gran part de l'interior. Avui s'esperen màximes de 38 graus a Lleida, 37 a Girona, 32 graus a Barcelona i 31 a Tarragona. Serà un dia de sol, predominant el cel poc ennuvolat o clar. Bufa vent fluix de component sud, augmentant a moderat. És una informació d'AEMET.
1: A Onda Cero, la ciutat.
4: De xicotet sempre pensava que las locutoras, los locutores, el público y los que parlen a la ràdio, los que escuchan, eran enanos. Y pensaba pues que vosotros, los de Onda Cero, erais unos enanitos que estaban ahí con la orquesta y todos dentro de la meva ràdio.
5: Pels que fem la ràdio...
6: Estem emocionats, ja,
5: sí, no sap el que ens emociona aquestes paraules, i més pels que portem 20 anys aquí a Onda Cero.
6: Sí.
5: Poder parlar amb vostès és tot un honor.
6: Estem emocionats, Javier, perquè els que portem 20 anys aquí sentim els colors molt allò que es diu a fuego, el color verd d'aquesta cadena d'emissores. Estem recordant aquell 26 de novembre del 1990, que fa molts anys d'allò, i a més estem recordant el COVID, que és... Uh-huh. Està als nostres cors, com deia en Javier Valls, que estic molt emocionat.
1: La ciutat, de dilluns a divendres, de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc.
7: Amics per sempre!
1: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
8: A Girona, aquests dies, exposició d'Andy Warhol a Takashi Murakami amb una mirada contemporània a la cultura pop. Del 3 al 5 de juliol, la Vilanova i la Geltrú torna al Vida Festival amb concerts enmig de la natura. Del 3 al 4 de juliol, a Camp de Bànol, Fira de les Espelmes amb parades i ambient nocturn. A Girona, taller de ratafia per descobrir com es fa aquest licor tradicional. I acabem al Penedès, concert de l'Orquestra Simfònica de Terrassa amb repertori clàssic i contemporani.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
9: De Jumanji el que m'agrada més és que, sí, els jocs tenen conseqüències també, és a dir, si perden la vida allà, doncs també la perden, no? Perquè al final és realitat, no? I a mi aquest component de proves físiques, de situacions reals, combinar el que és l'aventura i l'origen digital a que la vida al final les coses tenen conseqüències...
1: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
10: Hi ha una conversa que té la Jordi amb una de les seves amigues, i també la té després amb el seu avi, perquè ella, diguéssim que, per intentar de desenganxar-la d'aquesta intoxicació que té dels videojocs, els seus pares i l'institut convenen doncs, que passi l'estiu desconnectada i que millor canviar-la al poble dels avis, que està allà en una vall enclotada on no hi arriba internet i tal i qual. No? I tant l'avi com una de les seves amigues li diuen que molt bé, que està molt bé que ella sigui doncs això, no? Molt agosarada, que se senti molt lliure, que se senti molt bé quan juga online, però que tot això li serveixi d'experiència pel món real i que l'estan esperant al món real. No? I per tant dius, això crec que sí, que això que dius està molt bé, i llavors intentes combinar aquesta part, diguéssim, més de proves físiques amb proves mentals, perquè el capdavall també és el que moltes vegades et procuren aquesta mena de jocs, que dèiem, que són eines que et dona, no?, per després posar la teva caixa d'eines per anar pel món. No?
1: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme.

0: Onda Cero Catalunya.
1: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
2: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: Onda Cero Catalunya. La teva ràdio. Más de uno Catalunya. Amb Montse Valls.
3: Què tal? Bon dia. Les entitats veneçolanes a Catalunya s'organitzen per enviar ajuda humanitària després del doble terratrèmol i per donar suport a les persones que busquen els seus familiars. De seguida, amb més detalls, però abans, informació de servei. Doncs primer repassem l'estat de les carreteres, connectant amb el RAC. Ferran Arandiga, bon dia.
4: Bon dia, comencem la jornada d'avui divendres amb diverses incidències actives. Parlem d'un accident que obliga a tallar la calçada a la A2 a l'altura de Lleida en direcció a Barcelona, on en aquest tram, doncs des de primera hora de la matinada, obra desviaments senyalitzats per la sortida 470. Per altra banda, tenim un segon accident, en aquest cas també ara tot just fa uns instants, a poc a prop de les 7, ha estat a la B23 a l'altura de Sant Feliu de Llobregat, que en direcció a Barcelona, doncs a hores d'ara deixa els vehicles al voral i provoca doncs, un quilòmetre de lentitud. Per altra banda, també tenim una avaria a la C25 a l'altura d'Arbúcies, que en direcció a Lleida doncs, deixa un carril de circulació tallat i un quilòmetre de lentitud. I en segon terme, doncs, tenim una altra avaria, en aquest cas de la C32 a l'altura de Sitges, on obliga a tallar la calçada en sentit sud i provoca un quilòmetre i mig de lentitud en direcció a Tarragona. Per altra banda, per últim, recordem doncs, que pel que fa a les retencions habituals, de moment ja trobem lentitud, sobretot als primers trams de les dues rondes en sentit Llobregat. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
3: La calor tornarà a ser forta amb temperatures que es poden enfilar entre els 32 i els 35 graus a l'interior i amb 37 graus a Ponent, al Bages i en punts de l'est de Girona. A la costa s'espera un ambient molt xafogós amb màximes que superaran els 30 graus a Barcelona i Tarragona.
0: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
3: Una quinzena d'associacions veneçolanes a Catalunya treballen plegades per reunir forces i enviar ajuda humanitària al país afectat pel doble terratrèmol i per donar suport als membres de la comunitat que es troben a casa nostra i que estan intentant contactar amb els seus familiars. En declaracions a la Brúixola, el president de l'Associació Catalano-Veneçolana Asocaven, José Luis Acuña, explica com s'està vivint aquesta tragèdia des d'aquí.
5: Vamos a poner a buscar cómo lograr tener ayuda de manera emocional, psicológica para personas aquí con dificultades con sus familiares en Venezuela y todo tipo de ayudas que podamos hacer llegar al territorio venezolano.
3: Les organitzacions han creat un equip de treball per recollir tots els béns necessaris per als afectats i per això volen obrir punts de recollida arreu del territori català per posteriorment fer arribar el material a les zones devastades amb la col·laboració del consulat i les ambaixades veneçolanes d'Espanya. Especialment es necessiten aliments i medicaments. A tot això, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat el seu compromís per activar tots els mecanismes de cooperació necessaris per enviar ajuda humanitària a Veneçuela.
6: Com vostès poden imaginar, uns moments d'angoixa, vull que sàpiguen que tenen el govern de Catalunya i crec que tota la societat catalana al seu costat i que estem en contacte amb la resta d'administracions per desplegar l'ajut màxim que puguem donar en aquests moments doncs, de patiment i d'angoixa. No?
3: El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ha confirmat que de moment no consta cap víctima catalana i que es facilitaran telèfons de contacte perquè els veneçolans residents aquí puguin informar-se sobre la situació dels seus familiars.
0: Más de uno Catalunya.
3: Les seccions civils de l'Audiència de Barcelona estan superades i necessitarien tenir el doble de jutges per assumir el volum de feina actual. És el crit d'alerta que ha fet el president del Tribunal Provincial, Antonio Recio, en la presentació de la memòria anual. Ana Utiel, bon dia.
7: Bon dia, Montse. De fet, assegura que caldrien 3 anys sense rebre nous recursos per poder posar-se al dia de la feina que tenen acumulada. Però la realitat és que l'entrada de recursos no frena. L'any passat en van rebre gairebé 28.000 de nous, 5.000 més que el 2024, arriben així als 40.000 assumptes pendents i la previsió és que el ritme vagi en augment i a finals d'aquest any ja en siguin 50.000. Per això demanen al Ministeri de Justícia que creï noves places de jutge.
8: En las secciones civiles de la audiencia, que les he hablado de una necesidad de 50 magistrados más, nos hemos limitado a pedir 16 magistrados más.
7: Tot i que, tal com diu Recio, han demanat

0: n'ha un mínim de 16, aquest any només es preveu la incorporació de 8 magistrats nous, és a dir, la meitat.
1: Gràcies, Anna. Canviem de qüestió. En plan econòmica, la Cambra de Comerç de Barcelona ha xifrat en 140.000 els pisos que caldria introduir al mercat per resoldre la crisi de l'habitatge. Ens en dona més detalls en Ricard Jiménez. Ricard, bon dia.
2: Bon dia, Montse. En tan sols 4 anys, la població a Catalunya ha crescut en 440.000 persones, sobretot per l'arribada de migrants. Aquests han ocupat llocs de treball, tant a la indústria com al sector serveis, convertint l'ocupació en el motor econòmic de Catalunya. Ara bé, en paral·lel, no s'han construït més pisos i s'ha generat un desajust entre l'oferta i la demanda que ha acabat col·lapsant el mercat de l'habitatge. Carme Poveda és l'autora de l'informe econòmic anual de la Cambra.
3: En conjunt, a Catalunya s'han creat més de 200.000 llars des del 2021, però s'han construït 64.000 habitatges. Per tant, el dèficit acumulat seria de 142.000 unitats.
2: De fet, aquest és un dels principals obstacles pel desenvolupament de l'economia catalana, que s'ha mostrat, això sí, resilient davant l'escenari d'incertesa internacional provocat pel conflicte a l'Orient Mitjà.
4: Más de uno, Catalunya.
1: Des de diumenge i fins dimecres, Catalunya ha registrat 42 morts atribuïdes a les altes temperatures, segons les dades de l'Institut de Salut Carles III. D'altra banda, el Servei d'Emergències Mèdiques ha atès 264 persones afectades per la calor entre el 19 i el 24 de juny. Més de la meitat d'aquestes atencions han requerit traslladar l'afectat a un centre sanitari. A tot això, Catalunya començarà la vacunació de la grip i la Covid el 21 de setembre amb les residències de gent gran, els majors de 80 anys, les dones embarassades i els infants. En una segona fase, a partir del 13 d'octubre, s'obrirà la vacunació a la resta de grups per als quals es recomana. Finalment, a partir del 2 de novembre, se'n facilitarà l'accés sense cita prèvia. I un últim apunt en plana de successos. Sàpiguen que la Policia Nacional ha detingut un home de 26 anys a Alcanar, a la comarca del Montsià, per a assetjar sexualment menors a través de les xarxes socials.
4: Más de uno, Catalunya, amb Montse Valls.
1: Les 7 i 27, repassem l'actualitat esportiva amb el Víctor Llucià. Víctor, bon dia.
5: Bon dia. El Barça de futbol sala es proclama campió de Lliga per 8a vegada a la seva història. Després de 3 temporades, el conjunt culer es va imposar el Pozo Murcia per 4-6 a la pròrroga en el quart partit de la final del play-off. L'entrenador blaugrana Javi Rodríguez, eufòric. Són declaracions a Sport 3.
6: Els dos millors equips de la Lliga, els dos equips més regulars, però el Barça molt millor en moltes facetes. És molt difícil jugar en aquest pavelló, però hem sigut vencedors, hem guanyat el primer títol de l'era de Javi Rodríguez.
5: Eric i Antonio van ser els herois a la pròrroga del Barça, que es consolida ara com el segon equip amb més títols de Lliga de Futbol Sala. A més, el conjunt blaugrana disputarà la temporada vinent la Lliga de Campions.
1: Gràcies, Víctor. Doncs així comença el dia amb aquestes notícies que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic, Ivan Gustems. Això és Más de Uno, és Onda Cero.
7: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico. 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmedico.com, porque tus derechos son nuestra meta.
8: A Conforama les rebaixes són encara més brutals amb els dies sense IVA. Sofàs, matalassos, mobles, tot sense IVA. Aprofita aquests dies brutals només del 25 de juny al 2 de juliol. Conforama.
9: Volar en helicóptero es una sensación única. Con Coptering, vive o regala una experiencia inolvidable. Sobrevolar Barcelona en helicóptero. El Tibidabo, el Camp Nou, Sagrada Familia. Barcelona como nunca la has visto. Haz la reserva en coptering.com. Coptering. La mejor fotografía de Barcelona la tienes desde el aire.
10: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Onda Cero Catalunya. La teva ràdio.
11: Siete y media, seis y media de la mañana en Canarias, escuchamos el consejo de Ibudol de los amigos de Kernen Pharma.
12: Estés donde estés, al dolor, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol, tenía que ser de Kern Pharma.
13: Ibudol, medicamento sin receta para adultos.

0: 630-5868. Se lo tasan al momento y sin cita previa.
1: Sí, pero lo quiero rápido.
0: Auto Ortuño, son casi tan rápidos como yo. Visítalos, Avenida Madrid 89 de Barcelona.
2: ¿Pensión de invalidez denegada? Tribunalmédico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
3: Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaCero.es/Catalunya. A Onda Cero, les notícies de Catalunya. L'actualitat en 2 minuts.
4: Què tal? Bon dia. Una jutgessa de Badalona ha donat la raó a una família de la mina que dijous passat va tornar a ocupar el pis d'on havia estat desallotjada el mateix dia i ha rebutjat un nou desallotjament per dues raons: la manca d'urgència i la desproporció de la mesura. Ricard Jiménez, bon dia.
5: Bon dia, Montse. El consorci de la mina, propietari dels blocs de la Rambla i que vol recuperar-los per reallotjar-hi famílies de l'edifici Venus, havia sol·licitat un nou desallotjament amb caràcter urgent. Tot i els antecedents del cas, la jutgessa l'ha denegat de manera taxativa. D'una banda, argumenta que no hi ha cap indici que el reallotjament dels veïns de l'edifici Venus, previst pel 2028, sigui imminent, fet que descarta els motius d'urgència. I d'altra, subratlla la vulnerabilitat de la família afectada i retreu que l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs no li hagi ofert una alternativa residencial.
4: Els taxistes de Lloret de Mar s'esperaran fins que les dones arribin segures a casa. L'allotjament i Radio Teletaxi han impulsat la campanya Taxi Segur, un protocol per garantir trajectes més segurs fins al domicili o l'allotjament. La regidora d'Igualtat, Míriam Rodríguez, alerta que el moment de baixar del vehicle és especialment vulnerable, sobretot de nit.
6: Perquè moltes vegades, a l'hora de ficar la clau al portal, doncs tens com aquesta sensació d'inseguretat quan obres la porta, de dir, ostres, si hi ha algú per darrere, no? I te sents més vulnerable. Llavors, saber que hi ha una persona que està esperant a que tu accedeixis et dona seguretat, no? Al final és el que fem les dones amb les amigues quan les portem a casa.
4: Per això, els taxis portaran un adhesiu amb el missatge "M'espero que entris", indicant que el conductor no marxarà fins que la passatgera hagi creuat la porta de casa. Més coses. A la costa del Montgrí s'hi han vist 3 exemplars de balena rorqual, considerat el segon mamífer més gran del món. Els afortunats que han pogut veure aquests cetacis són els passatgers d'una barca turística Núria, que surava molt a prop de les Illes Medes. Malgrat que no és molt habitual que s'acostin tant al litoral, els experts assenyalen que no és estrany que se'n puguin veure de pas per la Costa Brava, especialment durant els mesos d'abril, maig i juny. Aquesta balena té una llargada d'uns 20 metres i pesa unes 90 tones. Canviem de qüestió. Els Mossos d'Esquadra han detingut 2 persones pel tiroteig en un pis del Born durant la revetlla de Sant Joan, un incident que, segons la policia, estaria relacionat amb una disputa entre bandes de narcotraficants. Els detinguts haurien intentat fugir i almenys hi ha un ferit de bala que va aparèixer posteriorment a l'Hospital de Bellvitge. La mateixa nit, la Guàrdia Urbana va intervenir una pistola i 1 quilo de cocaïna en un vehicle a prop del lloc dels fets. Encara en plena de successos, els Mossos han detingut 5 persones a Olesa de Montserrat i a Esplugues de Llobregat que es feien passar per falsos dentistes. Ens en dona més detalls en Gabriel Figueredo. Gabi, bon dia.
7: Bon dia. Els detinguts estan acusats d'intrusisme professional, estafa, lesions i usurpació d'estat civil. La investigació va començar a finals d'abril arran del testimoni d'una persona que alertava que en aquests centres s'hi feien tractaments odontològics sense titulació. Durant les diligències, diverses víctimes van denunciar seqüeles físiques i pagaments de tractaments no finalitzats. Les vigilàncies policials i les declaracions van permetre confirmar les sospites i el jutjat va autoritzar entrades i escorcolls el 17 de juny. A les clíniques s'hi van trobar materials rovellats, productes caducats, documentació de visites i aparells informàtics. Els detinguts sense antecedents han passat a disposició del jutjat de Guàrdia de Martorell.
4: I sàpiguen que una exposició sobre la relació entre l'arquitectura i l'equilibri mediambiental es pot veure a l'espai Olivertés del Museu d'Història de Barcelona fins al 23 de setembre. La mostra porta per títol "Internalitats, arquitectes per l'equilibri territorial" i va representar Espanya en la 19a edició de la Bienal d'Arquitectura de Venècia. L'exposició planteja una arquitectura responsable amb el medi ambient i amb la voluntat de revertir les externalitats que genera la construcció d'edificis.
3: La informació més pròxima a Onda Cero Catalunya. Onda Cero Barcelona, la teva ràdio.
8: Bestinver. Ahorrar es el primer paso. Invertir, el siguiente. En Bestinver llevamos más de 35 años dedicados a la inversión y contamos con la confianza de 50.000 inversores. Bestinver. Expertos en inversión en renta variable, renta fija y alternativos. Comienza a invertir desde 100 euros en bestinver.es. Bestinver. Expertos en inversión.

0: circulació només en sentit nord, amb un quilòmetre de lentitud. També tenim un quilòmetre de lentitud pel tercer accident, en aquest cas en l'enllaç entre la AP7 i la A2, a l'altura de Martorell, en sentit Lleida. Per altra banda, continua activa també aquesta avaria a Riudellots de la Selva, a la A2, que a hores d'ara deixa el vehicle al voral, provocant, però, 2 quilòmetres de retencions. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: La calor tornarà a ser forta amb temperatures que es poden enfilar des dels 32 fins als 35 graus a l'interior i amb 37 graus a Ponent, al Bages i en punts de l'est de Girona. A la costa s'espera un ambient molt xafogós, amb màximes que superaran els 30 graus a Barcelona i Tarragona.
2: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
1: Una quinzena d'associacions veneçolanes a Catalunya treballen plegades per reunir forces i enviar ajuda humanitària al país afectat pel doble terratrèmol i per donar suport als membres de la comunitat que es troben a casa nostra i que estan intentant contactar amb els seus familiars. En declaracions a la brúixola, el president de l'Associació Catalano-Venezolana Asocaven, José Luis Acuña, explica com s'està vivint aquesta tragèdia des d'aquí.
3: Vamos a poner a buscar cómo lograr tener ayuda de manera emocional, psicológica, para personas aquí con dificultades con sus familiares en Venezuela y todo tipo de ayudas que podamos hacer llegar al territorio venezolano.
1: Les organitzacions han creat un equip de treball per recollir tots els béns necessaris per als afectats i per això volen obrir punts de recollida arreu del territori català per posteriorment fer arribar el material a les zones devastades amb la col·laboració del consulat i les ambaixades veneçolanes a Espanya. Especialment es necessiten aliments i medicaments. A tot això, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat el seu compromís per activar tots els mecanismes de cooperació necessaris per enviar ajuda humanitària a Venezuela.
4: Com vostès poden imaginar, uns moments d'angoixa, vull que sàpiguen que tenen el govern de Catalunya i crec que tota la societat catalana al seu costat i que estem en contacte amb la resta d'administracions per desplegar l'ajut màxim que puguem donar en aquests moments doncs, de patiment i d'angoixa. No?
1: El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ha confirmat que de moment no consta cap víctima catalana i que es facilitaran telèfons de contacte perquè els veneçolans residents aquí puguin informar-se sobre la situació dels seus familiars.
2: Más de uno Catalunya.
1: En plana política, Junts per Catalunya fa pinça amb el Partit Popular i Vox perquè Pedro Sánchez se sotmeti a una qüestió de confiança. Tot i que és un gest purament simbòlic, perquè la potestat per convocar-la la té el president, els juntaires mantenen la pressió a la cambra baixa. Marcos Díaz, bon dia.
5: Bon dia, Montse. El partit dona per acabat el temps de Pedro Sánchez i denuncia que s'aferri a la cadira malgrat els casos de corrupció que envolten el seu govern. És Míriam Nogueras en declaracions a la Sexta.
6: Debe ser el único presidente del mundo que se aferra al poder y dice que tienen que ser los otros los que tienen que solucionarlo, que sea una moción o un no sé qué. Perdona, esto es tu responsabilidad. Esta es tu responsabilidad. Y nosotros ayer le pusimos en bandeja una solución muy digna.
5: Des del govern català, Albert Dalmau treu l'espantall de l'amnistia.
7: Jo el que els diria als dirigents de Junts és que no s'equivoquin. Els autèntics enemics de l'amnistia es diuen Partit Popular i Vox.
5: I Sumar, tot i que vol esgotar la legislatura, recrimina Sánchez la manca de mesures per combatre la corrupció.
1: El govern espanyol destinarà 537 milions d'euros més a Catalunya entre 2026 i 2027, en el que és la major aportació mai feta, dirigida al sector de la dependència. Ricard Jiménez, bon dia.
8: L'increment aprovat aquest dimarts pel Consell de Ministres beneficia sobretot els casos més greus. Les ajudes per a persones amb el màxim grau de dependència és el que més creix, amb un augment del 128%, mentre que el grau 2 es duplica i el grau 1 puja un 18%. Una injecció de recursos que s'alinea amb la realitat demogràfica i amb les demandes de la Generalitat. I és que Catalunya és una societat cada vegada més envellida. Les persones majors de 65 anys ja representen al voltant del 20% de la població, una xifra rècord. Davant d'aquest escenari, les administracions coincideixen en la necessitat de reforçar i adaptar les polítiques públiques per garantir una millor atenció a la gent gran.
1: Gràcies, Ricard. Canviem de qüestió. Les seccions civils de l'Audiència de Barcelona estan superades i necessiten tenir el doble de jutges per assumir el volum de feina actual. És el crit d'alerta que ha fet el president del Tribunal Provincial, Antonio Recio, en la presentació de la memòria anual. De fet, assegura que caldrien 3 anys sense rebre nous casos per poder posar-se al dia de la feina que tenen acumulada. Però la realitat és que l'entrada de recursos no frena. L'any passat en van rebre gairebé 28.000 de nous, 5.000 més que el 2024, arribant així als 40.000 assumptes pendents. I la previsió és que el ritme vagi en augment i a finals d'any ja en tinguin 50.000. Per això demanen al Ministeri de Justícia que creï noves places de jutge.
9: En las secciones civiles de la audiencia, que les he hablado de una necesidad de 50 magistrados más, nos hemos limitado a pedir 16 magistrados más.
1: Aquest any es preveu la incorporació de 8 magistrats nous.
2: Quadis Autolica, concessionario Mercedes-Benz i Labito Furgón patrocinen los deportes.
1: Les 8 i 26, als esports. Víctor Llucià, bon dia.
10: Bon dia. El Barça de futbol sala es proclama campió de Lliga per 8ª vegada a la seva història. Després de 3 temporades, el conjunt culé es va imposar el Pozo Murcia per 4 gols a 6 a la pròrroga en el quart partit de la final del play-off. L'entrenador blaugrana Javi Rodríguez, eufòric. Són declaracions a Sport 3.
11: Els dos millors equips de la Lliga, els dos equips més regulars, però el Barça molt millor en moltes facetes. És molt difícil jugar en aquest pavelló, però he sigut vencedors, hem guanyat el primer títol de l'era de Javi Rodríguez.
10: Eric i Antonio van ser els herois a la pròrroga del Barça, que es consolida ara com el segon equip amb més títols de Lliga de Futbol Sala. A més, el conjunt blaugrana disputarà la temporada vinent la Lliga de Campions.
12: Pues me he comprado un Habito de Mercedes-Benz con tecnología avanzada.
13: ¿Ah, sí? ¿Y qué más?
12: Y gran volumen de carga, y puertas correderas, y cámara de aparcamiento 360 grados, y acuerdos de servicio ServiceCare.
13: Pues sí que había más.
12: Con Mercedes-Benz, tu Habito es solo el principio. Llévatela y haz que tu negocio nunca pare.
14: Ven a Quadis Autolica, concesionario Mercedes-Benz, o entra en mercedes-benz-quadisautolica.es.
15: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare. 93 490 26 29 i gracare.com.
16: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico, 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmédico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
2: Más de uno Cataluña. Amón Sebaix.
1: En cultura, l'Espai Cultural El Molino de Barcelona afronta les últimes hores abans de tancar un any per les obres d'insonorització que començaran al setembre. La remodelació del Molino començarà a partir del setembre d'aquest any i durarà 8 i 9 mesos. L'activitat es preveu que torni al mes de setembre del 2027 perquè al mes de juliol i agost no hi haurà programació a la sala. El tancament arriba després que Barcelona Béns Musicals renunciés a la gestió per la incertesa de les obres i les queixes veïnals. I pel que fa a l'agenda cultural d'aquest cap de setmana, hem de destacar el concert de demà a l'Estadi de Cornellà d'Alejandro Sanz.

0: El concert s'emmarca dins la seva gira mundial i ara què, on l'artista tocarà els seus últims temes, però també repassarà els èxits que l'han consagrat com un dels cantants més reconeguts del territori. Al ritme d'Alejandro Sanz arribem al final d'aquest informatiu. Ivan Gustems del control tècnic. Que passin molt bon cap de setmana.
1: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
2: Son las 8:30, 7:30 de la mañana en Canarias.

0: Formentera. Disfruta todo el año en pareja, con amigos o en familia. Descubre la Formentera que tú eliges.
1: Antonio, me tienes hasta el moño. Entre el ordenador taca-taca, mira este, ahora este otro, luego a Badalona, de concesionarios, y el atasco camino de Sabadell a ver el tastarro de coche de tu amigo, ya está bien. Cojo el metro y me voy a Mundi Auto.
2: Mundi Auto. Mundi Auto en el Prat de Llobregat. Mundiauto.com.
3: Restaurante Asador de Lugo. El sabor de Galicia en Barcelona. Auténtica cocina de mercado y especialidades gallegas. Carne de Galicia de primera, asados de cabrito, cordero, cochinillo, parrilladas de pescados, mariscos y carnes con exposición directa de todos los productos. Salón privado para toda clase de eventos. Presupuestos personalizados. Cocina disponible todo el día, también con menús diarios. Asador de Lugo. Calle Comtes de Bell-Lloc 6365, detrás de Estación de Sants. Reservas y más información en el 93-409-01.
4: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico, 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmédico.com. Porque tus derechos són nostra meta.
5: La brúixola amb Lola Sorribas.
6: Tenir un gos és una decisió que comporta molta responsabilitat. Ja ho saben, quan som petits, sovint només en veiem la part divertida i insistim als pares perquè ens deixin tenir-ne un. Però amb el temps entenem que conviure amb un gos va molt més enllà. Però avui necessitem algú que ens sàpiga molt més del que en aquest cas nosaltres puguem aportar, perquè el que volem és entendre com hem d'acompanyar i d'educar els nostres companys peluts.
7: Per exemple, quan un gos reacciona a un altre gos o a una persona, no és que s'estigui portant malament com a tal, sinó que realment està sentint por, inseguretat, i és la forma que ell té d'expressar, escolta, no t'apropis més, no? Però aquí ens estem deixant, per què ho està fent, què està sentint. Realment no està necessitant un tros de menjar perquè ho faci bé, sinó està necessitant acompanyament.
5: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.
8: Encara no escoltes La Ciutat? Doncs això és el que t'estàs perdent.
5: La Ciutat, amb Míriam Franc.
8: Joan Punyet i Miró, director de Successió Miró i net de l'artista. T'haig de dir que és un dels primers artistes que estudien a infantil i els impacta moltíssim, sobretot els colors, les formes... I
9: ostres, quina alegria, perquè és veritat que té un primitivisme i un infantilisme que comunica radicalment amb els nens. I això molts artistes no poden gaudir-ne pas.
10: Va morir el teu avi, tu tenies 15 anys. Com era Joan Miró com a avi i com a persona?
9: Sí, jo vaig diferenciar molt amb l'avi Joan i l'artista Miró, perquè jo anava a casa i veia un home doncs, molt introspectiu, molt ficat dins el seu món. Després, quan vaig baixar a l'estudi, vaig veure qui era el meu avi, que al marge de Joan també era Miró. I jo doncs, no puc més que dir gràcies, Joan Miró, per ser el meu avi, que és un gran privilegi.
5: La Ciutat, de dilluns a divendres, de 12 a 20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franc.
11: Onda Cero Barcelona.

0: Del temps a Onda Cero Catalunya.
1: Bon dia. Avui divendres a Catalunya continuem amb temps estable i càlid. Predominarà el sol i durant tot el dia el cel clar o poc ennuvolat. Avui temperatura

0: sud augmentant a moderat. És una informació d'AEMET.
1: A Onda Cero Catalunya, lideratges. L'economia en clau d'igualtat amb Ariadna Belver.
2: La transició energètica avança prou ràpid? T'ho pregunto a tu, Natàlia Mas, com a directora general de Respirar Energia.
3: A nivell europeu, jo crec que els deures estan mig fets. Europa és un dels territoris que més s'ha posicionat a favor de la transició energètica al món. Europa importa actualment un 57% de l'energia que necessita. Fa uns anys era un 60%. Amb la guerra d'Ucraïna, doncs, s'ha reduït aquesta dependència. Però a Catalunya, certament, la situació és clarament insuficient.
1: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya. Onda Cero Barcelona, 93.5 FM.

0: també quan ve cobrant, si el Barça compleix la massa salarial, el fair play.
1: El que també entenc és que el rol que té ara mateix l'Atlético de Madrid, defensant com un animal i jugant al mig del camp, això no és per Julián. A partir d'aquí, l'interès del Barça és real, el sabem molts. A mi em costa veure la xifra. És a dir, aquests 70, després del que va desembolsar l'Atlético de Madrid i coneixent l'historial entre aquests dos clubs, que els favors no van de Madrid cap a Barcelona, sinó a la inversa...
2: Bueno, hi ha el Mateu Alemany, home, tendiendo puentes.
3: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio. A Onda Cero, la ciutat.
4: De xicotet sempre pensava que les locutores, los locutores, el público y los que parlen a la ràdio, los que escuchan, eran enanos. Y pensaba pues que vosotros, los de Onda Cero, erais unos enanitos que estaban ahí con la orquesta y todos dintre de la meva ràdio.
5: Pels que fem la ràdio...
6: Estem emocionats,
5: ara. Sí, no sap el que ens emociona aquestes paraules, i més pels que portem 20 anys aquí a Onda Cero.
6: Sí.
5: Poder parlar amb vostès és tot un honor.
6: Estem emocionats, Javier, perquè els que portem 20 anys aquí sentim els colors molt allò que es diu a fuego, el color verd d'aquesta cadena d'emissores. Estem recordant aquell 26 de novembre del 1990, que fa molts anys d'allò, i a més estem recordant el COVID, que és... Uh-huh. Està als nostres cors, com deia en Javier Valls, que estic molt emocionat.
3: La ciutat, de dilluns a divendres, de 12:20 a 2 de la tarda, amb Míriam Franch.

0: Te quiero, sí, pero como amigo.
1: Pues mejor.
2: Trae un amigo a Endesa y os lleváis 50 euros cada uno en puntos del programa para ti. Y podéis disfrutar de planes, sorteos y ahorro en las facturas de luz y gas. Regístrate en el programa para ti de Endesa y si es con amigos, mejor.
3: ¿Problemas de sueño? ¿Te cuesta dormir? ¿Te despiertas a medianoche?
4: Dormimax, la solución eficaz para un sueño reparador. Dormimax, comprimido bicapa con melatonina y triptófano, efecto inmediato para conciliar el sueño y con valeriana, melisa y amapola para evitar despertares nocturnos. Dormimax, ahora también en infusión tradicional, contribuye a disminuir el tiempo necesario para conciliar el sueño.
3: Dormimax, de Laboratorios Bio3, 50 años de experiencia en tu farmacia.
5: En un mundo donde millones de personas necesitan ayuda, un gesto tuyo puede cambiar su destino por partida doble. Si ya marcas la casilla de la Iglesia, marca también la X solidaria y duplica tu impacto, sin pagar más ni que te devuelvan menos. Haz un gesto legendario y marca la casilla 106 de Fines Sociales, ya disponible en tu declaración de la renta.
6: En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
7: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
8: Onda Cero Barcelona, la teva ràdio.
9: Orgull de L, orgull de G.
10: Orgull de B, de T, de I. Quin orgull. Orgull de les lluites compartides, de les conquestes assolides i dels drets que continuem defensant cada dia. Orgull amb totes les lletres.
11: 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Diputació de Barcelona.
12: Juan, quiero vender mi coche. ¿Sabes dónde puedo ir?
13: Espera. Yo siempre se lo consulto todo a mi móvil. ¿Dónde puedo vender mi coche con plena confianza?
14: Autortuño, Avenida Madrid 89 de Barcelona. Con más de 50 años de experiencia y atención personalizada.
13: Pero quiero tasación al momento.
14: Autortuño, 93-330-5868. Se lo tasan al momento y sin cita previa.
13: Sí, pero lo quiero rápido.
14: Autortuño, son casi tan rápidos como yo. Visítalos. Avenida Madrid 89 de Barcelona.
8: A Onda Cero, donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
15: Avui parlem amb un vell conegut, Proyema.
16: Entitat que treballa per prevenir l'exclusió social dels joves en situació de vulnerabilitat, especialment aquells que poden assolir la majoria d'edat sense cobertura d'habitatge, amb dificultats d'accés a la formació, incertesa administrativa i manca d'ingressos regulars.
15: A veure, abans que res, David, recorda'ns com preveniu l'exclusió social amb aquests joves.
17: Bueno, nosaltres juguem amb la llengua materna dels joves com a eix transversal.
15: Doncs aquest aprenentatge li vull preguntar a ells, a l'Amadú, al Cant, al Califa, què us sembla poder aprendre català? Com us ha anat a vosaltres? A veure, qui s'anima?
16: Ara, ningú
15: ara ve la vergonya, ara, ara ve la vergonya.
8: A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària. Un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
18: Comencem amb una proposta per tota la família. Dissabte 27 de juny al Teatre de la Llotja de Lleida arriba Tarzan el musical, una gran producció plena d'acròbates, música i escenografia espectacular que recrea la selva, un espectacle d'aventura i emoció amb entrades que van des dels 42 als 52 euros. Seguim amb música en directe a l'Ametlla del Vallès. Fins al 27 de juny s'hi celebra el 15è cicle de jazz amb concerts cada dissabte en espais patrimonials del municipi. Una proposta que combina talent emergent i grans noms del jazz en entorns a l'aire lliure. Cap de setmana màgic a l'Empordà. Dissabte 27 de juny pels acull la nit d'espelmes, on el nucli antic s'il·lumina amb milers d'espelmes i s'hi programen actuacions de música, dansa i foc. Una experiència nocturna molt especial amb entrada simbòlica d'uns 2 euros. I ara un pla diferent. A les Terres de l'Ebre, del 26 al 28 de juny, Campredor celebra la 18a Mestràlia, la Fira de Lutiers. 3 dies amb música tradicional, artesans d'instruments, tallers i activitats per connectar amb la cultura popular. I acabem amb una de les nits més esperades de l'any. A l'Estartit, del 19 al 28 de juny, la Revetlla de Sant Joan es viu amb concerts, espectacles de foc, l'arribada de la Flama del Canigó i activitats a la platja dins del Festival Ítaca, una celebració amb música, tradició i ambient de

0: estiu davant del mar.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
2: Senyors dels dies internacionals, hi ha dies que tenim de quatre enfermetats rares

0: perquè és el Dia Nacional de l'Os Panda.
1: Ah, mira.
0: A veure, sí, però l'Os Panda tampoc no és...
1: No és molt dels Estats Units, no?
0: No és dels Estats Units.
1: Com perquè sigui Dia Nacional, no? Ja t'entenc. No hi ha un equip de l'NBA o de la NFL que siguin els Pandas de Wisconsin, per exemple, no? O els Pandas de Massachusetts. No, no hi són.
2: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir Onda Cero, Onda.cero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. Onda.cero.es/Catalunya. Més i millor. Onda Cero Barcelona, la ràdio que t'escolta.

0: amb opcions de passar a la següent ronda. I sorpresa monumental al grup E, on Equador s'ha imposat a Alemanya per 2-1 a East Rutherford, la qual cosa deixa els sud-americans tercers amb força opcions de passar. Alemanya ja estava classificada com a primera. Costa d'Ivori passa com a segona després de guanyar a Curaçao per 2-0 a Filadèlfia. Avui es juguen més partits de la tercera i última jornada de la fase de grups. D'entrada quedarà resolt el grup I amb el duel entre dues seleccions que es juguen la primera posició, ja que han guanyat els dos partits. Ens referim a França i a Noruega, que s'enfrontaran a les 9 a Foxborough, mentre Senegal i Iraq, totes dues amb 0 punts, també jugaran a les 9, en el seu cas a Toronto. Ja de matinada i, per tant, ja sent divendres, quedarà vist per sentència el grup H, el de la selecció espanyola, que jugarà les dues contra Uruguai a Zapopan, compartint horari amb l'altre partit del grup entre Aràbia Saudita i Cap Verd a Houston. Els de Luis de la Fuente tenen 4 punts, 2 sumen els uruguaians i capverdians i un al combinat asiàtic. I anem pel grup G, on a les 5 de la matinada Egipte, que lidera amb 4 punts, s'enfrontarà a Iran a segona amb 2 a Seattle. Els mateixos que a Bèlgica, també a les 5 jugarà a Vancouver contra Nova Zelanda, que només té un punt.
1: Esports, informació i Onda Cero, la teva ràdio. La ciutat. Amb Míriam Frank.
2: A Onda Cero Catalunya tenim, sens dubte, la millor audiència.
3: Estoy segura de que por mucho que avance la inteligencia artificial, nunca podría sustituiros.
4: Pero yo sin la radio no puedo vivir. Voy con los cascos a todo lado, lo pongo en el coche. Me encanta estar siempre pendiente de lo que pasa y saber lo que está pasando. O sea que no podemos vivir sin la radio.
5: Gracias a ustedes y a Onda Cero aprendí a entender el catalán. Gracias.
2: Ja saps, de dilluns a divendres, de 12 i 20 i fins les 2, tenim una cita a la ciutat. També ho pots recuperar tot a ondacero.es/Catalunya.
1: A Onda Cero Catalunya, lideratge.
6: La nova degana de l'ICAP, quins són els principals reptes que té avui l'ICAP per continuar sent una institució de referència de l'advocacia?
7: L'intel·ligència artificial. Ja no tant perquè no hi hagin bretxes digitals, com la bretxa de gènere, és molt important, inclús els sesgos de gènere que hi ha, tenint un observatori que farem trobades per veure com podem d'arribar a aquests sesgos de gènere a l'intel·ligència artificial, sinó també, com dic, que no hi hagi bretxes digitals. Per tant, qualsevol col·legiat de Barcelona ha de poder tenir una eina d'intel·ligència artificial que l'acompanya en l'exercici de la professió. Perquè la pregunta de el chatbot eliminarà o substituirà l'advocat no és certa, no és veritat, però sí és veritat que l'advocat que no utilitzi chatbot sí que es pot quedar enrere.
1: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit, allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor.
8: Invertir se puede convertir en un trabajo extra o en un dolor de cabeza si no se sabe lo que se hace, Alicia.
9: Infórmate con Mafre y descubre sus fondos de inversión. Una forma sencilla y personalizada de invertir con la tranquilidad de saber que tu dinero trabaja para ti y no al revés. Infórmate en sus oficinas o en mafre.es. Mafre, tu referente en planificación financiera.

0: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola amb Lola Sorribes.
1: Hi ha nits en què el cel és molt clar i mirant amunt, a la lluna o a les estrelles, ens adonem de com de relatiu és tot plegat. Que no deixem de ser una persona fent vida en una boleta minúscula que surt per l'espai.
2: Quan arribem a aquest estat de consciència, que dura uns minuts i després es dilueix amb el ritme rutinari que portem dins del cos, ens entra vertigen i una barreja de por i curiositat pel desconegut.
1: Fa ben poc ha publicat el llibre Missió en Marte, on explica la que segurament és l'experiència de la seva vida, ara li preguntarem. Una obra que posa de relleu que no totes les científiques porten bata. Jennifer, què tal? Molt bona tarda, buenas tardes.
3: Hola, bona tarda, buenas tardes. Pues encantada de estar aquí, Lola, con vosotros. Sí que entender el pasado de Marte pues nos aproxima a entender la evolución de los diferentes cuerpos planetarios, ¿no?, del sistema solar y también del nuestro, de la Tierra. Entonces, al final, pues, ¿por qué nos interesa tanto Marte? Hay esa parte científica y luego también hay esa parte de la curiosidad, ¿no?, de lo lejano, de la aventura.
0: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, t'expliquem les claus de l'actualitat a Onda Cero Catalunya. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
4: En aquest concert que us volia preguntar, tu compraves les entrades i no les podies imprimir. Si tu en aquell moment te quedaves sense bateria, no entraves al concert.
5: Oi que tu has comprat les entrades i en teoria t'has registrat, ja tenen registrat en algun lloc?
4: Sí, senyor.
5: Doncs llavors, quan arribes a la porta, com quan entraves a una festa al Renaixement...
4: Sí, senyor.
5: El senyor tal, pum. Pues, i dius, Marc, i llavors et miren allà a la llista, ah, sí que hi ets, vale, sí, pots passar.
4: Atención, entra en el estadio su majestad, Marc Gelabert, pum, i tot. Oh! Sí, jo ho veig, això, eh?
5: Bueno, trigarem una mica més, però...
4: Bueno, compte que vagin en temps, la gent.
0: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
1: Bon dia, benvinguts a la ciutat.

0: A Onda Cero Catalunya, la ciutat, amb Míriam Franc.
1: Avui és divendres 26 de juny i a la ciutat volem marxar fins al TNC, on a aquesta hora s'està presentant la nova campanya de turisme cultural de l'Agència Catalana de Turisme, Sent la nostra cultura, viu Catalunya. De seguida connectem amb en Gerard Sanz perquè ens ho expliqui tot abans, però com sempre saludem l'equip que fa possible aquest programa.
0: Prenem el pols a la ciutat. Amb Míriam Franc.
1: Avui tenim l'Ivan Gustems al control tècnic i aquí al meu costat, a l'estudi, Montse Valls, bon dia.
2: Bon dia.
1: Peter Hendrick, bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Avui estem amb, sí, amb els tres sols, el sí. Gerard de seguida parlarem amb ell, com hem dit, està al TNC, seguint la presentació d'aquesta nova campanya de turisme. Volem saber tots els detalls, però abans, Peter, quina és la cançó que ens portes avui?
3: Doncs avui, Míriam, la pista és la muntanya i per això us poso aquesta cançó. You don't have-

0: tan agla aquest, eh?
1: A veure, pels qui no ho sàpiguen, està sonant Ain't No Mountain de Marvin Gaye i Tammy Terrell. Per què creieu que està sonant?
0: Doncs perquè algú ha fet cim a l'Everest, perquè algú ha aconseguit una fita increïble.
1: Doncs no sé si us heu assabentat de la nova fita dels castellers de Barcelona.
0: Home, i tant.
1: I és que sembla que no hi ha muntanya prou alta pels nostres castellers. Els castellers de Barcelona han fet història aixecant oficialment el castell a més altitud que s'ha fet mai. No ha estat ni a Montserrat ni als Pirineus, sinó als Alps suïssos, a l'estació Jungfraujoch, coneguda com el Top of Europe, situada a 3.454 metres d'altitud.
0: Déu-n'hi-do, quin vertig, en tu.
1: La veritat és que sí.
0: Des d'allà tan alt.
1: I es veu que més de 180 membres de la colla s'han desplaçat per fer possible aquesta fita. I en un comunicat dels castellers de Barcelona han explicat que per alçar el castell han hagut de superar la baixa pressió d'oxigen pròpia de les zones altes de muntanya. Els castellers de Barcelona van compartir la jornada amb els castellers de Lausana, una colla creada fa només 3 anys a Lausana, Suïssa. Durant aquesta jornada, totes les dues colles van descarregar diversos castells, entre ells un 3 de 7 i un 4 de 7, amb la glacera més gran dels Alps de fons. Demostrant així que no hi ha muntanya prou alta per aquests castellers.
0: Mira, m'agrada això que s'uneixin colles i a més...

0: Una colla castellera creada a Lausanne, a Suïssa. És al·lucinant. O sigui,
1: t'esperaves?
0: No, la veritat és que no sé, que sortir d'aquí, de casa nostra, aquesta tradició, m'encanta.
2: Sempre sorprèn, sí.
1: És que els castellers mouen muntanyes.
0: Totalment, literalment mouen muntanyes i fan muntanyes. Doncs enhorabona als castellers de Barcelona per aquesta fita i demostren que no hi ha muntanya mai prou alta. Avui no està... Bueno, sí que està el Gerard, eh? Ara de seguida el saludem, però no està físicament aquí a l'estudi. Espero que estigui al final del programa pel dilema
2: segur que hi
0: ràdio és. Que mereixes com a mínim. Així que, clar, no tenim repte de la calor? Què
2: no, home, m'ha deixat deures.
0: T'ha deixat deures? T'ha deixat deures? Tu?
2: Mira, jo a poc a poc m'estic apoderant d'aquest programa, ja ho saps.
0: Bueno, ja puc protegir la cadira. D'aquí no res, Montse.
2: No, aquesta serà teva sempre, però mentrestant...
0: Però sempre.
2: Mentrestant jo vaig fent
0: nosaltres encantats
2: les
0: de que
2: cosetes.
0: Vagis guanyant terreny a la ciutat.
2: He de dir, l'ha pensat ell, se l'ha currat ell, així que tot el mèrit és del Gerard. Jo
0: només
2: vinc a fer de portaveu de la cançó del repte de la calor. Avui tenim aquesta.
0: A veure quina és.

0: Quintana. Aquest no havia caigut.
1: No, no, no, jo mira, tampoc hi havia
0: mira
1: caigut.
0: Mira que és, potser el primer, no?
1: Que toma, que toma.
0: Que toma, que toma, que toma, ta.
1: Doncs avui, per superar aquest repte, us portem el Toma que Toma. És un tema clar que es va llançar el 1999 i la va llançar la cantant Conchi Cortez, però va ser mundialment famós perquè va fer uns temes del disc Benefic d'UNICEF, Canciones de la Inocencia. A més, també ha estat versionat per moltíssimes ocasions, sent la més destacada la de Los Ángeles Azules. I ara a veure, Míriam, perquè aquesta cançó, el que calor que tengo... Què? Com acaba?
0: Que guapa soy y qué tipo tengo. Oh, sé, que, jo sé, però ho dic.
1: Sí, sí, sí.
0: Quan que... a casa de qué calor que tengo, qué guapa soy y qué tipo tengo.
1: Tengo. Home, sí,
0: és
1: sí,
0: que
1: sí.
0: Et surt, et surt. No sé si els que sou més joves també
1: no, també, bueno, menys a la meva generació, sí. Sí, sí.
0: Perquè tu al 99...
1: Què? 99, un any.
0: Un anyet.
1: Un anyet.
0: Els teus pares la cantaven.
1: Sí. Toma, que toma, que
0: toma. La teva mare embarassada tu, eh? Que tipo toma, tengo. Que no, no, molt bé, molt bé. Un tamacle, prova superada un dia més.
1: Sí.
0: No sé, li queden 20 dies.
1: 20 dies?
0: 20 cançons.
1: Ho té ja.
0: Pues són moltes cançons, eh?
1: No, però amb calor...
0: Ja pot anar buscant, no sé...
1: En francès, també.
0: En xinès.
1: En xinès. O,
0: perquè és que... Sí,
2: en
0: no?
2: Suís.
0: Sí, en l'idioma que sigui, perquè té feina. Vinga, pregunta del dia. Avui, com que tampoc hi és el Gerard, l'assumeixo jo.
1: Mira, aquí cadascú s'ha quedat una tasca del Gerard.
0: Sí, pobre de Gerard, ja bastant feina sí. Té seguint aquest acte al TNC que de seguida ens explicarà. Així que va, avui la pregunta del dia us la explico jo, així que espero que m'envieu moltes notes de
1: veu. Home, si us plau.
0: És fàcil, com sempre. Els divendres la pregunta del dia és pel dilema del divendres que ens portarà d'aquí una estona en Lluís Soler. I avui, mira, lligat amb la calor i com que es veu que fa una miqueta de caloreta al carrer.
1: Una miqueta només.
0: Gent, res, què?
1: Molt suportable.
0: 35 graus, res, què són 35 graus?
1: Explica'm si els de Lleida, a veure què tal ho porta.
0: A Lleida, pobrets, Núria Mora.
1: Una abraçada.
0: Ànims. Ella sí que canta lo de que calor tengo, que guapa soy, que tipo tengo, sí. Però literal, literal. Vinga, avui us preguntem si preferiu... El ventilador máquina... O potser sou més de...
1: Aquesta cançó.
0: Com t'has quedat, Montserrat?
1: Però existeix de veritat?
0: Sí, sí, sí, no és IA.
2: Sembla IA.
1: No és IA.
0: No és IA, ara no m'he apuntat de qui és.
1: Uala,
0: però...
1: em sembla fortíssim. Sí, sí, sí.
0: I a més comença així, eh? Eres el aire acondicionado de mi corazón, o de no sé què...
1: Va,
0: què diu, però bueno.
1: Em deixes fer. Ho varia dolent, eh?
0: És de Mariotto en LBP o LTP o L algo. De Mariotto, és de Mariotto.
1: Genial.
0: No el coneixies? No l'has portat mai?
1: No he tingut l'ocasió. Ja te'l portaré.
0: Con aire ja tens una cançó. Con aire condicionado. Doncs aquest és el dilema. Ara que estem amb els termòmetres totalment disparats, expliqueu-nos què preferiu vosaltres per combatre la calor. Un bon ventilador o potser preferiu més l'aire condicionat. O potser, escolta, també és una tercera opció, tot i que el dilema no donem mai tres opcions, només donem dues. Però avui potser ens diuen, pues jo ni ventilador ni aire condicionat, jo prefereixo passar caloreta. O...

0: les finestres, la Montse ha posat una cara, ventilo bé la casa amb un vano i a córrer.
1: No es pot dormir així.
0: També ens ho podeu dir, però el dilema és aquest, eh? Preferiu aire condicionat o ventilador? Aquesta també ens agrada molt, aquesta
1: és divertida.
2: Molt fan, molt fan.
0: Així que d'aquí una hora aproximadament vindrà el Lluís Soler per preguntar-vos això, ventilador o aire condicionat. Envieu ja les vostres notes de veu al 676-760908. Montse Valls, tu amb què et quedes?
1: Mira, em quedaré amb l'aire condicionat, la veritat, però perquè sóc molt fan de l'opció de l'aire condicionat del deshumificador, per dir-ho manera, que és que t'atempera, per dir-ho manera, sí. Treu com la sensació que està de xafogor i humitat, sí. I ja només traient això dins d'una casa, crec que la temperatura canvia moltíssim, almenys la sensació tèrmica que tu tens canvia moltíssim. Llavors em quedo amb l'aire per aquesta opció, però si no em quedo amb el ventilador de sostre.
0: Però, carinyo, si tu estàs tot l'any dient a veure quan arriba la calor, quin fred que fa.
1: Jo tinc. Però després quan poso l'aire...
0: I després... Ah, sí, ve d'aire, eh?
1: No, no me'l poso fred. Jo el que faig és treure la humitat de l'ambient.
0: Un dia vindré a casa teva a veure a quina temperatura...
1: Ah, sempre 25, 24, 25.
0: Ah, bueno, prou bé.
1: 24, 25, sí, sí, és que medio ambiente.
0: Doncs de seguida sabrem què preferiu vosaltres. Crec que ja tenim per aquí el Gerard. Gerard, bon dia.
3: Què tal? Bon dia, Míriam.
0: Doncs mira, molt atrafegats perquè ens has deixat aquí una feina, a la Montse, el repte de la color, a mi la pregunta del dia. Així qualsevol se'n va de la ràdio, eh?
1: Et trobem a faltar, Gerard.
0: Estàs passant calor?
3: Sí, no, jo també a vosaltres. Doncs mira, estem aquí al TNC, al Teatre Nacional de Catalunya, que sí. Hi ha un bon aire condicionat, estaria bé, el que passa que ens hem posat amb un raconet per no molestar l'acte que ara us explicarem, uh-huh. I aquí sí que fa una mica més de calor, eh? Aquí no aniria malament un ventilador amb un bol de glaçonets,
0: ai, sí.
3: aniria bastant bé, la veritat.
0: Doncs no et pregunto ni a tu ni al Peter per aquest dilema, perquè després ho debatrem amb el Lluís Soler.
3: Després entrem en matèria.
0: Exacte, sí, sí. Però sí que li preguntem a l'audiència, eh? Ventilador o aire condicionat, notes de veu al 676-760908. Mentre que ens arriben i ens refresquen les vostres respostes, repassem amb la Montse l'actualitat.
1: Som-hi.
0: Comencem explicant que la Generalitat enviarà 15 bombers especialitzats en estructures col·lapsades a Veneçuela per ajudar en les tasques d'emergència.
1: D'aquesta manera es vol accelerar al màxim l'excarceració de milers de persones que segueixen desaparegudes pels terratrèmols que han destrossat una zona costanera on hi viuen més de 400.000 persones. També s'ha anunciat l'enviament de 10 forenses especialitzats en la identificació de cadàvers. Salvador Illa, president de la Generalitat.
4: Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers i aquesta tarda, a primera hora de la tarda, em reuniré amb les entitats veneçolanes d'aquí de Catalunya per comentar el suport que estem donant i per també interessar-me pel seu estat i per tot el moment pel que estan passant. No?
1: I ja es reunirà a les 3 de la tarda amb entitats veneçolanes a Catalunya, les quals ja treballen plegades per reunir forces i enviar ajuda humanitària.
0: I expliquem també que a les portes del 28 de juny, el Dia de l'Orgull, avui el govern ha reivindicat una Catalunya de respecte i dignitat davant l'augment de discursos d'odi i d'LGTBI-fòbia.
1: La consellera d'Igualtat i Feminismes, Eva Menor, ha advertit que els drets del col·lectiu LGTBI encara no són conquestes irreversibles i ha defensat que davant qualsevol retrocés, la resposta ha de ser, diu, més drets i més orgull.
5: Davant dels intolerants, dels que no estimen, Catalunya està preparada per continuar sent un espai de llibertat, de respecte i de dignitat per a tothom. Per això avui celebrem, commemorem i reivindiquem perquè sabem d'on venim, perquè tenim molt clar on som i sobretot sabem molt bé cap a on volem anar.
1: Menor ha posat en valor la lluita de les generacions passades, des de la primera manifestació de l'orgull el 1977 fins al reconeixement de les parelles del mateix sexe en la legislació catalana. La commemoració del Dia de l'Orgull ha començat aquest matí amb el desplegament simultani de les banderes del col·lectiu a la Generalitat i a l'Ajuntament de Barcelona.
0: Acabem explicant que un incendi forestal amb diversos focus crema aquest matí a Tiana, al Maresme, molt a prop de la serralada de Marina.
1: Els bombers de la Generalitat han rebut l'avís a 3:15 i treballant amb 16 dotacions terrestres i 6 mitjans aeris per evitar que el foc traspassi el barranc, la zona on podria propagar-se amb més facilitat. I segons han anunciat els bombers ara a última hora, s'han demanat el confinament de Sant Fost de Campcentelles, Martorelles, Sant Maria Martorelles i també de Tiana. S'ha sumat a les ordres de confinament anterior de l'urbanització Colònia Bosch i l'alberg de la Conreria. El succés arriba en un context de risc molt alt d'incendi arreu del

0: territori, amb el nivell 3 del pla Alfa activat en 81 municipis d'11 comarques. Protecció Civil demana màxima precaució i recorden que davant qualsevol columna de fum cal trucar al 112.
1: Doncs màxima precaució i més amb aquestes altes temperatures. Tot plegat ho ampliareu al Notícies Migdia a partir de 2:15 de la tarda. Montse Valls, gràcies i que passeu un bon cap de setmana.
0: Gràcies, igualment, que vagi molt bé.
2: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Franc.
1: Ho dèiem en començar, aquesta hora la Generalitat presenta la seva nova campanya de turisme cultural per posar en valor la cultura com a un dels pilars de Catalunya. I en aquesta presentació hi hem enviat, ja sabeu, el Gerard Sanz. Gerard, explica'ns com estan en aquest acte.
3: Doncs mira, l'acte ha arrencat fa uns minuts aquí al Teatre Nacional de Catalunya, al costat de la plaça de les Glòries, un TNC que avui és l'epicentre de la cultura barcelonina i catalana. Bé, de fet ja és un dels grans equipaments culturals de la capital catalana els 365 dies de l'any, però avui encara ho és més, perquè s'hi està presentant la nova campanya de turisme cultural sota el títol Sent la nostra cultura, viu Catalunya, una campanya que pretén posar en valor els aspectes únics de la cultura catalana com el patrimoni, la música, el teatre, la cultura popular, la dansa, la llengua o l'arquitectura, coincidint a més, ja ho sabem tots, que enguany Barcelona és la capital mundial de l'arquitectura. Aquesta campanya, que es dirigeix tant als visitants com als residents, s'emmarca en la nova estratègia Més Catalunya, Millor Turisme, impulsada per l'Agència Catalana de Turisme del Departament d'Empresa i Treball, de la Generalitat. És per això que qui ha presidit aquest acte ha estat el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, que ha destacat la cultura com un dels grans actius de Catalunya i un dels pilars per construir un model turístic centrat en el valor, en un moment en el que sembla que Catalunya, i molt especialment Barcelona, estan marcades per la gentrificació. Deia Samper en el seu parlament inicial que la solució passa per distribuir aquest turisme arreu del territori i d'alguna manera descentralitzar-lo de la capital. Sigui com sigui, la cultura, com dèiem, és un dels refugis d'aquesta identitat catalana i per això, com deia Samper, és un dels grans pilars en els que s'ha de fonamentar aquesta identitat que s'ha de projectar al turisme, a la gent que ens visita. Aquest acte de presentació, que ha arrencat, com deia, fa uns minuts, ha reunit més de 400 persones vinculades als sectors turístic, cultural, econòmic i també empresarial de Catalunya, quatre dels pilars del territori. A banda del conseller Samper, també hi havia representació institucional d'aquests sectors dels que parlàvem, com el secretari general de Cultura, Josep Maria Carreter, la directora general de Turisme, Cristina Lager, i la directora de l'Agència Catalana de Turisme, Arantxa Calvera, entre d'altres personalitats. El missatge d'aquesta campanya es sustenta en quatre idees, Míriam. La identitat de la cultura catalana, basada en la tradició i també l'avantguarda, una cultura que es viu al carrer, aquí en som molt, de viure la cultura als carrers, també la creativitat com a tret distintiu del país i el paper de les grans icones culturals com a portes d'entrada per descobrir el talent emergent de Catalunya, que està en constant ebullició. I per marcar una miqueta de múscul i exemplificar tot això del que estem parlant, en aquest acte, a banda de la representació més institucional, hi ha representants d'aquests àmbits culturals dels que parlàvem, música, teatre, dansa, cinema, etc. Hi ha, per exemple, Judit Colell, directora de cinema i presidenta de l'Acadèmia de Cinema Català, Anna Rosa Sisquella, productora cultural i cofundadora de Goll de Gom, Andrea Faropa, comissari i gestor cultural vinculat al disseny i l'arquitectura, el dissenyador i il·lustrador Jordi Lavanda, Valentí Oviedo, gestor cultural i director del Gran Teatre del Liceu, o el músic i director d'orquestra Jordi Savall, entre molts altres artistes i gestors i gestores culturals. I com que avui la Generalitat lliga cultura i turisme, també s'ha enregistrat un vídeo que estem veient en aquests moments, rodat a diversos indrets de Catalunya, en un rodatge que ha recorregut 11 localitzacions emblemàtiques que volen representar d'alguna manera la riquesa i la diversitat cultural del territori. A Barcelona els espais són, per exemple, la Cripta de la Colònia Güell, el Palau de la Música Catalana, el MACBA, la Sagrada Família i el recinte modernista de Sant Pau. A les Terres de l'Ebre, la platja del Trabucador agafa el seu protagonisme, mentre que Tarragona ve representada a través del seu històric amfiteatre romà. A la demarcació de Lleida hi tenen protagonisme el Parc de la Mitjana i la Seu Vella de la capital del Segrià, i a les comarques gironines la Cala Canyers de Palamós i el Barri Vell de Girona completen el recorregut. Un vídeo en el que també s'hi mostren trets distintius de la cultura catalana, com la colla castellera universitària Arreplegats, els Diables de la Sagrada Família i els Gegants del Pi. I ja per acabar, Míriam, parlem, si et sembla, de l'aspecte econòmic, i és que en aquesta campanya s'han invertit 5 milions d'euros, sent una de les campanyes més ambicioses realitzades mai per l'Agència Catalana de Turisme, i tindrà incidència en mercats prioritaris, Catalunya i la resta de l'estat espanyol,

0: França i els Estats Units i en d'altres mercats europeus, asiàtics i americans, amb l'objectiu de posicionar Catalunya com una destinació capdavantera en el turisme cultural.
1: Si és que després ens preguntem per què tenim tant turisme aquí a Catalunya, però és que la nostra història, la nostra cultura, doncs és la millor carta de presentació que tenim.
0: I té moltíssima riquesa. I no ens oblidem de la cuina, perquè
1: també
0: és cultura.
1: Que
0: la cuina, i tant, ja forma part de la cultura.
1: I clar, la cuina és la...
0: Gastronomia i esports també, Si és que tenim tantes coses, Míriam.
1: Sí, és tan maca Catalunya que normal que ens vulguin venir a visitar des de totes les parts del món. Doncs Gerard Sanz, amb el suport tècnic del Daniel Sánchez, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquesta nova campanya de turisme. Clar, 400 persones, ja ens ha explicat 4 trets, però segur que hi ha moltíssimes cares conegudes en aquest acte.
0: Oh, em
1: sap greu, però ves tornant cap aquí, cap al
0: programa. Sí, vinc, vinc cap aquí, home.
1: Si com a mínim arribes al final, al dilema i a la ràdio que et mereixes.
0: Home, espero que sí, que ja saps que a mi m'agrada molt.
1: T'esperem ara, Gerard, fins ara.
0: Vinga, fins ara.
2: A Onda Cero, la ciutat.
3: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
4: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: A Conforama les rebaixes són encara més brutals amb els dies sense IVA. Sofàs, matalassos, mobles, tot sense IVA. Aprofita aquests dies brutals només del 25 de juny al 2 de juliol. Conforama.
1: Vinga, posem ara una mica de música al programa per explicar-vos que fins al 9 de juliol el Palau Robert acull l'octava edició del Clotilde Fest, una edició on podreu gaudir de grups de referència i molt talent emergent. A més, dintre d'aquest festival us convidem a la festa que us té preparada el 2 de juliol a Europa FM amb una programació de luxe amb banda neon, DJ Bulma Beat i Siderland. I avui tenim la sort de comptar a l'estudi amb un d'aquests grups.

0: Susana, Roger, Argemí, Andreu, Manyó, Siderland, què tal? Molt bon dia.
1: Molt bon dia, com estem?
0: Estem aquí ballant fins i tot el tècnic, cantant un tema que segur que tothom reconeix. Tot a punt pel Clotilde?
1: Tot a punt, la veritat que sí. Portem, ara ja portem alguns bolos de la gira, el nostre tuturutur, que li diem. I res, tot a punt, moltes ganes de compartir amb Banda Neon i Bulma Beat, o sigui que super.
0: Què ens espera per al vostre concert?
2: Bastanta festa, jo diria. O sigui,
0: hem
2: portat més festa que mai al nostre concert.
0: Molt bé.
2: I tenim molta cosa, perquè anem amb ballarins o músics, amb les dues coses. O sigui, anem bastant a per totes. I al final hem fet com una mica de recopilatori de les cançons que més han sonat durant els anys de trajectòria del grup, amb el Tututurú, i alguna cançó nova també que encara no hem estrenat. Vull dir que anem bastant amb tot.
0: L'estrenareu al Clotilde?
3: Hi ha exclusiva. Ja l'hem fet alguna vegada, pot ser? Bueno, jo diria alguna vegada en un concert. El tema és que és una cançó encara inèdita, així que la gent que estigui allà i la pugui sentir en directe, bueno, experiència única.
0: I aquest tema que estem escoltant no pot faltar, no imagino.
3: Bueno, està la quiniela de si el posem.
0: Sí, bueno, no sé, jo el posaria perquè m'han dit que ja heu arribat al milió de reproduccions.
3: Ja hem arribat.
1: Sí, sí.
0: Superat, sí, ja imagino, sí. No? Què se sent?
1: És molt guai, perquè és una xifra molt bèstia.
0: Home,
1: que no havíem aconseguit amb cap altre tema i hem fet aventures molt bèsties, eh? Vull dir, i cançons que havien tingut un recorregut bastant fort, però aquesta és que ha estat molt, molt fort. A més, en pocs mesos aconseguir-ho això. Es va fer una viralització a partir del mes de març que va suposar, bueno, uns números desorbitats.
0: Jo a casa en bucle, eh? La meva filla li encanta aquesta cançó, així que l'escoltem cada dia. Escolta, us vam escoltar també al Benidorm Fest el 2022 amb aquest tema.

0: En aquell moment pensàveu que arribaríeu on heu arribat?
1: I jo diria que en cap moment t'esperes el que ens està passant a dia d'avui. També per una cosa de... És que és molt difícil de preveure això i d'una manera tan orgànica, no? El Benidorm Fest va ser una cosa que ja suposava de per si una gran finestra, perquè és un programa que representa una gran finestra. Llavors sí que et generes una mena d'expectativa. El que ha passat amb Tutu-Turú, no hi ha hagut aquesta finestra. El que hi ha hagut és una cançó que ha funcionat i és molt difícil de preveure una cosa així.
0: Perquè té un ritme que, clar...
2: Aviam, Andreu, tu deies que aquesta cançó es mereixia un premi, eh? El Tutu-Turú.
1: Sí, sí, bueno, jo des del primer dia que la vaig sentir vaig dir que aquesta cançó ha de guanyar un premi, no sé quin, però ha de guanyar un premi, alguna cosa hem de fer amb ella.
3: Sí que és veritat que nosaltres teníem la sensació, no?, amb aquesta cançó de... D'entrada és el millor que hem fet mai, no? Dèiem, és la cançó que té algun punt de frescura, però també la lletra està amb molts dobles sentits, moltes coses que estan molt ben pensades i tal, i una melodia super enganxosa amb aquesta sonoritat de Tutu-Turú, que li donava alguna cosa especial, i vam dir, ostres, per nosaltres això és el que hauria de, que creiem que hauria de tenir un recorregut més llarg després del que passi, i ha depèn més de la gent i que se la facin seva o no, i en aquest cas doncs se l'han fet seva.
0: Totalment, ja fa temps que sona aquesta cançó, però ara arriba l'estiu, jo crec que és un temacle per l'estiu, i per això us vull preguntar, quins plans teniu per aquest estiu, com es presenta?
1: Doncs molts concerts, molta festa, molt ball i moltíssima energia, que amb això també hem d'anar amb compte una mica, com ho medim. Hem preparat molts assajos i molt al concert. Després arribem allà i veiem que, ostres, que potser hauríem d'haver treballat una mica el cardio, una mica aquestes coses.
0: Home, és que...
1: Sí, una
2: sí,
1: passada.
2: Ahir vam fer dos temes i estàvem allà, que suàvem, que ens hauries d'haver vist, eh?
0: Ni que fes tanta calor.
1: Ja. Bueno, i és que ara ballem.
3: Se sumen tots els factors.
1: I ara ballem, cosa que no havíem fet mai.
3: Bueno, espera.
1: Exacte, sí.
3: Que la gent no pensi que vindrà a veure segons què, que no, o sigui, no ballem res digne, diguéssim.
1: Exacte.
3: Fem el que podem i és divertit, la gent s'ho passa bé.
1: Com tu, José Miguel, que ens estàs escoltant des de casa, doncs més o menys com tu, José Miguel, ballem. Més o menys com tu.
0: Potser heu de fer més baladetes, no?, per evitar ballar tant. Però sí. Temes com aquest, doncs mola, no?, de poder escoltar-ho. Què preferiu, grans concerts o festes majors de poble? Com us ho passeu millor?
2: A veure, hi ha festes majors de poble...
3: Enormes.
0: És que és molt guai,
1: és que pot ser un gran concert, una festa major de poble.
0: Per això us ho pregunto.
1: Sí.
3: A mi m'agrada tot, la veritat, o sigui... A mi, quan un dels moments que m'agrada molt de l'estiu és anar per pobles i tal, l'estona que estàs allà amb el sopar popular, després surts a actuar, tal... A mi això és una cosa que m'agrada molt i perquè em sento molt de Catalunya i d'aquesta indústria que hi ha de festes majors, m'agrada molt. Els concerts grans també.
0: Però... Un Sant Jordi no direu
3: clar,
0: que
3: clar, no. Ens posarem de cul.
1: Ah, més enllà dels escenaris, l'experiència és diferent, no? D'estar un lloc o un altre. Una cosa que hem decidit incorporar és que portem una pilota de futbol per fer rondo amb els xavals del poble mentre estem allà esperant.
0: Ho vam fer
1: una vegada així, de manera absurda, diguem. Es va donar perquè uns nois portaven allà una pilota i estàvem esperant. I va ser com, home, doncs, com una mica un ritual d'estar tranquils abans de pujar a l'escenari i tal.
0: Això Sant Jordi no sé si podreu fer, eh?
1: Ja.
0: Serà més complicat. A l'estadi olímpic, no? Allà sí que crec que hi ha un campet de...
1: Allà sí que haurem de preparar el cardio, llavors. Déu-n'hi-do.
0: Escolteu, anirem descobrint més temes nous durant l'estiu?
2: Jo crec que aquest estiu encara li donarem una mica més de vida al Tutu-Turú. Amb sort hi haurà com alguna versió més del Tutu-Turú per acabar-hi de donar una segona vida.
1: Disculpeu-nos.
0: No. Seguirem. Nosaltres encantats.
3: Insistirem una miqueta més amb el Tutu-Turú.
1: Per si encara no us ha aparegut a xarxes.
2: Sí, és que crec que ara, o sigui, matar el que està passant ara amb el Tutu-Turú seria una mica kamikaze. Vull dir,
0: crec
2: que ho hem d'aprofitar. I sí que de cara ja a la temporada que ve tindrem noves cançons.
3: Al setembre segur.
0: Haurem d'esperar el setembre, però de moment el 2 de juliol estareu al Clotilde Fest. Va, fem una crida a la gent que s'animi a
3: venir. Sí, tant. Veniu, que estarà guapíssim. O sigui, estic amb nosaltres.
2: Clotilde.
0: A més, els veureu ballar. Que jo ja m'he quedat amb la intriga de veure com balleu.
2: Si mireu els TikToks us podeu aprendre la coreo i allà fem una coreo col·lectiva amb tots.
0: Ostres, seria molt xulo això.
2: Seria divertit.
1: I tant.
0: Doncs vinga, ja sabeu que si voleu aconseguir entrades gratuïtes per aquest Clotilde Fest, per aquest concert de Siderland, el dia 2 de juliol només heu d'entrar al web europafm.com. Correu, que crec que s'estan esgotant. Ja queden molt poquetes entrades, però bueno, si teniu sort aconseguireu la vostra. Uri, Roger, Andreu, Siderland, moltíssimes gràcies per estar avui amb nosaltres.
1: Gràcies.
3: A vosaltres. Gràcies.
4: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Franc.
0: Deixeu-me que us expliqui ara que el Comitè Estatal d'Emergència ha activat els protocols d'actuació per ajudar la població afectada pel terratrèmol devastador registrat a Veneçuela. Des d'Onda Cero i el grup A3Media ens sumem a aquesta iniciativa per donar suport a la recaptació de fons destinada a cobrir necessitats urgents com ara aigua, aliment, refugi, atenció mèdica i sanejament. Pots col·laborar enviant un bisum al codi 02076, repeteixo, 02076, o a través del web comitéemergencia.org. La teva ajuda és essencial en una emergència com aquesta. Cada minut compta i cada aportació pot salvar vides.

0: Víctor Lozano, què tal? Molt bon dia.
1: Què tal? Bon dia, com esteu?
0: Què fas?
1: Estava caient de la cadira.
0: T'estaves caient de la cadira?
1: L'edat, és que tenim una edat ja.
0: T'ajudo.
1: Un dia haurem de fer obrir el meló de les cadires aquestes dels estudis de ràdio, no d'aquest, no d'on de fer en concret, sinó
0: no
1: en general.
0: Jo no m'he cregut, tinc la mateixa
1: amb
0: cadira que tu.
1: Amb aquests raspallos tan estranys, després tenen unes rodes que no sempre estan...
0: Sempre s'està queixant, és que...
1: I vas movent d'un costat a l'altre, quan jo el que necessito a la meva vida és equilibri.
0: Estabilitat.
1: Equilibri i estabilitat emocional.
0: Fes pilates.
1: M'ho han recomanat, val la pena?
0: Sí.
1: És que jo sóc un tio, i molt, ja ho saps, molt, però si no t'he acabat de dir
0: el
1: que
0: sóc. Pensava que et deia sóc un tio.
1: Sóc un tio, sí, a dia d'avui, demà
0: Vine,
1: passat, no sé què
0: pilates,
1: faré. Puc convertir-me en el que sigui, però sóc molt nerviós, molt intens, i aleshores em fa por que aquestes coses que has d'estar pues, relaxat, estirant, fent cosetes, tal, em posi més nerviós, i, perquè un dia vaig anar a fer ioga.
0: Però no té res a veure, jo ahir vaig suar a pilates, que no vegis.
1: Clar, vaig anar a fer ioga i estava allà... I clar, tothom allà fent coses, jo estava molt nerviós i cada vegada em posava més nerviós i aleshores la professora anava fent com d'això i feien com postures molt rares, es tiraven així i a la professora, clar, jo suposo que aquell dia pues, havia menjat, pues, jo que sé, molta llegum i tal i se li anaven escapant les flatulències.
0: Què dius? Això és mentida, no,
1: sí,
0: no m'ho crec.
1: Sí, t'ho juro,
0: no
1: era anava així, ara estiramos el cuerpo.
0: No m'ho crec.
1: Jo amb això no em podia concentrar perquè
0: no
1: em posava molt nerviós
0: no
1: i havia apagat la sessió i em vaig aixecar i vaig marxar i no he tornat mai a una sala ni de pilates ni de ioga, no sé què, em fa molta por perquè això evidentment em va generar un trauma psicològic.
0: Però el pilates no té res a veure amb el ioga i el que has de relaxar-te tu, el problema ets tu, no la
1: classe. Que tu no pots anar a fer una classe de ioga després d'haver-te fotut una fabada. Es una ensaladita con sus tomatitos cherry, un poquito de blat de moro, una mica de pebrotet, allà, no?
0: No,
1: per favor.
0: Quina creu.
1: Et faré cas, el del pilates, perquè m'ho ha recomanat molta gent.
0: Vine a mi, va, fem junts.
1: Sí, vale, sí, qua.
0: Parlem de més esports.
1: De pilates.
0: De pilates i de ioga. Vinga, en futbol sala, el Barça ja és campió.
1: T'ho vaig avisar ahir i no em vas creure, la d'avui és la vençuda.
0: Perquè té bons cables.
1: Aquí, clar, els bons cables i té bons jugadors. I també un molt bon entrenador, Javi Rodríguez, que aconsegueix d'aquesta manera el seu primer títol de Lliga com a entrenador del Barça. Com a jugador ja n'havia guanyat alguna, però com a entrenador és la primera, de fet és la primera temporada que entrena el Barça i ho va fer, home, patint, però també diguem-ne que per la porta gran, guanyant 4-6 en el quart partit, a la pròrroga això sí, quart partit de la final, va posar doncs el 3-1 definitiu a la sèrie i una veritable temporada brillant la del Barça de futbol sala després d'uns anys de dubtes i de no aconseguir els objectius. El propi Javi Rodríguez reconeixia que havia estat una lliga especialment patida, però potser per això doncs la celebren encara més.
2: Al final lo que más cuesta es lo que más alegría te da siempre. Creo que hemos hecho un partido bastante completo, creo que por momentos ellos nos han apretado mucho, ellos jugaban con la ilusión de forzar el quinto partido, yo estoy seguro que si hubiera habido un quinto partido no les hubiera dado, pero creo que es para estar orgulloso, pero no solamente de este partido, de la eliminatoria, de la liga en general. Creo que hemos sido campeones, justo campeones, y volvemos a Europa. Al final son muchas cosas para celebrar hoy.
1: Efusivitat absoluta, estaven exultants els jugadors del Barça, fins i tot emocionats com el capità Dídac Plana.
3: Sí, s'ha patit molt. Al final, totes les finals són duríssimes, no? Jo crec que ha sigut un espectacle cada partit i avui, com no, també, no? És veritat que, bueno, segurament cometem errors, però després fem coses increïbles, no? I jo crec que aquest esperit, aquestes ganes és el que ens ha permès aquest any, doncs, acabar guanyant aquesta lliga que venim perseguint ja des de fa 2 anys i avui, doncs, estem molt orgullosos perquè, bueno, tot aquest procés, doncs, té un premi finalment.
1: El premi més important, potser fins i tot que haver guanyat la Lliga, que ja és prou interessant, és que la temporada que ve el Barça torna a la Champions, no havia participat en la temporada anterior, senyal doncs, que no s'havien fet les coses massa bé en les últimes temporades, però el Barça la temporada que ve podrà tornar a jugar a la màxima competició continental.
0: Vinga, parlem del Mundial amb més seleccions classificades.
1: Tira'm la sintonia, xiquitín! La del Mundial!
0: El Mundial! Me'l tornaràs boig a l'Ivan Podrà, això s'avisa...
1: Home, però ja sabeu, ell també té un guió, Què et penses?
0: Però no li has posat mundial.
1: A veure, música mundial.
0: Clar,
1: Coñazo de Shakira. ¿Cómo que le ponga eso? Va, fa, esto es un guaca guaca de Hacendado, por favor. Mira, escucha. ai, ai, eh, oh, ai, ai, ai,
0: no me l'he escoltat sencera, només escolto...
1: Nada, no val la pena. Prefereixo, a mi m'agradava... un dia posarem a veure la cançó oficial del Mundial d'Espanya. Plácido Domingo. El Mundial,
0: si
1: que todos
0: Domingo,
1: los países vienen a jugar.
0: Això és del 82,
1: el Mundial, viva! Imagina't quina, quin contrast. A veure si el troba l'Ivan Gustems, l'himne d'Espanya. Bé, va, parlem del Mundial, va, que ets de tota la roca, que m'enrotllo com una persiana.
0: No, que va, carinyo.
1: Bueno, ja tenim més a la... Carinyo, m'has dit? Sí. Com a... Mira, això no m'ho havies dit mai. Seleccions classificades pels setzens de final, en tenim unes quantes més, Per exemple, el grup D, Estats Units, passa com a primera de grup, malgrat que ha perdut contra Turquia, que ja estava eliminada per 3-2 a Los Angeles, a Inglewood. Els otomans han fet el gol, però al minut 99, ja al final del partit. Austràlia i Paraguai han empatat a 0. Imagina't aixecar-te a les 5 del matí,
0: Per empatar.
1: Bueno, 4 i mitja, esmorzar i tal. M'aixeco aviat avui, perquè vull veure un partit. Austràlia-Paraguai, que va ser l'hòstia, em foto allà, et fots unes torradetes amb mantega, un cafè amb llet, una miqueta d'albocat, per aquí, pum, pum, i et foten un 0-0 infumable, perquè no hi havia del tren a prop, si no t'hi llences tu, t'hi llences en el primer comboi que passa, Bé, el cert és que totes dues seleccions queden empatades a 4 punts, però els australians es beneficien del gol a baraix i es classifiquen com a segons en aquest cas, mentre que els sud-americans hauran d'esperar a veure què passa amb els tercers d'altres grups. També resol el grup F. Països Baixos de Koeman passa com a primera de grup després d'haver guanyat a Tunísia per 3-1 a Kansas City i haver sumat 7 punts. En el cas de Japó i Suècia, doncs empat a 1 a Arlington. Els asiàtics però són segons, mentre que els suecs han acabat tercers amb opció, això sí, de passar a la següent ronda. I sorpresa monumental al grup E.
0: Molt fort, això.
1: Equador. El Equador, que està, deu estar a l'Equador, perquè per això es diu Equador, suposo. Doncs bé, a l'Equador s'ha imposat a Alemanya per 2-1 a East Rutherford. Bé, deixa els sud-americans tercers amb opcions de classificar-se, per tant seria una cosa històrica. Bé, històric ja va ser la victòria, guanyar a Alemanya, no? I no ho dic jo, ho diu el seleccionador d'Equador, Sebastián Becacheche.
4: Si podemos sostener la fe en la adversidad y podemos creer que la historia está hecha para cambiarla. Yo el otro día vine y eran todas, no, que solamente dos victorias, solamente en la final, que puede ser el peor mundial. Podemos lograr la clasificación, que es lo que vinimos a buscar, y seguir alimentando nuestro sueño, porque de sueño vivimos. Es lo único que dije. Y sigo sosteniendo eso. Por eso invito a la unidad. Hoy se hizo algo grande. Se le ganó una potencia en un partido histórico.
1: De
0: que
1: tota...
0: emocionant.
1: Molt. Sí. Això, aquestes coses són les que més m'agraden del Mundial. De totes maneres, Alemanya ja estava classificada com a primera de grup, vull dir que no va ser cap d'alta baix la derrota. Costa d'Ivori passa com a segona de grup després de guanyar a la meva selecció preferida, Curaçao, que va quedar eliminada, va perdre 2-0 a Filadèlfia. Adeu als nostres amics de Curaçao.
0: Vaja, avui més partits.
1: Tercera i última jornada de fase de grups encara. D'entrada quedarà resolt el grup I. Hi ha un partit entre dues seleccions que juguen la primera posició del seu grup. Totes dues han guanyat els dos partits. Aquí sí que pinta partidars. França-Noruega s'enfrontaran a les 9 a Foxborough, mentre que un altre partit d'aquells que bueno, pot costar una mica digerir. Senegal i Iraq jugaran a les 9 a Toronto, totes dues amb 0 punts. I ara doncs ens posem les piles perquè juga avui la selecció espanyola, el equipo de todos los españoles, Don Plácido Domingo. Ilumina el estadio y España se viste.
0: No l'havia escoltat jo aquesta cançó. Aquesta va ser l'himne del Mundial del 82.
1: Aquest és l'himne oficial del Mundial 82.
0: Que molt petiteta.
1: Ja era inquieta.
0: D'això és Shakira, és que és molt fort.
1: Tira, tira.
0: Que et quedes sense temps.
1: Quina pena que no estigui Robert Calvo,
0: Home.

0: visitases.
1: Sánchez y Milei tampoco se reunirán esta vez y es la sexta que el presidente argentino visita España desde que asumió el cargo. En esta ocasión ha recogido la medalla de honor de la Universidad CEU San Pablo y se reúne con empresarios que han comprometido inversiones millonarias en Argentina.
2: Y el gobierno de Aragón ha levantado el confinamiento a los habitantes de Fonz en Huesca al reducirse la presencia de humo provocada por el incendio de Tamarite de Litera que afecta ya a más de 5.000 hectáreas. El consejero de Interior aragonés, Roberto Bermúdez de Castro, ha explicado que se mantiene activado el nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil y que se decreta la alerta roja plus en la comunidad durante todo el fin de semana.
3: Estamos preocupados y lo digo, hay que preservar la actividad con preservar la seguridad de los ciudadanos, de los municipios, de nuestras masas. Entonces hay que buscar cosechar, ya limitamos según qué horas del día cosechar y se provocan incendios, pues tenemos que buscar que los agricultores sigan pudiendo realizar su actividad y que tengamos toda la seguridad suficiente.
2: En Navarra, otro incendio declarado en la zona de Ezcabarte había obligado a desalojar también tres pueblos. Hasta ahora los vecinos de Usi, Anoz y Navaz ya han podido regresar a sus casas, aunque los medios de extinción siguen trabajando. Onda Cero Pamplona, Jorge Tirapu.
4: El incendio declarado ayer tarde en la zona de Ezcabarte no está todavía controlado ni estabilizado. Un centenar de bomberos han trabajado durante la noche en la lucha contra el fuego y esta mañana han vuelto a incorporarse los medios aéreos, tanto de la comunidad foral como del Miteco. La presidenta navarra, María Chivite, agradece la labor de voluntarios, vecinos y agricultores y pide prudencia a la población.
5: Todavía tenemos focos de incendio que están activos, por lo tanto, un llamamiento a la prudencia al conjunto de la población.
4: Se han restringido las actividades agrícolas en terrenos de secano y labores forestales en las comarcas del Pirineo, Centro Medio, Centro Sur y Ribera del Ebro de la comunidad.
2: Es todo, más noticias en Onda Cero a partir de las 2, la 1 en Canarias, en Noticias Mediodía, con María Hernández.
6: Mundial 2026 en Radio Estadio.
7: Entre el día 16 y el 17, nuestro momento, nuestra ocasión, nuestro paso para ser primeros, para seguir encandilando, porque no dejamos de soñar a lo grande. España, Uruguay en Guadalajara, en la madrugada de este viernes, Radio Estadio Mundial.
8: Estamos aquí, ya hemos llegado y vamos por más.
7: Es que lo dice convencido. Desde la una, nos ponemos a su servicio.
6: Onda Cero, tu radio.
9: Onda Cero Catalunya. Això és la ciutat. Amb Miriam Frank.
10: Passen 6 minuts de la una, seguim en directe aquí a la ciutat. Xavi Casinus, què tal? Molt bon dia.
11: Molt bon dia.
10: Et tenim aquí per descobrir un nou secret de Barcelona, com cada divendres.
11: Home, a veure, si no...
10: On em portes avui?
11: Et portaré al barri dels Paletes. A veure si saps quin és.
10: Al barri dels Paletes? Home, Paletes hi ha tots els barris de la ciutat.
11: Però hi ha un que...
10: Anava a dir Gràcia, però no.
11: No. Sarrià. Aquí no ho veus.
10: Home... Seria l'últim barri que hagués dit.
11: Eh que sí?
10: Potser, bueno, potser Pedralbes hagués estat l'últim, però...
11: No, doncs pues mira, resulta que Sarrià, quan abans de ser agregat a Barcelona,
10: sí,
11: per circumstàncies, no se sap per què, s'hi van traslladar molts professionals de la construcció, paguetes,
10: sí,
11: però també contractistes i tal. I aleshores, això es nota encara en el casc antic del barri, perquè encara hi ha edificis que tenen a la façana els símbols gremials de l'ofici. Per exemple, el número 105 del carrer Major de Sarrià. En allà hi ha la Casa Montbrú. La Casa Montbrú es diu així perquè la va promoure un senyor que es deia Ramon Montbrú, que era contractista d'obres,
10: sí,
11: i aleshores a la façana que dona al carrer Major de Sarrià hi ha gravat en allà, esculpit, un relleu, d'un compàs i una mica més cap allà, separat d'uns metres, un nivell d'aquests d'obra. Es dona la circumstància que Montbrú li va encarregar aquest edifici al Rafael Guastavino, el famós arquitecte de Nova York.
10: Sí.
11: Alguna vegada hem parlat d'ell.
10: Sí.
11: I a part de l'escola industrial, a part de l'escola industrial que havia estat la fàbrica Can Batlló, doncs, a part d'això, és dels pocs edificis que hi ha a Barcelona i a Catalunya, fets per Guastavino, abans de sortir per cames cap a Nova York, perquè va sortir d'una manera
10: una
11: mica... Sí, havia fet una estafa.
10: Ah,
11: I amb aquesta estafa, dels diners d'aquesta estafa, va finançar el viatge a Nova York i ja no podia tornar.
0: Home, clar.
11: Però allà, en fi, va triomfar moltíssim.
0: Fent taulades, no?
11: Bueno, fent cúpules, sí, sí. Més de 1.000 a tots els Estats Units, signades per Guastavino, ell i el seu fill. Bueno, igual. Però si anem al marge de Major de Sarrià, ens en podem anar també al número 23 del carrer Bonaplata, que és un carrer paral·lel a Major de Sarrià. I allà, en aquest número, trobem un dintell que hi ha gravat en allà un any, el 1743, més una paleta d'aquestes de paleta d'obra i un pic. I si ens anem no massa lluny d'allà, al carrer Jordà, al carrer Jordà allà trobem en el número 13 dos pintures a la façana, no molt grans, però suficient, dibuixades, n'hi ha tot d'eines que tenen que veure amb la construcció, escaires, més compassos, martells, serres, alicates, nivells, en fi, tot el que tu vulguis. Hi ha gent que ho confon amb la simbologia de la maçoneria. Com a,
0: sí, no? Pel compàs, sobretot.
11: Coincideix, coincideix, però no, en aquest cas es tracta de manera que tenia la gent que es dedicava a l'ofici d'anunciar-se i anunciar a casa seva que era això. De fet, a Sarrià hi ha també el carrer dels Paletes, que és un carrer amb angle recte que va des de la plaça on hi ha l'antiga seu de l'Ajuntament, avui seu del districte, a Major de Sarrià. Carrer dels Paletes, en homenatge a una professió que va ser important en el poble i després barri.
0: Jo això que m'has explicat no m'ho crec, Xavi. No m'ho crec. Vaig estar divendres pel carrer Major de Sarrià i jo no vaig veure res d'això.
11: Bueno, perquè per tu et no passa sempre. A tu et passa sempre.
0: Mira que és maco Sarrià, eh?
11: Sí. I què em dius del balcó aquell que està fet amb una estàtua?
0: Oh, em va encantar. Sí. Em va encantar. Vale, molt vale, xulo, vale, molt vale. Xulo. Allà, al carrer
11: aquell,
0: no? Ara no surt el nom.
11: Sí, clar.
0: Això m'ho havies d'haver explicat divendres passat. Veus? I aleshores jo hagués anat i
11: un dia hem d'anar junts, junts i t'ensenyaré.
0: Home, a Sarrià deuen haver molts secrets, no? Perquè és un barri diferent, no? De Barcelona. Doncs molt bé, ja sabeu que aquestes i d'altres històries les trobeu a Barcelona Secreta del Xavi Casinos. Xavi, que passis un bon cap de setmana.
11: Igualment.
0: Vigila amb la calor.
11: Sí, no pateixis, la tinc controlada.
0: Avui el dilema és aire condicionat o ventilador. Tu què prefereixes?
11: Jo a casa tenim ventiladors.
0: Sí?
11: Sí. Que, per cert, el del menjador, que és un de peu, ahir va morir.
0: Oh! Doncs tens un problema.
11: Ahir, a l'hora de sopar, va dir fins aquí he arribat.
0: Doncs ja saps el que has d'anar a fer ara mateix, anar a comprar un altre ventilador, perquè si no, amb aquestes temperatures no s'aguanta a casa. Xavi Casinos, que passis un bon cap de setmana.
11: Igualment.
12: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Frank.
13: Arriba als cinemes Viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
14: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
13: Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.
15: Orgull de L, orgull de G.
16: Orgull de B, de T, de I. Quin orgull! Orgull de les lluites compartides, de les conquestes assolides i dels drets que continuem defensant cada dia. Orgull amb totes les lletres.
17: 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Diputació de Barcelona.
0: Com que fa aquestes temperatures, busquem refugis climàtics. I escolta, els teatres poden ser un bon refugis climàtics. I per saber què podem anar a veure, tenim l'Edu Jiménez. Edu, què tal?
18: Buenos días. Malas noticias, Miriam.
0: Todo es al aire libre.
18: No, pero...
0: Ah, pero mucha cosa, ¿no?
18: Pero mucha cosa. Yo voy a recomendar cosas. Que conste que yo, aunque sea un multiagenda, reduzco mi actividad todo lo que puedo.
0: En las épocas de calor.
18: En las épocas de calor,
0: es
18: pero
0: que,
18: bueno.
0: En general lo tendrías que reducir porque es que no te pierdes ni una.
18: Sí, en verano es que yo ya he visto que el cuerpo avisa, ¿eh?
0: Podríamos decir que el 99% de las obras que nos traéis las has visto.
18: Sí.
0: Y las que no has visto.
18: Y algunas veces
0: tienes referencias y por eso las recomiendas, ¿eh?
18: Sí. Esta, mira, vamos a empezar por una que he visto. La vi hace, unos días en el Teatro Academia, porque ya ha empezado la programación del GREC, aunque se inaugura la semana que viene oficialmente, pero ya hay obras que se pueden ver. Se trata de La Ruta, que como he dicho se puede ver en el Teatro Academia hasta el día 5 de julio. Todas las funciones son a las 8 de la tarde. Es un texto de Yusa Kuniye y está dirigido por Carlota Subirós. esta, este tema.

0: tenemos bajo la manta y no queremos contar, pues ella nos lo cuenta de una manera muy divertida y reivindicando que, oye, no pasa nada por tener nuestros pequeños secretos y que de vez en cuando hay que airearlos para que no se acumule
1: para
0: la
1: que
0: mierda.
1: Respiren.
0: Y quiero acabar nada, dos cositas, sí, que también hay otro festival que creo que vale la pena. Si no queréis ir a Viladecans, este os queda más cerca. Se trata del Festival para Amor al Art, que también se celebra el fin de semana que viene, del 2 al 4 de julio, en Hospitalet. Nada, dos cositas. En los Jardins de Can Sumarru, a las 9 de la noche del viernes, hay un espectáculo que se llama Conor, de Hotel Jocandi. Ya tendremos ocasión de hablar más de él, pero es una joya que yo he visto un par de veces y creo que tenéis que ir a verla. Y luego a las 10 de la noche, en el mismo jardín, Olvido Flores, perdón, la compañía Estefanía de Paz presenta un espectáculo que se llama Olvido Flores. Es la historia de un circo, de una compañía de circo que se llama Circo Anastasini, que fue pillada mientras estaba haciendo sus bolos por Lodosa, por Navarra, fue pillada por el estallido de la Guerra Civil. Y muchos de esta compañía desaparecieron y murieron. Entonces, intenta ser como un homenaje a todas estas personas que desaparecieron en el inicio de la Guerra Civil o durante la Guerra Civil y que no han sido recordadas. Entonces, es un ejercicio de memoria para recordar a esta compañía de circo, pero también a todas las personas que, por algún motivo...
1: Memoria histórica.
0: Exacto. No fueron recordadas en su momento y murieron por la Guerra Civil.
1: Pues qué interesante todas las propuestas que nos has traído hoy.
0: Nada, ir con botellita de agua.
1: Exacto, porque vale la pena. Y hay muchas que son a partir de las 8 de la tarde.
0: Sí,
1: que a las 8
0: la mayoría de las exteriores ya ha bajado un poquito
1: la... el calor, así que no tenemos excusa para quedarnos en casa.
0: A ver dentro de 2 semanas qué os traigo.
1: Algo fresquito.
0: Venga,
1: no sé,
0: tendré el reto este, va.
1: Malabares acuáticos o algo así.
0: Pues mira,
1: es que
0: hay una cosa,
1: todo,
0: hay una cosa
1: todo
0: en el Mercado de las Flores del año que viene, que es natación sincronizada.
1: Oh, qué chulo.
0: Ya la traeremos.
1: Pues ya lo traeremos.
0: Sí.
1: Edu, que pases un buen fin de semana.
0: Igualmente.
1: Que vaya bien.
2: La ciutat, de dilluns a divendres de 12 a 20 a 2 de la tarda. Amb Miriam Frank.
3: Arriba als cinemes Viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
4: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
3: Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.
5: Necessiteu comprar, llogar o reparar una cadira de rodes? Gracare. Som líders a Catalunya en mobilitat, adaptació de la llar i altres productes per a la gent gran o amb necessitats especials. Confieu en els 35 anys d'experiència de Gracare. Ens trobareu a Barcelona, Entença 165 i Rosselló 157. I a Terrassa, a l'Avinguda Jaquart 56. Centres homologats per CatSalut. Gracare, 93 490 26 29 i gracare.com.
6: Els soniditos amb Peter Hendrick.
1: Novetat. Peter, preparat?
7: Doncs sí, la veritat doncs sí. És que sí.
1: Gerard, jo havia demanat reforços, perquè clar, no sabia si arribaries del TNC, i ara clar, és que ara no li puc
6: he vingut
1: que marxi.
6: Corrents, ja t'ho he dit. No, no,
1: he convidat
6: excepció, li he dit que em feia molta il·lusió que participés del
1: Sonidito. Víctor Lozano, tenim aquí el Sonidito.
8: Ahí estamos, eso Sonidito, special guest star, ¿no? Quan jo veia Vacaciones en el Mar, Vacaciones en el Mar o Dallas, Special guest star, today with Víctor Víctor Lozano.
1: A veure si encertes alguna. Saps com funciona això?
8: Sí, més o menys, sí.
1: El Peter t'ho explica. Sí.
8: Don, vamos a ver, don Peter.
7: A veure, el tema és que avui jo vull tirar una mica de bif al Gerard, avui, perquè els àudios que tiraré
1: jo... Malament,
7: començaré Peter. Malament, però ho havíem de fer. És com les tirites aquestes que has de treure al moment.
1: A veure, quin bif li tires al Gerard.
7: No, no, no anirà tot relacionat amb el mateix
6: tema. S'han d'estirar ràpid, les tirites.
1: Però si ell ho fa a vegades, no ho fa sempre.
7: Bueno, doncs aquest cop farem així a l'atzar perquè sigui més xungo.
6: Sí, home...
7: Vale, doncs,
6: de fet, l'origen d'aquesta secció és que sigui el més variat possible, però
1: de
6: jo...
1: De fet, el que ha tirat pel seu compte va ser el Gerard.
6: Sí. Ja no tornarà a passar directora.
1: Ah, no, fes el que vulguis. Aquí feu sempre el que vulgueu.
7: D'acord, doncs tirarem 4 àudios, 4 soniditos, i el primer serà una sèrie,
1: venga.
7: El segon una pel·lícula, el tercer una cançó i l'últim el personatge.
6: Molt bé.
1: Vale, Víctor?
8: Va,
6: això no
8: canvia. Concentra't, eh? Sí, sí. Va. Concéntrate, concéntrate.
1: Vinga, una sèrie, eh? Pista de la sèrie.
8: Vamos a ver.
1: Sona moltíssim, això. Ah, ho he vist.
6: Ui,
1: sona molt.
6: No sona,
7: voleu pistes o aneu pensant?
1: Ah, podem escoltar-ho tranquil·lament, va. Però ja ens vol donar pistes. Mira, a veure, torna a tirar, torna a tirar. Sona tant, això.
8: Una sèrie, una sèrie.
6: Una sèrie?

0: Saps què em passa? Que moltes vegades, quan ja he vist un capítol, salto la intro.
1: Ja. I...
2: Ladybug no és, no?
1: Dibuixos o,
0: ja,
1: o carn i ossos?
0: Ja sabia jo que no l'havíem de...
1: Carn i ossos. Vale.
2: La prodigiosa Ladybug?
0: Què t'agrada
1: aquesta sèrie? No, això són dibuixos. Bueno,
0: ah, l'he vist, això l'he vist. Quina ràbia.
3: La primera pista o no?
2: Sí, va, tira.
0: Vinga, una pista.
3: Tot passa a Barcelona.
1: Ah, ah, ja està, cites.
0: Cites Barcelona. Cites. Veus com l'havien vist?
3: Bona la pista.
2: Bona pista.
1: Cites.
0: Sí, sí.
3: Va, vinga, que ara la cosa es posa...
0: Que xula aquesta sèrie.
3: Es posa més interessant a la cosa, va.
0: Sí, a veure, a veure.
3: Ara toca
0: la... La cinta de la sèrie, que ara la volem escoltar.
3: Però no la tinguis
0: endavant. Molt recomanable, eh? Si no l'heu vist, Cites Barcelona, està molt xula.
2: Jo no he pogut veure-la tota, però he anat veient capítols perquè me la van recomanar. He anat veient capítols.
1: Ara, una sèrie que és Cites Barcelona, que s'ha fet a Barcelona i que és en català o castellà o tal, i la cançó és en anglès.
0: Catalonis.
1: Una radiografia de
2: Catalunya,
1: que viu Barcelona i Catalunya,
2: Espany...
1: no?
2: Espanya.
0: És diferent, Catalunya. Vinga, va, la pel·lícula. A veure com és. La tirem?
4: Digo sencillamente que la vida se abre camino.
0: Ostres, que xungo. Hostia. Digo sencillamente que la vida se abre camino. Aquesta no la he vist jo.
1: És o de doblatge, o sigui, la pel·li és americana.
0: Sí, és americana.
1: És americana.
0: Totes l'hem vist, tothom l'hem vist, eh?
2: Segur?
3: És un culte.
2: Sí?
0: Bueno.
3: A si ver... no l'has vist, fora...
4: Pues
3: fora
4: es claro... sencillamente que la vida se abre camino.
0: A veure, pel·lis de culte.
1: La pista...
2: El Padrino.
0: Star Wars, El Padrino, podríem... és que Forrest Gump, hi ha tantes...
1: Star Wars no ho vull com no, la vida. No sé. Darth Vader, canviant de no veu. La vida se abre camino.
0: Uf, jo no tinc ni idea.
2: No tinc ni, jo tinc ni idea.
3: Tirem un altre cop o ja voleu pistes?
0: No, no, jo ja me...
2: Tira otra vez, va, tira. Tira un altre
4: Digo
2: cop.
4: Digo sencillamente que la vida se abre camino.
0: És que no em sona ni l'actor.
2: La vida de Pi?
1: No, la veu.
0: Home, és una, pot ser una pel·li de culte. No?
1: Sí, home. Ja.
2: Home, perdona, guanyo un Òscar aquesta pel·li, no, no, que broma, eh?
1: És un pel·liculó.
2: No? Pel·lícula, no? El meu nebot és el que fa el doblatge. De Pi, del nen.
0: M'ho dius en sèrio?
1: Sí. Ah, és el nen? Jo sabia que el teu nebot era és actor de doblatge, però no cabia
2: no,
1: fer
2: el meu nebot no és el nen que està allà a la barca amb el tigre. El que fa el doblatge...
1: Que era actor de doblatge. És
2: actor. No ho és actor de doblatge.
0: I per què no ens has portat el teu nebot aquí? Té una entrevista, aquest nen?
2: Sí.
0: Quan
2: el
0: nen ja és gran.
2: Home, que ja té quasi de 25 o 26 anys.
0: Ostres, doncs convidava el programa un dia.
2: A més, és un puto crac, eh?
3: Si vols, donem parlo.
2: Jo li dic sempre perquè
0: no,
2: per mi fer de doblador és més difícil que ser actor perquè has d'interpretar però a vegades de
0: totalment
2: clavar els llavis del personatge.
1: Porta'l aquí el programa i així m'introdueix a mi en el món del
0: doblatge.
1: A tot això,
0: quina pel·lícula creus? Jo no tinc ni idea.
2: Jo cobro 50 euros per convidat, això també.
0: Vale, vale. Una opció em després.
1: El Víctor cobra per tot.
2: O si no, coca. Aquella que porteu
0: doncs
2: a la redacció.
0: Mira,
2: no ho sé, no ho sé. Estic donant rotllo per no quedar malament perquè sóc un ignorant i no ho sé.
3: La pista més bona i així és més fàcil. Perquè
0: vinga,
3: hi ha animals que fa milions d'anys que es van extingir.
2: Per Jurassic Park.
1: Jurassic Park.
0: Però la 2, deu ser.
1: Però
0: la primera.
1: La primera.
2: Sí, justament. Pot ser, no? El, com es diu l'actor principal?
0: Doncs no li posava la veu.
1: És la sí, a mi no em surt.
3: És la frase del personatge del doctor Ian Malcolm.
0: Ni idea.
1: Vale. Sí, sí.
0: No l'hagués endevinat ni de bon
1: crec que, fa, que és el Jeff Goldblum, no? O, sí, no? Sí.
2: Jo la vaig veure aquesta pel·li i vaig tenir mala sort perquè vaig sopar i vaig menjar una truita de patates en mal estat i durant
0: veia
2: la
0: pel·li
2: sempre bueno, vaig haver d'anar a vomitar un mal de panxa
1: que semblaves un T-Rex
2: sí,
1: no?
2: Al final jo feia els efectes de sort.
0: Necessitem una secció de les cosites de l'Ozan sí. Perquè sempre et passen coses,
2: sempre passen coses
1: és que li acabarem
0: no tens anècdotes a explicar
2: bueno, i el pitjor és que la gent diu aquest és un fantasma i no és...
0: és
2: que són veritats, són reals,
0: t'ho
2: juro que em va passar, per això no tinc molt record d'aquesta pel·li, que la vaig veure al carrer aquell cine que hi havia al carrer Balmes, no me'n recordo, abans d'arribar a la Diagonal, una mica més cap amunt, hi havia un cine allà, no me'n recordo el nom.
3: De fet, us confessaré que sóc tan friqui de Jurassic Park que l'any passat, a Carnaval, em vaig disfressar de T-Rex.
1: Ostres!
3: Aquest ratge que va tot inflat amb la meva.
2: Jo et dic una cosa, la pel·li, quan la vaig veure, que suposo que ara la veiem i direm, això està com els lagartos de UV que es menjaven les rates, ara les veiem i ens descollonem i semblant, però em va impressionar el bé fet que estava com està allà, la vaig veure amb una pantalla gran i em va
3: impressionar. Després t'ensenyaré les fotos, però era un ratge que és inflable i dins tenia una altaveu i feia el uau, amb la música.
2: Sí, sí, sí, no,

0: Molt, molt.
1: Que currat, tu. A mi sempre m'ha agradat molt, també, Jurassic Vinga. Park.
2: I parlant de cançons, ara escoltarem una altra cançó.
3: A veure,
2: cançó.
3: Si encertem una, a veure.
2: Sí. Vinga, va, aquesta...
0: Un fracàs.
2: Jo crec que sí, va.
3: Sí, fatal.
2: Vinga.
3: Fasuc. No es diu pistatxo, es diu fasuc.
2: Molt bé.
0: Ah, jo pensava que era Hosmar.
3: L'altra.
2: Hosmar
1: estaria molt bé portar Hosmar.
3: És molt xula, aquesta cançó.
0: Sí, està la... Està recent, és recent. Home, va amb el cotxe, l'han fotat...
1: D'aquí era l'artista, ni idea, no? Però bueno, fas
0: no és tipo Fila Figa
2: Marcos amb K.
1: Marcos amb K.
2: Es diu Marcos amb K.
1: Marcos amb K.
3: No es diu pistatxo, es diu
0: Fastuc.
3: Fastuc. Ah, sonen per tot arreu. Bueno, molt bé. Això val per dos. Us heu quedat?
2: Sí. Aquesta val per dos perquè les han endevinat, sí, però
3: Peter
2: rapidíssim. Rapidíssim.
3: La boomer, la boomer aquesta...
1: La boomer m'ha deixat aquí.
3: Ojo amb la boomer, eh? No, no sap Jurassic Park?
1: Però...
2: Bueno, ara tinc por de tirar el personatge perquè segur que l'endevina.
3: No, aquest costa, aquest costa.
2: No, no,
3: aquest
2: no.
3: Sempre ens costa.
1: Sí.
3: No? Diu l'Ivan que no, ens dona ànims, l'Ivan, gràcies.
0: A veure.
3: Vinga, a veure.
4: Desde que conozco a mi mujer, aquel poquito de hace Fuente. 16 años,
0: sí.
4: Nunca le han hecho un café bien.
3: Sí,
1: ja, Buenafuente.
0: Sí. Don Andrés,
1: sí,
0: Andreu
1: sí.
0: Buenafuente. De Reus, un noi de Reus, és de Reus aquest senyor, eh?
1: Un gran.
2: Doncs és un tall del programa del Futuro Imperfecto de la 1.
4: En silencio, porque yo ahí ya no entro.
1: Sí.
4: Bueno.
5: Pero bueno, ya está bien de pelearnos.
4: No.
3: ¿Y Silvia Abril?
4: No es pelear.
3: Dos por uno. Dos por uno.
4: De la realidad.
5: Es convivir.
1: Cites ho donem per bo, Peter, o amb la pista baixem...
5: O
1: sigui, 3 de 4, no?
2: Sí, aprovat.
1: 3 de 4, va. Ens
3: pots baixar una dècima, però hem aprovat. Sí, per la
1: pista baixem alguna dècima, però...
2: I jo quina nota tret? Perquè és el meu primer sonidito.
3: No posem notes.
1: No posem nota qui presenta la secció.
0: Jo sí, et poso un 10. Ha estat molt currat i m'ha agradat molt, perquè a més ens ha fet pensar. Ens ha fet estimular el cervell, que hi ha algun cervell per aquí que està ja com un tomàquet xerri arrugat d'aquells.
2: Jo m'he quedat amb ganes d'un sonidito del Pi, no? D'aquest de la pel·lícula. No pots, no saps cap tros de...
3: No, ja, no tenim temps pels sonidos del Pi, però sí que volem el teu nebot aquí, eh?
1: Home, i tant.
0: Jo us presentaré una oferta. Doblat molt, a vegades és molt divertit perquè estem a casa i surt una pel·li i dic, hòstia, mira el Jaume, i els meus nebots... I el Carme,
3: home,
0: les seves cosines, pues, són, tenen una mica més gran és ell, perquè fa molta gràcia, però et trobes allà i fas de platja. És molt guai, sí.
3: Víctor Lozano, vinga, aixeca't, bueno. Ja està entrant el Lluís Soler, ho sento, no et pots quedar al dilema.
0: Ja, bueno, el dilema no, però l'altre sí, clar, el dilema
3: després,
0: és més car, clar. Aquí,
3: clar,
0: Els soniditos em paguen 10 euros pels soniditos,
3: després,
0: si em quedo ja, són 50 euros.
1: Víctor, calla una mica.
3: Després, escolta la ràdio que
0: sí,
3: et mereixes.
0: Això sí, m'ho poso allà a la redacció d'esports. Sí, sí.
1: O si vols, vés ara a picar cròniques i tal, i vine a la ràdio que et mereixes.
0: Sí.
3: Víctor Lozano, gràcies.
0: No dic que us mereixeu vosaltres, apa, adéu.
6: Això és La Ciutat, amb Míriam Franc.
1: El dilema del divendres. Amb Lluís Soler.
3: Vaig parlant jo sola, ja, sí. Abans de començar.
7: Presidenta, jo tinc un dubte.
3: Bon dia, Lluís.
7: Bon dia, què tal, com estàs? Tinc un dubte, perquè això, aquesta secció no l'hem començat amb rima? Com va començar, no era els dilemes de divendres?
1: No.
7: I ara estem evolucionant a dilema de divendres que no té rima?
2: Bueno,
3: mira, encara que no et diem el dilema.
1: Lluís passa. Sense Lluís.
7: Lluís pelante, no?
2: Jo us proposo dilemdres.
3: No comencis a proposar coses rares. Això per l'estiu. Quan arribi el Robert,
7: sí que és evolucionat,
3: feu el que vulgueu.
1: Ja estem canviant el programa.
7: Dilemdres.
3: Sí, vol canviar el programa, el Peter. Quan arribi el Robert i feu la ciutat d'estiu...
2: Vinga, portaré bé.
3: Jo és que no penso ni escoltar.
7: El Peter es quedarà a l'estiu? Es quedarà a l'estiu?
3: Clar, amb el Robert.
7: Ah, molt bé, Peter.
3: Te l'han presentat?
7: Ah, sí, aquest matí.
3: Ah, molt bé.
7: Molt bé. Molt bé, molt bé.
2: A mi m'han dit que ets el millor col·laborador ever, no?
7: Sí, això...
3: Un dels millors que després se li pujava.
7: Ha dit un dels millors. Però fixa't que jo no m'he donat per l'aludido.
3: No.
2: Per això ets el millor. Que humil
3: que ets.
7: Fixa't com soc. Bé, escolteu una cosa, ja, prou.
3: Dilema, va.
7: El dilemes d'avui divendres.
1: El dilemes, eh?
7: El dilemes. El dilemes d'avui divendres. Perquè Sant Joan ja està passat.
3: El dilema series tu, el dilemes.
7: El dilemes.
3: El dilemes.
7: El Sant Joan ja està passat. Escolta, hem d'anar a passar en pàgina, perquè no podem estar a quedar-nos allà amb la Sagrada Família del Papa, sí, ho vam veure. Va, molt bé.
3: Molt de temps, ja.
7: Per això ja, però ens quedem allà.
3: Sant Joan també
1: s'ha quedat allà.
7: Tenim aquelles coses que encara estem celebrant les Olimpiades del 92 del Rebollo.
3: Bueno,
7: ja no cal.
3: Sí.
7: Avancem.
3: Hem de mirar cap al futur.
7: Mirem
3: cap
7: al futur. I no hi ha futur si no parlem d'aire condicionat i benestar.
3: Ni futur ni present, ja.
7: No hi ha futur ni present, no es pot ni dormir. Què sou més? D'aire condicionat o de ventilador?
3: Un dilema que no hi ha dilema, tu.
7: Home.
3: Ventilador.
7: Vota-lo en màquina.
3: No deixeu marxar el Robert de vacances, eh?
1: Raspar i Robert sempre...
3: Què? Ventilador o aire condicionat?
1: Aire condicionat, segur. Aviam, l'ideal és aire condicionat i que el ventilador vagi fent la feina d'anar distribuint l'aire que deixa l'aire condicionat. No, però si he d'escollir aire condicionat, seguríssim. Aire condicionat, seguríssim.
7: Però llavors, a veure... El Gerard és com sempre que no acaba de mullar-se. Perquè has dit sí, aire condicionat i ventilador.
1: Si he d'escollir, aire.
7: Aire condicionat.
1: Aire. Vale. Sí.
7: Ventilador fora.
1: 100%.
7: Sí, Peter, sí. Què?
2: Jo no puc escollir, soc proletari. Llavors ja, jo tiro ventilador directament. I busco alternatives.
3: Ha dit que és proletari.
1: Proletari, eh?
7: Sí. Fa temps que no escoltava jo aquesta
3: Robert,
7: paraula.
3: Pitjor que el Robert, que sempre es queixa del sol.
7: Feia temps que no escoltava la paraula proletari.
3: Ja, sí.
7: Hòstia, sí que estem...
3: És un viejo ben, el Peter, em dóna la sensació. Pel poc que el conec... Ets una mica viejo. Et portaràs molt bé amb el Robert.
7: Peter, però quants anys tens?
2: Quants me'n poses, tu?
7: No, ja comencem.
3: No, li posaràs menys dels que té, ja t'ho dic jo.
1: Sí, segurament. Tots hi hem caigut.
3: No els aparenta.
7: Bueno, doncs llavors no jugo, això.
1: No jugo.
2: Ho deixarem com a dilema.
7: Vinga, a jugar! Aquí es fa el que vol el tècnic, clar que sí.
3: Exacte, de Peter.
7: A veure, Peter...
3: Què fas? No, però potser no vol dir la seva edat.
7: No, però és que no l'ha de dir, només l'ha d'adivinar. Clar, que és pitjor. A jugar! A jugar! Jo diria que el Peter té...
3: Ara et posarà 52 perquè...
7: No.
1: Esclar, com que li hem dit...
7: 37 anys.
2: Mira, molt bé!
3: L'has clavat?
1: Va, Lluís, això ho has vist a algun lloc.
3: Sí, el currículum del Peter.
1: Ho has vist.
7: La carta del tarot m'ho ha dit.
3: No, però has tirat cap 37? Amunt, a que no et sembla que tens 37.
7: 37?
1: Sí, clavats.
7: Clavats?
1: Sí.
7: Hòstia,
3: quants dies?
7: Obriu-me la porta, que avui, vamos, salgo per l'altre.
3: Vés a comprar loteria,
7: vamos,
3: avui.
1: No li has dit en cap moment, Míriam, en plan, ah, mira, ve un noi...
7: No.
3: No, parlo de la gent.
1: Bé, ja, però
7: no,
1: la veritat. Sembla increïble que...
7: Si no, t'ho diria, pues sí, ja ho sabia.
3: De
7: però
3: fet,
7: no.
3: Crec que no he parlat del Peter amb el Lluís. Fins que aquest matí te l'he presentat. Just. Sí.
7: Molt bé, Peter, doncs...
3: Però aquest no és el dilema.
7: El proletari.
3: Tu et quedes amb el ventilador.
2: Sí, ventilador.
3: Com un vano, no?
2: Bueno, hi ha aquests que tenen, li afegeixen també una mica d'aigua, no?
7: Sí, i li pots posar gel.
2: Jo ja faria aquest aquesta evolució.
7: El que et gastes amb el gel i amb l'aigua sí. Ja tindràs un aire condicionat, fill meu. O sigui que...
3: Vale, així ja tenim un a un.
7: Un a un. I tu?
3: Jo faig un combo, a vegades. L'aire condicionat i el vano.
1: Clar, és
3: per,
1: que...
3: I el ventilador a casa, a vegades, eh? Sí. Poso l'aire condicionat i una espereta al ventilador per moure l'aire condicionat.
1: Exacte.
3: I després l'apago, però aquestes nits... Ni doncs, amb ventilador, ni...
7: Jo us diré una cosa. Jo sóc d'aire condicionat. Sóc anti-aire condicionat de motxilita.
3: O sigui,
7: un aire condicionat ha de ser un aire condicionat. O sigui, no em sigueu catetos de fotre aquell aparato allà.
3: Escolta,
7: que va endollat i el vas movent per tot el pis.
3: Bueno, però per favor. Si no tens instal·lat l'aire condicionat i només tens aquesta opció, doncs l'has d'anar movent per tota la casa. A mi em sembla una molt bona opció.
7: Sempre és cutre.
3: Bueno, carinyo, és que hi ha gent que no es pot permetre un aire.
1: Es podria dissenyar rotllo rumba, no? No sé si existeix, però un aire que es vagi movent
7: no,
1: per la casa sol.
7: No, et pots posar sobre la rumba.
2: Sí, jo ho veig.
7: Tu ho veus, no? Si sí. El Peter ho veu...
1: Doncs ja està.
3: La rumba crec que no ho veu.
7: La rumba no ho veu. No, sobretot perquè no recordeu que... No oblideu que porten motxilla.
3: Com que porten motxilla?
1: Què vol dir?
7: Porten una motxilla que és per on surt l'aire calent. I llavors això... Té un límit de manguera, de cable, que no pots...
3: Ah, vale, que està connectat.
7: Clar. Veig que teniu, que heu vist molts aires condicionats.
3: D'aquests, no.
1: Dels de paret.
7: Dels petitets, no.
1: Els típics, no.
7: Dels de pobres, no, n'heu vist mai.
1: No, clar, les de pobres, no.
3: Tito.
7: Però perquè el Peter és vist de ventilador.
3: I poses gel?
2: Jo.
7: I poses cosetes?
2: Bueno, el cap de setmana.
1: El cap de setmana,
3: Que és fastidiós.
7: Cap de setmana. I li poses paperets...
2: No,
7: per quan els encendis faci així com...
3: Això mai ho he entès, no ho he entès mai.
7: Hi ha dues opcions, això.
2: Que és per les mosques, això, o què?
7: De fet, he de dir que jo aquí tinc, aquí a l'oficina...
3: Tens un ventilador?
7: No, a l'aire condicionat, a una de les sortides... Ho diré que no s'entén ningú, perquè que es pensaran que no estic bé del cap. Que no seria estrany.
3: S'ho pensen.
7: Però jo aquí a la sortida de l'aire condicionat, en el sostre, tinc un paperet, un post-it d'aquests. Té tres tiretes.
3: I per què ho tens?
7: Perquè així sé si surt aire o no surt aire.
3: Perquè
7: a vegades
3: perquè
7: hi ha gent
3: no
7: que diu, funciona? Pues, sí, no
1: que et diu el Paco, sí, està encendido, i tu, mira el paper.
7: Si no se mueve es que no sale, si se mueve es que sale.
2: És conspiranoiqui de l'aire.
1: Sí, de l'aire.
2: No saps,
3: bueno,
2: sí. I
3: li
2: diuen que...
1: Ens estan enganyant,
2: Ens estan enganyant.
7: És veritat, aquestes coses...
3: Ets llavors... més llest del que jo em pensava.
7: No.
3: Ho faré jo el meu.
7: No, això no serveix de res. Això no serveix de res. Però jo ho tinc.
3: Home, sí, per saber si surt o no.
7: No, perquè després veus la gent fent el panolis, aixecant els braços, per notar

0: si surt aire. Que dius, no sé si estàs fent d'espantapàjaros o senyalitzant un avió que s'ha col·locat final... en lloc de l'aeroport del Prat, vol aterrar aquí a la Rambla.
1: Com que tu no hi arribes, Lluís, doncs clar, has d'idear...
2: Hola!
0: Hola. Hòstia!
2: Aquí... Lo que le ha dicho.
0: Això no m'ha agradat, eh?
2: Molt lletjarà.
0: Perdona, Richard Gere, tampoc crec que...
1: Richard Gere, eh?
2: No, Richard Gere no seria gaire alt,
0: no,
2: eh?
0: No, Richard Gere.
2: Home, Richard Gere fa metres 60
0: no, i poc. No, el Richard.
1: Era broma, Lluís, ja saps.
0: Ja, però tampoc és el príncipe Felipe.
1: Ja saps que t'estimo.
0: El rei Felipe, perdona. És que jo vaig tard.
1: El príncipe Felipe.
0: I ja escoltem lo de la gent, els oients?
1: Sí, lo de la gent, eh?
2: Va, escoltem què diu l'audiència.
3: Doncs jo prefereixo l'aire condicionat, però mil vegades més, l'aire condicionat, perquè el ventilador al principi de l'estiu potser sí que va bé per donar una mica d'aire, però conforme l'estiu va avançant i la temperatura va pujant, arriba un moment que el ventilador ja t'està tirant l'aire calent i l'únic que fa és remoure l'aire, no? I en canvi l'aire condicionat sí que és un autèntic acondicionador, diguem... sí que és un climatitzador, no? Com si diguéssim que canvia la temperatura, cosa que el ventilador no fa, no? El ventilador només remena l'aire. En fi, jo prefereixo l'aire condicionat mil vegades més. Vinga, bon migdia, que vagi bé. Adéu, adéu.
4: Bon dia, nois. Doncs jo aire condicionat, perquè el ventilador, tot i que l'he fet servir quan no tenia, doncs no acaba de treure, saps, la calor, aquella caldufa encara continua estant en l'ambient. Amb la qual cosa, malgrat els constipats i tot, em quedo amb l'aire condicionat. Que tingueu un bon dia, nois.
5: Hola, bon cap de setmana. Doncs jo fins ara amb el ventilador ja en tenia prou. Però a partir d'ara m'estic pensant de posar-me l'aire condicionat. El que passa que si el tingués no el posaria molt fort, eh? De més fluixet i ja te refresca tota la casa. Vinguen, adéu, que vagi bé.
6: Hola família, bon dia, guapíssims. Que tingueu un bon cap de setmana. Jo fins fa uns anys no m'agradava gens l'aire condicionat, però ara que me deixen de tonteries, que si jo pogués pagar-ho tindré aire condicionat tot el dia. Tinc els ventiladors de techo i gràcies. I gràcies perquè si no ni podries estar, ni podries dormir, ni podríem viure. Però si es pogués pagar com els ricachons, jo tindria tot el dia l'aire condicionat. Com a del treball, com a les oficines, que estan de conya. Una abraçada.
7: Pues yo soy más de aire acondicionado en el día. O sea, en el día lo pongo, que lo pongo 25-26, ¿eh? No lo pongo muy bajito. Por la noche yo lo dejo un ratillo y me pongo un ventilador pequeño, porque luego para dormir sí que me molesta el aire frío este. Aunque lo ponga 26, creo que ya es demasiado frío, no sé, porque luego al cabo de un rato pasa mucho frío. Entonces yo para dormir pongo el ventilador y en el día sí que dejo el aire, porque si no es que es imposible estar en casa, ¿eh? Esto es para morirse. Adeu, bon cap de setmana.
0: Home, és normal.
2: Bueno,
0: jo ho entenc, jo ho entenc.
2: Ja la tornen aquesta vida.
0: El Peter...
8: No m'he quedat fred.
0: El Peter flipa.
2: S'ha quedat gelat.
0: Sí, el Peter flipa. S'ha quedat gelat, sí. També hi ha... És cert que hi ha molta gent que té molts problemes perquè no acabem d'entendre les icones del comandament.
1: No, tu vas apretant i quan surt el teu gust...
0: Mira,
2: jo porto 20 anys en aquesta casa.
0: Hi ha gent que té una sauna...
2: Encara no sé si l'aire...
0: Ah, tu ets una d'elles.
2: Jo soc supertonta amb això. Mai sé cap on ha d'estar... La fletxeta.
9: No. El caloret!
0: Exacte.
1: El caloret faller.
0: És el que li fallava a la Rita. Li passava
2: el
0: això,
2: caloret,
0: que anava posant amb el comandament i hi ha una cosa de fred, hi ha un sol. Hi ha gent que diu, no, és que a més també està... Peter,
2: està molt malament.
0: Està malament.
2: Posa fred, calor, sí. Punt.
0: Ja a l'estiu què poses? Sí, sí. Calor.
2: No, clar, has de posar el fred.
0: Per què poses el sol? Perquè
2: però
0: és l'estiu.
2: Jo em faig un lío.
0: Si és estiu li poses el sol, malament perquè et sortirà
2: I
0: calent.
2: I què ets a posar ara?
0: El fred, l'estrella de congelat.
2: Vale.
0: És el que hauries de posar. Mira, guia ràpida. A l'estiu poseu el congelador, l'estrelleta. Exacte.
2: El copo de nieve.
0: Segon pas, quan tingueu fred, poseu el sol perquè voleu sol, voleu calor.
2: Pues mira, m'és molt útil això.
0: Clar.
2: Ho seguiré fent malament, però...
0: Vols que t'ho gravi així? T'ho passo amb net?
2: Mira, posa'm el
0: no,
2: comandament...
0: No, hi ha molta gent que no en sap, eh?
2: Un post-it de...
0: O sigui, recordeu, l'estrella és per l'estiu... I el sol, per l'hivern.
1: S'aprenen moltes coses, eh?
0: I el que no preguntis és la gota.
2: Home, Lluís, s'aprenen moltes coses.
1: Sí, sí, un savi.
0: És una parada d'aprendre.
1: Un savi.
2: Si vols que perdi aigua a l'aire condicionat, posa la gota.
0: Posa la gota.
8: Sí, la gota és quan has posat massa sol. Llavors ja es va...
0: És quan ja està suant,
8: sí.
0: La gota gorda.
2: No sé.
0: I després també hi ha una cosa que és com un quadrat de fletxes que no saps

0: Exactament.
1: Potser per
0: què
1: això
0: fa,
1: és millor però... el ventilador. Encendido, apagado, punto.
2: Sí. Ah, però hi ha ventiladors molt evolucionats, eh?
1: Velocitat i...
3: Sí, sí.
2: Hi ha ventiladors aquests que són hipermoderns, alts, amb un forat al mig, que dius, que disseny, va xulo. I per on sale l'aire? Pues pels laterals, que també té caps.
3: Nosaltres tenim un semblant...
2: Són aquests que, efectivament, valen una pasta.
1: Clar, són més cars,
3: sí.
2: I és una tonteria, perquè si ho acabeu de desmuntar, veieu que és l'aire que surt, és un motoret
1: que
2: hi ha baix.
1: Que té coloraines i tot. Té llumetes...
3: Mira, és el que anava a dir. Nosaltres tenim un semblant al que deia Lluís, però té llums, una lila, una blava, una verda...
1: Tenim el mateix, segurament. És així ovalat?
3: Rodonet, sí.
1: Mira, tenim el mateix.
2: I funciona i poseu música i una cabra, no?
1: Mira, no l'he trobat, tu l'has trobat? Per fer karaoke, no?
3: No, però sembla, sembla. No, no ho és,
2: home, és ideal per fer els números de la Beyoncé. Et gires el ventilador,
3: sí.
2: I vinga.
1: De la Paulina.
2: Sí. No és el meu cas.
3: Destiny's Child.
1: Tu pocs números
2: jo,
1: amb ventilador
2: pocs pèls em mouen ja.
4: Ai, jo miraria un ventilador aquests evolucionats, però que puguis ficar a la ràdio i que escolti el nostre programa, no?
2: És que hi ha ventiladors que fan molt soroll, eh? És incompatible, eh?
1: Però aquest no fa res.
3: No.
1: Fa
3: la llum,
2: no fa ni aire.
3: Evidentment ventila, però no fa soroll. Bé, una mica de soroll, sí, no? Oh, però,
1: sí?
3: Sí, un soroll, una miqueta, sí.
2: Els ventiladors foten un soroll? Que sem...
1: No fa... tots.
2: Què fa més soroll, un ventilador o una nevera a la nit? Perquè de dia no, però de nit les neveres diuen, ara vull joder-te.
3: Parlant de neveres, sí. No heu fet mai allò de posar el cap a la nevera quan es... Oh, i m'hi quedaria allà...
2: Gerard, és pitjor del que jo me'n pensava, això.
3: Bueno,
1: jo
3: sí.
1: També ho he fet, eh? A casa són...
3: Qui no ho ha fet, Lluís?
1: Jo tinc...
2: Jo.
1: On vaig estiuejar, a la cuina no hi ha aire condicionat, ni ventilador, ni res. Doncs quan estàs cuinant, no.
3: Sí.
1: Vaig a buscar, no sé, tomàquets.
3: Una font de fred. Estup... I que et quedes amb els tomàquets 10 minuts, allà amb el cap.
2: Estiu així... pitjor del que
3: bueno.
2: Pensava.
1: Compra'm un ventilador.
2: Sí, mira, aquests ventiladorets, que també són individuals, que també està bé, perquè, escolta'm...
1: A mi m'han salvat la vida, eh?
2: Sobretot al metro. Quan veus algú que està allà amb el ventilador, tothom es posa al costat.
1: Mira,
2: no sabia per on venia, cuida'l.
1: Hi ha gent que s'ha quedat sense ventiladors per culpa de la Paulina. Els ha
2: comprat tots? Hi ha gent que s'ha quedat sense Paulina, directament.
1: Pobra Paulina.
2: Ai, sí.
1: Doncs, Lluís,
2: doncs,
1: que
2: ho passeu molt bé. Mira,
1: mereixes?
2: No puc perquè aquesta nit estic a La Rioja.
1: Ja està la promoció, vinga, va.
3: A La Rioja.
2: Estic a La Rioja.
1: Doncs ja pots anar sortint,
2: Ara mateix surto. Estem a La Rioja aquesta nit amb el company Uri Ferrer.
1: Molt bé.
2: Que farem una festa a Europa FM. Demà...
1: Festa un... Europa FM a La Rioja.
2: A La Rioja.
1: Bueno,
2: sí.
1: Quin luxe.
2: Després del partit de la selecció espanyola. I demà fem
1: però,
2: un tardeo.
1: Ah, després al partit.
2: Després del partit.
1: Després del partit.
3: Del partit.
1: Sí, però si és a les dues de la matinada, el partit, no?
2: No, però és una festa DJ. Quan acabi el partit, doncs estarem allà. Home, a mitja part punxarem. Si veiem que no funciona el partit,
1: però
2: també punxarem.
1: Però a quina hora aniràs a dormir?
2: No sé, filla. Jo no
1: és una rave, això,
2: no
1: eh?
2: Tinc edat per
3: sí,
2: això.
3: Sí, sí, sí.
2: Què passa? Que demà...
3: S'hauran de desallotjar després de 4 dies.
1: Totalment.
3: De...
2: Demà fem una altra festa, Europa FM, però de tardeo, de tardeig.
3: Tardeig,
2: eh? Amb el company Xavi Alfaro. I diumenge... Ah, mira, això m'ha anat molt bé perquè us he de dir una cosa. I diumenge estarem a León, per si algú vol anar a León, a les festes de León, amb Marlena.
1: Home,
2: i dilluns també estem a León amb un showcase de Bombay. Per
3: quin,
2: si algú vol venir.
3: Quin tour, no?
1: Escolta, divendres que ve tens secció,
2: ara,
1: eh?
2: Ara, el 2 de juliol, tuturu, al Palau Robert, tenim el Clotilde Fest, Europa FM, amb Siderland, i amb els amics de Banda Neon i la Bulmavit, que serà punxant.
1: Queden entrades encara?
2: Queden molt poques invitacions.
1: Doncs entreu a la pàgina web d'Europa
2: quedar...
1: FM i allà... És que són gratis?
2: Una o dues deuen quedar.
1: Home, no,
2: o mitja,
1: això.
2: O mitja.
1: No diguis això, tu.
2: Queden molt poques.
1: Doncs molt bé, Lluís.
2: Bona setmana, eh?
1: Que passis molt bon cap de setmana a La Rioja.
2: Abrigueu-vos.
1: Vigila.
2: Apa.
1: Que vagi bé.
2: Adéu.
1: Peter.
2: Adéu, Peter.
5: Estàs escoltant La Ciutat, amb Míriam Frank.
6: Arriba als cinemes, viatge al País dels Blancs. Després del seu pas pel Festival de Màlaga i el Barcelona Film Fest, arriba l'emocionant història real d'Usman Umar.
7: Aquest noi ha patit molt per arribar fins aquí i s'està esforçant. Només necessita una oportunitat.
6: Amb Emma Vilarasau, una història que canvia vides. Viatge al País dels Blancs, 26 de juny, només als cinemes.
5: La ràdio que et mereixes.
1: Amb nosaltres?
3: Amb nosaltres, amb tot l'equip. Sí, és que ja al final una es cansa ja de fer indicatius i caretes i tal.
1: Coses del Robert ens fa fer.
3: I hi ha algú aquí, mira, li agrada tant el Víctor Lozano, els soniditos, que ha dit, doncs mira, també vull venir a la ràdio.
0: Sí, perquè m'agrada molt aquest estudi.
1: T'he fet un soniditos.
3: Sí, no, li he demanat jo que vingui perquè em fa gràcia veure la seva reacció a la peça que li... Sí que és veritat que tens la teva quota de la ràdio que mereixes, estàs cada setmana a la secció.

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta. Notícies migdia, amb Ricard Jiménez.
1: Què tal? Bona tarda. L'incendi de Tiana evoluciona favorablement i els bombers preveuen estabilitzar-lo en les pròximes hores. Tot i que el foc encara no està controlat, els més de 100 agents desplegats ja el tenen pràcticament encerclat amb aigua i no hi ha ferits ni hem de lamentar afectacions a habitatges. De fet, s'acaben d'aixecar els confinaments preventius d'alguns municipis i la situació tendeix a millorar. En paral·lel, els Mossos d'Esquadra han detingut un home com a presumpte autor del foc.

0: titulars d'aquest divendres 26 de juny. La Generalitat enviarà 25 especialistes a Veneçuela per ajudar a rescatar supervivents del terratrèmol. Ana Utiel, bona tarda.
1: Bona tarda, Ricard. L'equip, format per bombers i forenses, treballarà per localitzar persones en vida i identificar víctimes sota la runa. El balanç provisional parla de més de 200 morts i milers de ferits mentre continuen les tasques d'emergència. També s'organitza ajuda des de Catalunya i suport a la comunitat veneçolana davant una tragèdia que deixa desenes de desapareguts, també d'origen espanyol.
0: I augmenten un 11% les denúncies per LGTBI-fòbia, amb 353 casos l'any passat, la xifra més alta registrada mai.
1: Els homes gais continuen sent les principals víctimes, però creixen especialment les situacions de transfòbia. La majoria d'incidents passen al cap de setmana i en espais públics, tot i que preocupa també l'augment en l'àmbit laboral. Coincidint amb l'orgull, el govern alerta de l'increment dels discursos d'odi i reivindica els drets del col·lectiu.
0: I Barcelona fa un pas endavant perquè la Guàrdia Urbana tingui pistoles Taser abans d'acabar el mandat.
1: El ple ha aprovat la proposta amb el suport del PSC, Junts, PP i Vox, que defensen que milloraran la seguretat en situacions de risc. L'acord preveu regular-ne l'ús en un mes i iniciar la compra en tres. En canvi, Comuns i Esquerra hi han votat en contra i alerten dels riscos d'aquestes armes, sobretot per col·lectius vulnerables.
0: I les platges catalanes han estat les grans protagonistes del dia d'avui pel que fa a la plana de successos.
1: Sí, primer perquè un home ha apunyalat la seva mare i ha intentat escapar de la policia llançant-se al mar des de la platja de Sant Sebastià de Sitges. Ell ha estat detingut i la vida de la víctima no corre perill. D'altra banda, perquè han trobat un cos sense vida a la platja dels Pescadors de Badalona i seria el d'un jove que hauria desaparegut aquesta matinada mentre nedava amb altres persones.
0: I el titular d'esports ens el porta el Víctor Lozano. Què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda. La selecció espanyola juga a les dues de la matinada contra Uruguai en la tercera jornada de la fase de grups del Mundial. Espanya està virtualment classificada per la següent ronda, però necessita un empat per assegurar-se fer-ho com a primera de grup. Ja tenim quatre emparellaments dels 700 de final. Són aquests: Països Baixos, Marroc, Sud-àfrica, Canadà, Brasil, Japó i Estats Units, Bòsnia-Herzegovina. I el Barça s'ha proclamat campió de la Lliga de Futbol Sala després de guanyar la pista del Pozo Múrcia per 4-6 a la pròrroga en el quart partit de la final, posant el 3-1 definitiu en la sèrie.
0: I repassem ara la previsió del temps amb la Noelia García. Què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda. Avui divendres a Catalunya continua el temps estable i càlid. Les temperatures es mantenen similars i continuen elevades a gran part de l'interior i a l'Empordà. Els termòmetres marcaran màximes de 38 graus a Lleida, 37 a Girona, 32 graus a Barcelona i 31 a Tarragona. Durant aquesta tarda, sol i cel poc ennuvolat o clar. Demà dissabte, temperatures amb pocs canvis. 38 graus a Lleida, 35 a Girona, 32 a Barcelona i 30 graus a Tarragona. Demà continuarà el temps càlid amb sol i cel clar. Temperatures mínimes de 24 graus a Barcelona i 21 a Lleida. Tant aquesta tarda com demà, vent fluix o moderat de component sud. És una informació d'AEMET.
0: Són les 2:34 minuts de la tarda. Al control tècnic, Dani Sánchez.
4: Notícies migdia, amb Ricard Jiménez.
5: Constantes y Vitales lanza una nueva edición de sus premios a la investigación biomédica y prevención en salud. Cuatro categorías y un solo objetivo: apoyar la ciencia en nuestro país.

0: Infórmate en constantesyvitales.com y presenta tu candidatura antes del 30 de junio. Constantes y Vitales, una iniciativa de La Sexta y Fundación AXA.
1: L'incendi que s'ha originat a Tiana aquest matí segueix cremant una zona forestal força àmplia, però els bombers esperen tenir-lo estabilitzat en les pròximes hores. Per tant, segons les darreres informacions, sembla que la situació sobre el terreny evoluciona favorablement, tot i que el foc, recordem, encara no està controlat. Sigui com sigui, aquestes flames han generat força pànic entre els habitants que viuen a banda i banda de la serralada de la Marina. Fins i tot, la Generalitat ha arribat a confinar 4 municipis on hi viuen unes 25.000 persones. A més, tal com ha confirmat la consellera d'Interior, Núria Parlon, els Mossos d'Esquadra ja han detingut tant un home com a presumpte autor d'aquest foc.
2: Cap a quarts de 12 d'aquest migdia han començat a circular diverses fotografies i vídeos d'un incendi originat a la muntanya entre Tiana i Montgat, concretament a la serralada de la Marina. El foc ha generat una columna de fum que es veia fins i tot des de Barcelona. Al tractar-se d'una zona boscosa, els bombers han activat immediatament 20 dotacions per evitar que aquest incendi forestal avancés cap al cor de la serralada, però ha estat impossible i cap a la una del migdia avançava de forma descontrolada cap a municipis de l'interior. Ara bé, la situació ha millorat molt ràpidament quan el foc s'ha topat amb una zona amb moltes vinyes que han frenat en sec les flames. Això ha permès que hores d'ara els bombers ja tinguin pràcticament encerclat l'incendi amb aigua. El cap d'intervenció, Pep Colàs, preveu tenir-lo estabilitzat en les pròximes hores.
3: Estem rebaixant la intensitat amb mitjans aeris i ara mateix el tenim pràcticament encerclat en línia d'aigua. No està del tot fet, però pràcticament ho tenim així. No tenim constància de que hagi afectat a cap habitatge ni a cap persona i la situació va clarament a millor.
2: Segons han informat els mateixos bombers, ja han aixecat el confinament que hi havia actius. Eren a Tiana, a Sant Fost de Campsentelles, Martorelles i Santa Maria de Martorelles, tots ells, com dèiem, aixecats. Sigui com sigui, aquestes mesures preventives han ajudat que les tasques d'extinció s'hagin desenvolupat sense haver de lamentar cap ferit ni afectacions en habitatges. En paral·lel, els Mossos d'Esquadra han detingut un home per la seva relació amb l'origen de l'incendi forestal de Tiana, que hauria estat provocat molt a prop de la deixalleria del poble. De fet, alguns dels vídeos mostraven molt clarament dos focus diferenciats, però alhora molt pròxims l'un de l'altre, un fet que ja havia aixecat les sospites que ens trobéssim davant d'un incendi provocat.
1: I més enllà d'aquest episodi, que les investigacions acabaran de confirmar si es tracta d'un incendi provocat, cal recordar a la població que hem deixat enrere la primera onada de calor, però que les temperatures continuen sent més altes del que seria habitual en aquest moment de l'any i, de fet, el Meteocat manté l'alerta per calor intensa en alguns punts de Catalunya. En aquest context, preocupa especialment el risc d'incendi, sobretot en 81 municipis on s'ha activat el nivell 3 del Pla Alfa.
2: Sí, un nivell, aquest, el número 3, que vol dir perill molt alt d'incendi. Hi ha 11 comarques afectades situades a la meitat oest del territori. La Noguera té una vintena de municipis afectats, la Segarra en té 12 i el Segrià i l'Urgell en tenen 8 cadascuna. Aquestes són les comarques amb més localitats en risc, però també n'hi ha a l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre, el Solsonès i la Terra Alta. Precisament a l'oest de casa nostra, a l'Aragó, però ben a prop de la frontera amb Catalunya, hi ha actiu el primer gran incendi de la temporada. El foc es va originar ahir dijous a Tamarit de Llitera a causa d'una avaria en una màquina recol·lectora i ja ha afectat unes 4.000 hectàrees, obligant a evacuar 240 persones. D'acord amb els equips d'extinció, l'evolució de les flames és favorable. De fet, el 112 de l'Aragó ha informat que durant la nit els efectius han concentrat els esforços al cap de l'incendi, molt a prop del municipi de Fons, on hores d'ara ja no hi ha foc actiu.
1: De fet, de forma simultània, a l'incendi que us explicàvem a hores d'ara que s'està produint a Tiana, els bombers han hagut de treballar també en un incendi forestal a Tàrrega i que cremava uns camps de conreu sense segar. Ara bé, les tasques d'extinció han estat exitoses i a hores d'ara treballen ja des del terreny per ancorar l'incendi que hauria afectat unes 40 hectàrees en total. Obrim els ulls al món, i és que a hores d'ara l'objectiu principal dels cossos d'emergència que treballen sobre el terreny a Veneçuela és el de recuperar el màxim nombre de persones amb vida d'entre les runes. En aquest context, la Generalitat ha anunciat l'enviament de 25 experts en aquests escenaris tan excepcionals per accelerar al màxim l'excarceració de milers de persones que segueixen desaparegudes pels terratrèmols que han destrossat una zona costanera on hi viuen més de 400.000 persones.

0: Sí, des d'un primer moment la Generalitat ha mostrat la seva solidaritat amb el poble veneçolà i la voluntat de col·laborar en tot allò que calgui. 24 hores després, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat l'enviament de 15 bombers especialitzats en estructures col·lapsades i 10 forenses dedicats a identificar cadàvers. També avui mateix, en poc menys de mitja hora, a partir de les 3, es reunirà amb entitats de veneçolans que viuen a Catalunya per traslladar-los al seu escalf i explicar-los de primera mà com ajudaran els seus paisans.
1: Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers i aquesta tarda, a primera hora de la tarda, em reuniré amb les entitats veneçolanes d'aquí de Catalunya per comentar el suport que estem donant i per també interessar-me pel seu estat i per tot el moment pel que estan passant, no?
0: El cap de l'expedició dels bombers que viatjarà demà cap a Veneçuela, Oriol Corbella, ha explicat que la seva funció serà, sobretot, identificar aquells espais on encara hi pugui haver gent en vida.
2: Llavors, les capacitats que nosaltres aportem és avaluació de les estructures col·lapsades, és anàlisi de les estructures per veure si són segures per fer les maniobres, també la búsqueda de persones que estiguin atrapades, o sigui, mirar aviam per poder donar informació a la gent que ha de fer les maniobres i trobar aquests espais vitals on pot haver persones atrapades.
0: En paral·lel, una quinzena d'associacions veneçolanes a Catalunya ja treballen plegades per reunir forces i enviar-hi ajuda humanitària, també per donar suport als membres de la comunitat que es troben a casa nostra i que estan intentant contactar amb els seus familiars. En declaracions a la brúixola, el president de l'associació catalano-veneçolana ASOCAVEN, José Luis Acuña, explica com s'està vivint aquesta tragèdia des d'aquí.
3: Vamos a poner a buscar cómo lograr tener ayuda de manera emocional, psicológica para personas aquí con dificultades con sus familiares en Venezuela y todo tipo de ayudas que podamos hacer llegar al territorio venezolano.
0: Ara bé, aquesta tragèdia també està afectant molts espanyols que viuen o es trobaven allà en aquell moment. De fet, ja són 4 conciutadans morts i gairebé un centenar de desapareguts, segons el govern central. Davant d'aquests moments d'incertesa, caldrà estar pendents de totes les actualitzacions que ens vagin arribant des de l'altra banda de l'Atlàntic. Segons el darrer balanç oficial, hi ha almenys 235 morts i 4.300 ferits.
4: I també els expliquem que el Comitè Estatal d'Emergència ha activat els protocols d'actuació per ajudar la població afectada pel terratrèmol devastador registrat, com us explicàvem ara, a Veneçuela. Des d'Onda Cero i el grup A3 Media ens sumem a aquesta iniciativa per donar suport a la recaptació de fons destinada a cobrir necessitats urgents com aigua, aliments, refugi, atenció mèdica i sanejament. Pots col·laborar enviant un bisum al codi 02076, recordem, un bisum al codi 02076 o a través del web comitéemergencia.org. La teva ajuda és essencial. En una emergència com aquesta, cada minut compta i cada aportació pot salvar vides. L'Observatori contra l'LGTBI-fòbia va registrar l'any passat un total de 353 denúncies. Atenció, un 11% més que el 2024. Es tracta del tercer any consecutiu en què se superen els 300 casos i és la xifra rècord des del 2015, quan es va començar a fer el recompte.
0: Com cada any, el col·lectiu que ha reportat més incidències ha estat el dels homes gais, amb gairebé la meitat dels casos, tot i que cada cop hi ha més situacions de transfòbia patides principalment per dones trans. Aquestes representen més d'un terç del total. El coordinador tècnic de l'Observatori, Cristian Carré, ho atribueix al context polític dels darrers anys.
5: Amb tot el tema que hi va haver-hi amb la construcció del marc legal de la llei transestatal i tota la campanya d'odi, secundada a través per sectors progressistes de partits polítics i que encara continuen, a vegades golpeen i continuen allà, crec que això va posar en debat, que aquest era el problema, que es pugui debatre sobre els drets de les persones trans.
0: Pel que fa al tipus de discriminacions, les més habituals són les mostres d'odi i exaltació, seguides de les agressions físiques i de l'assetjament. 6 de cada 10 situacions denunciades tenen lloc durant el cap de setmana i la majoria passen a l'espai públic. Una de les novetats d'enguany, però, és que el segon àmbit on hi ha hagut més incidències, en un 15% dels casos, ha estat l'entorn laboral. I més enllà de les dades de l'informe del 2025, des de l'Observatori, també demanen posar en marxa el règim sancionador de la llei dels drets del col·lectiu LGTBI, que va entrar en vigor a Catalunya al gener. Alhora volen que es tingui en compte la perspectiva LGTBI en les polítiques d'habitatge i de sensellarisme.
4: I a les portes de l'orgull LGTBI, que es commemora aquest diumenge 28 de juny, la Generalitat ha reivindicat

0: el respecte i la dignitat davant dels discursos d'odi contra el col·lectiu.
1: Sí, un fenomen que la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, considera que va en augment.
2: Davant dels intolerants, dels que no estimen, Catalunya està preparada per continuar sent un espai de llibertat, de respecte i de dignitat per a tothom. Per això avui celebrem, commemorem i reivindiquem perquè sabem d'on venim, perquè tenim molt clar on som i sobretot sabem molt bé cap a on volem anar.
1: Menor ha posat en valor la feina que van fer les generacions passades en la conquesta de drets i llibertats per la comunitat LGTBI i ha deixat clar que el govern no permetrà cap retrocés. Ha estat el discurs de la consellera durant l'acte institucional amb motiu de l'orgull que ha començat amb el desplegament simultani de les banderes LGTBI als balcons de la Generalitat i de l'Ajuntament de Barcelona.
0: Superat 3:15 de la tarda, quan seguim aquí en directe explicant-nos el Notícies Migdia d'Onda Cero Catalunya i hores ara ens toca parlar del ple de l'Ajuntament de Barcelona que avui ha aprovat una proposició del PP perquè la Guàrdia Urbana disposi de pistoles Taser abans d'acabar el mandat. El text acordat insta al govern municipal a presentar en un mes el reglament d'ús i a iniciar la licitació en un màxim de 3 mesos. Montse Valls, bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda. La proposta inclou també la compra de càmeres personals, cartutxos, bateries, sistemes de traçabilitat i formació especialitzada per als agents habilitats. La iniciativa del PP ha tirat endavant amb els vots a favor del PSC, Junts i Vox, que defensen que aquestes armes serviran per protegir agents i ciutadania i que són necessàries davant de situacions d'alt risc. Són Albert Batlle, Daniel Cirera, Jordi Martí i Gonzalo del Oro.
4: Són eines que permeten reduir riscos, evitar danys i protegir millor tant els agents com la ciutadania.
5: Entre la defensa extensible i l'arma de foc, hi ha d'haver eines intermèdies, eficaces, proporcionades i segures. I això és el que representen els dispositius conductors d'energia.
6: Com sempre, van tard i malament, però tot i així nosaltres fa 7 anys, fa un any i avui votarem a favor d'aquesta incorporació d'aquests instruments.
7: Decir que es pone sobre la mesa una cifra que para nosotros es insuficiente, 150 dispositivos, pero por algo se empieza.
3: Per una altra banda, Barcelona en Comú i Esquerra hi han votat en contra, advertint que són armes letals i lamentant que no s'hagi acceptat la seva petició que impedia fer servir pistoles elèctriques contra certs col·lectius, com els menors d'edat, la gent gran, embarassades o gent amb afectacions cardíaques. Paraules dels regidors Marc Serra i Jordi Coronas.
8: És evident que les notícies pel que fa a la inseguretat no són bones. 4 homicidis en els darrers 2 mesos per tirotejos i apunyalaments. Ara bé, els hi haig de dir que això ni ho taparan ni ho resoldran comprant pistoles Taser.
9: El que s'està plantejant no és una desescalada de l'ús de la violència en la resposta policial, sinó una escalada, que és tot el contrari. No dispara bales, però sí que dispara descàrregues elèctriques, que s'ha demostrat en diversos casos que poden ser letals.
3: Des del consistori confien poder portar el text del reglament al proper ple, que serà el del mes de juliol.
0: I en la plana de successos, avui us expliquem que els Mossos d'Esquadra han localitzat aquest divendres al matí un cos a la platja de Badalona.
1: Dijous s'havia denunciat la desaparició d'un jove que nedava amb amics i ara els investigadors treballen per identificar el cadàver i determinar si es tracta de la mateixa persona. La policia ha obert una investigació i està pendent dels resultats forenses per esclarir els fets.
0: I aquesta notícia és colpidora, atenció, perquè aquest matí un home ha ferit la seva mare a la platja de Sant Sebastià de Sitges, mentre portava una arma blanca, segons fonts policials.
1: Després de l'agressió, ha intentat fugir llançant-se a l'aigua, fet que ha obligat els Mossos d'Esquadra a activar els serveis marítims amb suport dels bombers de la Generalitat. L'home pateix un trastorn mental, segons les mateixes fonts, i ja ha estat detingut. Ara bé, l'operatiu també ha acabat afectant la població perquè la policia ha hagut d'evacuar la platja sencera. La dona ha estat traslladada a un centre hospitalari i la investigació continua oberta.
0: Un apunt en matèria d'educació, perquè si bé el curs va acabar fa una setmana i continua havent novetats en aquest sector, el departament no exigirà el curs vinent que els nous docents interins tinguin el C2 de català.
1: Sí, la conselleria ha tornat a suspendre l'obligatorietat de tenir aquest nivell acreditat. L'argument, segons ha avançat el diari Ara, és que no hi ha prou titulats i que, per tant, demanar aquest requisit comportaria una greu dificultat per cobrir les substitucions i vacants de docents. Això sí, els docents hauran d'adquirir el compromís d'obtenir el C2 abans d'acabar el curs vinent, tal com ha informat el departament.
0: I si l'economia catalana s'ha pogut recuperar de l'impacte de la Covid, ha estat gràcies en part als fons europeus Next Generation. En total, Catalunya ja ha superat els 10.000 milions

0: d'euros captats.
1: De fet, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat que més de 260.000 persones s'han beneficiat directament d'aquest pla de recuperació i que Catalunya és la comunitat espanyola que més diners ha captat.
2: Catalunya ha liderat la captació de fons Next Generation EU. Catalunya és la comunitat autònoma que ha captat més fons. La xifra que us puc anunciar avui és de 10.180 milions d'euros que han vingut d'aquests fons aquí a Catalunya.
0: I el Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya ha presentat aquest migdia la campanya Sent la nostra cultura viu Catalunya, amb la que es pretén posar en valor els aspectes únics de la cultura catalana. Més detalls amb el Gerard Sanz.
3: Valors com el patrimoni, la música, el teatre, la cultura popular, la dansa, la llengua o l'arquitectura són alguns dels que es pretén posar en valor a través d'aquesta campanya impulsada per l'Agència Catalana de Turisme i que s'ha presentat al Teatre Nacional de Catalunya, un acte presidit pel conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, que ha reivindicat el turisme a Catalunya, recordant que representa el 12% del PIB. Samper reivindicava que un dels objectius de la campanya és ser una solució per l'impacte de la gentrificació, especialment a Barcelona.
4: Acabar amb aquesta gentrificació, buscant elements, buscant incentius perquè el turisme vagi a on? A tot arreu. A la Catalunya central, a la Garrotxa, al Pirineu, a les Terres de l'Ebre. L'any passat Catalunya va ser regió mundial de la gastronomia. Un altre exemple. I així en tenim tants que fan que nosaltres estiguem dibuixant un turisme perquè arribi a tota Catalunya i en tots aquells sectors que poden generar una expectativa per part dels visitants.
3: Per aquesta campanya s'han invertit 5 milions d'euros, sent una de les més ambicioses realitzades mai per l'Agència Catalana de Turisme, amb l'objectiu de posicionar Catalunya com una destinació capdavantera en el turisme cultural.
5: Notícies migdia. Amb Ricard Jiménez.
6: A Conforama les rebaixes són encara més brutals amb els dies sense IVA. Sofàs, matalassos, mobles, tot sense IVA. Aprofita aquests dies brutals només del 25 de juny al 2 de juliol. Conforama.
7: En A3 Media tenemos el orgullo de hacer contenido familiar.
8: Me encanta.
7: Para todas las familias.
8: Que todo ahí en la viña del Señor.
7: Como la familia de Mauri, Bea y Ezequiel, o la de David y Fer. O como la de Marta y Fina, Paca y Cristina, o Luisita y Amelia. Porque existen muchos tipos de familia. La que tienes, la que eliges, la que te acoge. Y aquí todas son de verdad. Tenemos el orgullo de hacer tele familiar y la convicción de hacerla para todas las familias. A3 Media, el orgullo de ser donde estamos todos.
9: Tu alarma Verisur ha sido conectada.
10: Esto es lo que suena en tu casa cuando te protege el líder mundial en alarmas. Porque cuando confías en Verisur, estás confiando en una compañía global con 30.000 profesionales en 18 países y con más de 35 años de experiencia, que desarrolla tecnología propia y exclusiva para anticiparse al peligro. Para proteger tu hogar, confía en Verisur. Primeros en proteger. Llama al 900-272-272.
11: Verisur.
0: Moment ara per repassar l'actualitat esportiva amb el Víctor Lozano. Què tal? Bona tarda.
12: Què tal? Molt bona tarda.
0: Ja comptam les hores per poder veure de nou a la Roja jugar, no?
12: Sí, queden poques hores. A les 2 de la matinada juga el combinat de Luis de la Fuente contra Uruguai en la tercera i última jornada de la fase de grups del Mundial. Espanya, ja ho sabeu, està virtualment classificada per als 700 de final, però necessita un empat per assegurar-se a fer-ho com a primera de grup, la qual cosa facilita molt els creuaments en les posteriors eliminatòries. El seleccionador, però, deixa ben clar que avui sortiran a guanyar.
13: Yo que sé que en el fútbol solo sé jugar en mi vida, solo sé vivir cada día para ganar, y nosotros solo pensamos en sacar nuestros partidos adelante. O sea, no haríamos nunca, no sabría hacerlo, el plantear un partido de manera rácana para pensando en que me interesa ganar, perder o empatar. No tengo ni idea. Yo lo único que sé que en el fútbol solo sé jugar en mi vida. Solo sé vivir cada día para ganar. Para ganar y para ganar. Para ser mejor. Es lo único que entiendo de la vida.
12: Espanya suma 4 punts, mentre que Uruguai només en té 2. Els Chorrua, doncs, s'ho juguen absolutament tot. El partit, a les 2 de la matinada, a l'estadi Guadalajara, a Zapopan. A la mateixa hora es jugarà l'altre duel del grup A entre Aràbia Saudita i Cap Verd a Houston. Avui, però, juguen més partits. També quedarà resolt el grup I amb el duel entre dues seleccions que juguen la primera posició, que ja que han guanyat els dos partits. Ens referim a França i a Noruega, que s'enfrontaran a les 9 a Foxborough, mentre que Senegal i Iraq es veuran les cares a les 9 a Toronto. Totes dues seleccions encara no han puntuat. Anem pel grup G, on a les 5 de la matinada Egipte, que el lidera amb 4 punts, s'enfrontarà a Iran, que és segona amb 2 a Seattle. Els mateixos punts que té Bèlgica, que també a les 5 jugarà a Vancouver contra Nova Zelanda, que només ha sumat

0: un punt. Més seleccions classificades per als 700 de final del Mundial. El grup D, Estats Units, passa com a primera de grup malgrat haver perdut davant Turquia per 3-2 a Inglewood, a Los Angeles. Els otomans han fet el gol de la victòria al minut 98. Austràlia i Paraguai han signat taules 0-0 a Santa Clara i totes dues seleccions queden empatades a 4 punts. Els australians es classifiquen com a segons, mentre que els sud-americans hauran d'esperar què passa amb els tercers dels altres grups. També ha quedat resolt el grup F, on Països Baixos passa com a primera després d'haver guanyat a Tunísia per 3-1 a Kansas City i haver sumat 7 punts. Japó i Suècia han empatat a 1 a Arlington. Els asiàtics són segons, mentre que els suecs han acabat tercers amb opcions de passar a la següent ronda. I sorpresa majúscula al grup E, on Equador s'ha imposat a Alemanya per 2-1 a East Rutherford, la qual cosa deixa els sud-americans tercers amb força opcions de passar. El seu seleccionador, Sebastián Becacheche, parla d'un dia històric pel país.
1: Para ver si podemos sostener la fe en la adversidad y podemos creer que la historia está hecha para cambiarla. Yo el otro día vine y eran todas, no, que solamente dos victorias, solamente en la final, que puede ser el peor mundial. Podemos lograr la clasificación, que es lo que vinimos a buscar, y seguir alimentando nuestro sueño, porque de sueño vivimos. Es lo único que dije. Y sigo sosteniendo eso. Por eso invito a la unidad. Hoy se hizo algo grande. Se le ganó una potencia en un partido histórico.
0: De totes maneres, Alemanya ja estava classificada com a primera de grup. Costa d'Ivori passa com a segona després de guanyar Curaçao per 2-0 a Filadèlfia. Així les coses, ja tenim 4 emparellaments dels 700 de final. Són aquests: Països Baixos-Marroc, Sud-Àfrica-Canadà, Brasil-Japó i Estats Units-Bòsnia-Herzegovina. Canviem de tema, parlem de futbol sala. El Barça s'ha proclamat campió de Lliga després de guanyar la pista del Pozo Múrcia per 4-6 a la pròrroga en el quart partit de la final, posant el 3-1 definitiu en la sèrie. És la primera Lliga que aconsegueix Javi Rodríguez com a entrenador del Barça. Ell mateix ja l'havia guanyat com a jugador blaugrana. Aquesta ha estat especialment patida.
2: Al final, lo que más cuesta es lo que más alegría te da siempre. Creo que hemos hecho un partido bastante completo. Creo que por momentos ellos nos han apretado mucho. Ellos jugaban con la ilusión de forzar el quinto partido. Yo estoy seguro que si hubiera habido un quinto partido, no les hubiera dado. Pero creo que es para estar orgulloso, pero no solamente de este partido, de la eliminatoria, de la Liga en general. Creo que hemos sido campeones, justo campeones, y volvemos a Europa. Al final son muchas cosas para celebrar hoy.
0: Més a punts de l'actualitat esportiva en format breu, el Girona ha anunciat l'adeu de dos dels seus porters, el de Juan Carlos, després de 7 anys al club, i el de Rubén Blanco, arribat a meitat de temporada però sense haver jugat ni un sol minut. En bàsquet, la sisa joventut ha anunciat que Cameron Hunt deixa el club, ja que ha fet ús de la clàusula de sortida contemplada al seu contracte. Fitxa per l'Unicaja Màlaga. Per la seva banda, el Kitsanàs Manresa ha confirmat la renovació de Ferran Bassas dues temporades, fins al juny del 2028. Renovació també al Força Lleida, la de Miquel Sanz, també dues temporades més. En handbol, el Barça ha quedat enquadrat al grup E de la nova Champions, juntament amb el Montpellier francès, el Dinamo de Bucarest romanès i l'Ogus danès. L'equip blaugrana, vigent campió, necessitarà acabar entre els dos primers per classificar-se per a la Main Road. I tanquem amb tenis. Paula Badosa s'enfrontarà a la nord-americana Emma Navarro, número 24 del món, en la primera ronda del torneig de Wimbledon.
3: Víctor Lozano, moltes gràcies i molt bona tarda.
0: Bona tarda, bon cap de setmana a tots. Adéu.
3: L'Espai Cultural El Molino de Barcelona afronta les últimes hores abans de tancar un any per les obres d'insonorització que començaran al setembre. La remodelació del Molino durarà entre 8 i 9 mesos i l'activitat es preveu que torni al mes de setembre del 2027 perquè al mes de juliol i agost no hi haurà programació a la sala. I divendres, com gairebé sempre, hem de parlar d'estrenes. Detalls donen la benvinguda a l'estiu amb la seva nova cançó Pop Era Això. Que era això,
4: era això. Una cançó que apel·la a les coses que veritablement són importants, com segons remarquen els cantants, una taula ben llarga i els amics a prop. La cançó també ve acompanyada d'un videoclip amb aires mediterranis dirigit per Martí Barbena. El tema sonarà ben aviat als concerts que Detallets tenen programats per tot el territori, ara a l'estiu, a les festes de Sant Cugat, al Canet Rock o a les Santes de Mataró.
3: I pel que fa a l'agenda cultural d'aquest cap de setmana, a partir d'avui comença la Festa del Tour a Barcelona amb més d'una 60 de propostes culturals gratuïtes, avui amb la Dia Russa i Sexeni.
4: La festa pretén convertir Barcelona en l'epicentre del gran départ del Tour de França de 2026. Té l'objectiu de combinar esport, cultura popular i comerç de proximitat per convertir l'esdeveniment en una gran festa ciutadana repartida pels barris. És per això que els concerts es repartiran en dos espais diferents. Els d'avui seran a la plaça de la Catedral, on demà també hi actuaran Doctor Prats i 30 UFAM.

0: Tal. Es agradable descansar en confidentes, en golfos, en no sé qué, en traidores, en chivatos. Bueno, pues no, no es agradable, pero es que el mal es mayor porque, insisto, sin el testimonio de Aldama, este caso entero, o sea, hoy el señor Ábalos estaría tranquilamente fumándose un puro en su casa. Y este caso habría sido ininvestigable.
1: Venga, hombre, mañana fúmate ese puro viendo el Comité Federal, siguiendo el Comité
0: No
1: Federal del
0: pienso, no tengo
1: PSOE,
0: ganas, no.
1: Ignacio.
0: No, he visto demasiados de esos cuando eran interesantes.
1: Sí.
0: Ahora, vamos, o sea,
2: Yo me
0: no
2: voy a
0: tengo
2: poner
0: la
2: la
0: menor
2: camiseta de
0: intención,
2: España para
0: ¿no?
2: abrir el comité.
1: Sí, para ver ese comité. Querido Ignacio, no te voy a decir nada. Sal, entra, sube, baja, haz lo que quieras este fin de semana.
0: Me parece muy bien,
1: Que me has
0: es lo que iba a
1: pillado,
0: hacer
1: me
0: en
1: has pillado,
0: cualquier
1: como,
0: caso.
1: como sabes, con las defensas bajas. Así que disfruta del fin de semana.
0: Bueno, pues tú cuídate de esas defensas.
1: Venga,
2: Un abrazo.
1: gracias.
3: Un
1: Un abrazo,
3: abrazo
0: fuerte.
3: progresista.
4: En Onda Cero, por fin. En un mundo donde millones de personas necesitan ayuda, un gesto tuyo puede cambiar su destino por partida doble. Si ya marcas la casilla de la Iglesia, marca también la X solidaria y duplica tu impacto. Sin pagar más, ni que te devuelvan menos. Haz un gesto legendario y marca la casilla 106 de Fines Sociales. Ya disponible en tu declaración de la renta.
5: Tu alarma Verisur ha sido conectada.
6: Esto es lo que suena en tu casa cuando te protege el líder mundial en alarmas. Porque cuando confías en Verisur, estás confiando en una compañía global con 30.000 profesionales en 18 países y con más de 35 años de experiencia, que desarrolla tecnología propia y exclusiva para anticiparse al peligro. Para proteger tu hogar, confía en Verisur. Primeros en proteger. Llama al 900-272-272.
7: Verisur.
8: Onda Cero Barcelona.
9: ¿Sufres alguna dolencia que te impide trabajar? ¿La Seguridad Social te ha denegado la pensión de invalidez? Centro Laboral Médico Jurídico. 933-800-100. Asesoramiento gratuito. Recuerda, 933-800-100 o visita tribunalmédico.com. Perquè tus derechos són nostra meta.
10: Renova la tecnologia i l'equipament del teu negoci amb el renting de Grenke. Lloga mantenint la teva liquidesa, sense desembolsaments inicials i pagant còmodes quotes mensuals, tant si necessites renovar un ordinador, mobiliari o instal·lar una placa solar. Estudi gratuït sense comissions ni despeses d'obertura. Informa-te'n a grenke.es.
9: Pensión de invalidez denegada? Tribunalmédico.com. Porque tus derechos son nuestra meta.
8: Òpera a la ràdio. Un viatge més enllà del taló amb la col·laboració del Gran Teatre del Liceu.
11: A la ciutat volem apropar-vos a la música del Gran Teatre del Liceu i per això ens visita un dia més el seu adjunt, el director artístic, el Pol Avinyó. A veure, Pol, l'altre dia em vas deixar moltíssimes ganes de seguir descobrint la nova temporada del Liceu.
3: Després de la Bohème ve un supertítol que inicia un llarg camí de 4 anys. Un títol que sona així. Això és Das Rheingold, l'or del Rin, de Richard Wagner.
11: Cada temporada fareu una òpera de les 4 que són tot l'anell?
3: Sí, tota la tetralogia són 4 òperes, Rheingold, Valkyria, Siegfried i Capvespre als Déus, i inaugurem aquesta nova producció conjuntament amb l'òpera de Múnich. I nosaltres fem el pròleg de la tetralogia, aquest Rheingold, el mes de febrer.
11: Que emocionant, tota aquesta trajectòria.
3: Barcelona wagneriana.
11: Oh, m'encanta, m'encanta.
12: Òpera a la ràdio, amb la col·laboració del Gran Teatre del Liceu. Escolta-la al web d'Onda Cero Catalunya.
8: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
13: Comencem amb una proposta per tota la família. Dissabte 27 de juny al Teatre de la Llotja de Lleida arriba Tarzan el musical, una gran producció plena d'acròbates, música i escenografia espectacular que recrea la selva, un espectacle d'aventura i emoció amb entrades que van des dels 42 als 52 euros. Seguim amb música en directe a l'Ametlla del Vallès. Fins al 27 de juny s'hi celebra el 15è cicle de jazz amb concerts cada dissabte en espais patrimonials del municipi. Una proposta que combina talent emergent i grans noms del jazz en entorns a l'aire lliure. Cap de setmana màgic a l'Empordà. Dissabte 27 de juny pels acull la nit d'espelmes, on el nucli antic s'il·lumina amb milers d'espelmes i s'hi programen actuacions de música, dansa i foc. Una experiència nocturna molt especial amb entrada simbòlica d'uns 2 euros. I ara un pla diferent. A les Terres de l'Ebre, del 26 al 29,

0: con Cantizano.
1: Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
2: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
3: Ya han llegado las rebajas más esperadas. Las rebajas del Corte Inglés. Descárgate la app y disfruta en la palma de tu mano de grandes descuentos en moda hombre, mujer, niño, deportes, hogar, accesorios y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés. Hasta el 31 de agosto en tienda, web y app.
4: Atención a esta noticia que nos traen nuestros amigos de La Cuponera. Si quieres ahorrar en tus compras, descárgate su app y regístrate para acceder a sus ofertas y podrás conseguir el reembolso por Bizum.
5: Y lo mejor es que es facilísimo usar la app. Haces la compra en tu supermercado mirando las ofertas disponibles, sacas una foto de tu ticket con la app y listo, tu reembolso directo por Bizum. Podrás encontrar ofertas en Fairy, Ariel, Evax, Oral-B, Gillette. Sentirás el subidón de recibir tu reembolso directo a tu cuenta. Descárgate La Cuponera, del ticket a tu cartera.
6: ¡Por fin! Las Relaps de Vision Lab. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, sol, lentillas, audífonos y gafas Eclipse de regalo por cualquier compra. Las Relaps, las rebajas de Vision Lab.
7: Onda Cero Barcelona. 93.5 FM.
8: Vols una escapada plena d'evasió i diversió? Et proposem descobrir Barcelona d'una manera única amb les Golondrines. Gaudeix amb tota la família d'un viatge fascinant pel port, les platges i el magnífic skyline de la ciutat des del mar. Més de 136 anys apropant els barcelonins al mar. Compra les teves entrades a lesgolondrines.com i fes realitat aquesta escapada inoblidable. Les Golondrines, navegant des de 1888.
9: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
10: El disgust, la decepció, sí. El sentiment de culpa, el penediment... Sí. És a dir, han aparegut emocions i sabem que el que la memòria recorda més són, primera, les emocions més intenses. Mm-hmm. Després, el que la memòria també recorda són les coses que no estan tancades del tot. Converses pendents, coses que no hem acabat de resoldre, situacions que no comprenem...
9: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
10: Quantes persones no venen a la teràpia dient és que, recordo justament ahir que estava amb una persona que em deia és que jo sé que no, això no està tancat perquè encara no sé tota la veritat. I els fills, que no sàpiga tota la veritat, és què vol dir? La seva memòria ha creat la fantasia de que necessita encara covar més, encara necessita més informació. Sí. Però no és perquè realment ho necessiti, és perquè la memòria crea l'efecte de que allò no està prou resolt.
9: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. La brúixola amb Lola Sorribas.
11: Amb aquesta sintonia no cal donar més pistes. Juan Torres, què tal? Molt bona tarda.
12: Molt bé, estic molt bé.
11: Parlarem de cinema. Sí, sí. Què tenim aquest divendres i que podem aprofitar per veure aquest cap de setmana? A veure.
12: Doncs com ja sabeu que jo em moc bastant per obsessions setmanals, aquesta m'ha durat una mica més d'una setmana i és Stephen King, que ja ho vau notar la setmana passada perquè vam fer la secció sobre Stephen King. Doncs ara farem Stephen King 2.
11: Molt bé.
12: Perquè em vaig quedar amb diverses pel·lis, entre elles una que vaig nombrar i he pensat, és que si no se m'oblidarà i no vull que se m'oblidi.
13: Llibres? No.
12: Què?
13: Em refereixo, has començat a llegir llibres? Sí, que vas dir que ho faries? Sí, eh?
12: Sí. M'he comprat l'últim llibre de cuentos, que no me recordo com es diu, però que està superbé. M'he llegit ja com més o menys la meitat de les històries i la primera em va deixar increïble.
11: Sí?
12: Sí, superguai.
9: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola amb Lola Sorribas, a Onda Cero Catalunya. A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya.
2: Cuando menos te lo esperas, otra vez aparecen los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
14: Son las 4, las 3 en Canarias.
15: Noticias en Onda Cero.
14: Buenas tardes. El gobierno de Venezuela eleva a 589.

0: cendres i una part de l'Ella. El foc està estabilitzat i, per tant, al llarg de la tarda, doncs, els mitjans continuaran treballant, els aeris ja no, i els anem retirant perquè vol nocturn doncs, no es pot fer.
1: L'alcalde de Tiana, Isaac Salvatierra, al seu torn, ha reivindicat la pagesia com la millor tècnica per prevenir incendis.
2: La vinya, parlem molt de vinya, sembla que sigui per la cultura, per la gastronomia, pel patrimoni, però la vinya també és prevenció d'incendis forestals. Estem recuperant la vinya des del nostre municipi i avui hem vist que el flanc de l'Ella s'ha aturat també per aquest mosaic agroforestal. Quan parlem dels nostres pagesos que hem de recuperar les imatges de fa 150 anys, també és per prevenir, per treure combustible al foc.
1: I pel que fa a l'incendi a Tàrrega, a la comarca de l'Urgell, els bombers també han aixecat el confinament que s'havia decretat per un foc agrícola al municipi de Santa Maria de Montmagastrell. I més coses, els treballadors de la planta de Leche Pascual a Gurb, a la comarca d'Osona, defensen la viabilitat de la planta després que la companyia hagi anunciat un expedient de regulació per a tota la plantilla, formada per 85 persones. L'advocat del col·lectiu Ronda, Quim Espanyol, ha reivindicat el bon funcionament de la fàbrica.
3: Intenta justificar-ho a través d'uns arguments que nosaltres entenem que no són certs i, sobretot, el que ens trobem des del nostre punt de vista és en un context amb una planta que funciona perfectament, amb una empresa que té els millors resultats econòmics dels seus últims anys i que ens està plantejant tancar la planta per mera conveniència. En altres contextos parlaríem de deslocalització, de fet és el que s'està produint aquí, el que passa és que la deslocalització, en lloc d'anar a altres països amb altres jurisdiccions, simplement passa d'Osona a Burgos, perquè així li interessa la direcció de Pascual.
1: Leche Pascual, de la seva banda, assegura que ha pres la decisió de tancar després d'explorar totes les vies per mantenir l'activitat. Fins aquí el repàs als titulars de Catalunya. Més informació quan siguin les 7 a la brúixola. Molt bona tarda.
4: La informació més pròxima a Onda Cero Catalunya. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
5: A Barcelona, aquest dijous 2 de juliol, podreu gaudir dels concerts de banda Neon, Siderland i DJ Bulmavit. A les 8 del vespre inaugurarà la jornada Siderland, després serà el torn de banda Neon i Bulmavit clourà la jornada del Clotilde, organitzada per Europa FM. Obertura de portes a les 8 del vespre. Parlem d'aquells mons llunyans. A la província de Girona, el dissabte 5 de juliol, el festival Ítaca abaixa la persiana i ho fa amb l'actuació d'Amics de les Arts, amb un concert a la platja del Portbó de Calella de Palafrugell. A la província de Lleida, fins al 26 de juliol, es pot visitar l'exposició Talking Brains al Caixa Fòrum de la capital lleidatana. Talking Brains proposa un viatge interactiu a l'interior del nostre cervell per explorar com va sorgir i evolucionar el llenguatge. I a la província de Tarragona, fins al 5 de juliol, encara es pot visitar l'exposició Rafael Català, l'art del possible i l'improbable, una mostra que recull les obres més representatives del pintor valencià.
4: Apunta-t'ho a l'agenda. L'actualitat de Catalunya sempre ve amb tu. Entra a ondacero.es/Catalunya i posa't al dia del que passa a prop teu. Ondacero.es/Catalunya.

0: la parte científica, y luego también hay esa parte de la curiosidad, ¿no? De lo lejano, de la aventura.
1: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, t'expliquem les claus de l'actualitat. A Onda Cero Catalunya. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
2: Dissabte 27 de juny a Lleida, Tarzan, el musical al Teatre de la Llotja, amb entrades a partir dels 42 euros. A l'Ametlla del Vallès, fins al 27 de juny, cicle de jazz amb concerts en espais a l'aire lliure. A Pals, dissabte 27 de juny, nit d'espelmes amb música i milers d'espelmes al nucli antic, entrada simbòlica. A Campredó, del 26 al 28 de juny, arriba la Mestral i a la Fira de Lutiers amb música i artesania. I a l'Estartit, del 19 al 28 de juny, la Revetlla de Sant Joan amb concerts, foc i ambient festiu a la platja.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra. Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya. Onda Cero Barcelona, 93.5 FM.

0: moments d'emergència, l'únic que importa o hauria d'importar és la col·laboració. Molts països s'estan volcant per ajudar a localitzar les 45.000 persones, segons les xifres actualitzades, que es troben entre les runes arran del doble terratrèmol de Veneçuela. A hores d'ara hi ha unes 600 persones mortes confirmades i 5 d'elles són espanyoles. De fet, ho acabem de conèixer ara mateix, segons fonts del Ministeri d'Exteriors. En aquest context tràgic, la Generalitat enviarà 25 especialistes a Veneçuela per ajudar a rescatar supervivents del terratrèmol. L'equip està format per bombers i forenses que treballaran per localitzar persones en vida i identificar víctimes també sota les runes. S'organitzarà també ajuda des de Catalunya i suport a la comunitat veneçolana, bàsicament ajudes que han de ser econòmiques davant la dificultat de traslladar material a la zona i també perquè la demanda de recursos és molt elevada.
1: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.

0: d'aquest divendres, dia 26 de juny. Marcos Díaz, què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Lola.
0: Avui ens ha tingut també molt amatent un incendi a Tiana, al Maresme, que ha obligat a confinar 4 municipis i que ha deixat un detingut.
1: Sí, els bombers s'han donat per controlat l'incendi, que ha afectat unes 8 hectàrees, tot i que no s'ha de lamentar cap persona ni habitatge afectats. El comportament del foc ha començat sent molt agressiu, fins que s'ha topat amb un camp de vinyes que li ha dificultat el pas cap als nuclis urbans.
0: Aumenten un 11% les denúncies per LGTBI-fòbia, amb 353 casos l'any passat. És la xifra més alta registrada.
1: Els homes gais continuen sent les principals víctimes, però creixen especialment les situacions de transfòbia. La majoria d'incidents passen al cap de setmana i en espais públics, tot i que preocupa l'augment en l'àmbit laboral. Coincidint amb l'orgull, el govern alerta de l'increment dels discursos d'odi i reivindica els drets del col·lectiu.
0: Barcelona fa un pas endavant perquè la Guàrdia Urbana tingui pistoles Taser abans d'acabar el mandat.
1: El ple ha aprovat la proposta amb el suport de PSC, Junts, Partit Popular i Vox, que defensen que milloraran la seguretat en situacions de risc. L'acord preveu regular-ne l'ús en un mes i iniciar la compra en 3. En canvi, Comuns i Esquerra hi han votat en contra i alerten dels riscos d'aquestes armes, sobretot per a col·lectius vulnerables.
0: I què tindrem a la segona part de la brúixola, Marcos?
1: Doncs a partir de 7:45 ens posarem guapos i guapes per anar al teatre a veure el Joan Pera i la seva auca al Teatre Condal. Després menjarem crispetes amb les pel·lícules del Juan Torres i ballarem amb la Marta Lozano, tot plegat per celebrar o oblidar la nota de la selectivitat que ens portarà en Pau García.
0: I el titular d'esports ens el porta el Víctor Llucià. Víctor, què tal? Bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda, Lola. Sí, perquè la selecció espanyola s'enfrontarà a l'Uruguai aquesta matinada a partir de 2:00 a Guadalajara. Els de Luis de la Fuente ja tenen garantida la presència als setzens de final del Mundial, però només guanyant s'asseguren, sense dependre d'altres resultats, que ho faran com a primers de grup. A la mateixa hora es veuran les cares Cap Verd i l'Aràbia Saudita. Abans, a 9:00 PM, es tancarà el grup I, França, Noruega i Senegal, Iraq. I ja a 5:00 PM de la matinada, tercera i última jornada del grup G, Nova Zelanda, Bèlgica i Egipte, Iran. I a la plana poliesportiva en bàsquet, moviment als equips catalans en el mercat de fitxatges. Cameron Hunt ha marxat del Joventut de Badalona rumb a l'Unicaja. El Kitchener Manresa ha renovat Ferran Bassas per les dues properes temporades i una altra renovació va al Força Lleida, la de Miquel Sanz, que també ha signat fins al 2028.
0: Continua la calor, volem saber què ens espera durant el dia de demà. Noelia García, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda. Demà dissabte a Catalunya continuarà el temps estable i també les altes temperatures a gran part de l'interior. Els termòmetres marcaran màximes de 38 graus a Lleida, 35 a Girona, 32 graus a Barcelona i 30 a Tarragona. Demà serà un dia de sol, predominant el cel clar o poc ennuvolat. Les temperatures mínimes marcaran 24 graus a Barcelona i 21 a Girona, a Lleida i a Tarragona. Bufarà vent flux de component sud, ocasionalment moderat. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies, Noelia. Passen 5 minuts de les 7 de la tarda al control tècnic Ismael de la Parra. Seguim de ben a prop els treballs a Veneçuela per rescatar persones d'entre les runes després del doble terratrèmol que ha afectat el país. Segons l'últim recompte, unes 600 persones han perdut la vida i hi ha prop de 3.000 ferits i uns 45.000 desapareguts. A més, el Ministeri d'Exteriors espanyol acaba de confirmar una cinquena víctima espanyola en el terratrèmol i ha elevat a 119 el nombre d'espanyols desapareguts a causa del sisme, apuntant també que n'hi ha 14 que es troben sota les runes. La xifra, com dèiem, és aquesta. Ens ho acaben de confirmar el Ministeri aquesta tarda. En aquest context, la Generalitat ha anunciat l'enviament de 25 experts en aquests escenaris tan excepcionals per accelerar al màxim l'excarceració de milers de persones que continuen desaparegudes pels terratrèmols que han destrossat una zona costanera on hi viuen més de 400.000 persones. Ricard Jiménez, què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda, Lola. Sí, des d'un primer moment la Generalitat ha mostrat la seva solidaritat amb el poble veneçolà i la voluntat de col·laborar en tot allò que calgui. 24 hores després, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat l'enviament de 15 bombers especialitzats en estructures col·lapsades i 10 forenses dedicats a identificar cadàvers. També avui, a partir de 3:00, s'ha reunit amb entitats de veneçolans que viuen aquí a Catalunya per traslladar-los de primera mà al seu escalf i explicar-los com ajudaran els seus

0: paisans.
1: Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers, i aquesta tarda, a primera hora de la tarda, em reuniré amb les entitats veneçolanes d'aquí de Catalunya per comentar el suport que estem donant i per també interessar-me pel seu estat i per tot el moment pel que estan passant. No?
0: El cap de l'expedició dels bombers que viatjarà demà cap a Veneçuela, Oriol Corbella, ha explicat que la seva funció serà sobretot identificar aquells espais on encara hi pugui haver gent en vida.
2: Llavors, les capacitats que nosaltres aportem és avaluació de les estructures col·lapsades, és anàlisi de les estructures per veure si són segures per fer les maniobres, també la búsqueda de persones que estiguin atrapades, o sigui, mirar aviam per poder donar informació a la gent que ha de fer les maniobres i trobar aquests espais vitals on pot haver persones atrapades.
0: Els bombers estaran sota les ordres del Mecanisme Europeu de Protecció Civil i aquest dijous van acudir al Centre d'Atenció al Viatge Internacional de l'Hospital Clínic per vacunar-se abans del viatge.
3: Gràcies, Ricard. Paral·lelament, el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament ha obert una campanya d'emergència per canalitzar l'ajuda dels ajuntaments i de la ciutadania catalana.
4: Aquesta entitat monitora l'evolució de l'emergència i treballa en trobar les millors actuacions per donar suport a la població afectada. Jordi Quadras és el president del Fons i explica la dificultat d'enviar material.
5: L'enviament de material en qualsevol catàstrofe d'aquests tipus es descarta perquè només per tema logística, per tema de temps, és gairebé impossible moltes vegades que això acabi arribant i acabi beneficiant i ajudant. Per això es fa recol·lecta de fons. Hi ha un Bizum i també un compte de transferència bancària per poder recollir tots aquests fons i desenvolupar projectes sobre el territori amb entitats que estiguin ja al territori per guanyar temps i per guanyar efectivitat.
4: Les aportacions es poden fer tant ajuntaments com ciutadania i empreses. Les entitats que es troben al territori destaquen la necessitat d'allotjaments temporals, aigua, sanejament, assistència humanitària i recuperació de serveis essencials.
3: I davant d'aquesta situació, tota col·laboració és poca. El Comitè Estatal d'Emergència ha activat els protocols d'actuació per ajudar la població afectada pel terratrèmol devastador registrat a Veneçuela. Des d'Onda Cero i el grup A3 Media ens sumem a aquesta iniciativa per donar suport a la recaptació de fons destinada a cobrir necessitats urgents, ho dèiem ara, com aigua, aliments, refugi, atenció mèdica i sanejament. Pots col·laborar enviant un Bizum al codi 02076, Bizum al 02076, o a través del web comitemergencia.org. La teva ajuda és essencial en una emergència com aquesta. Cada minut compta i cada aportació pot salvar vides.

0: bombers donen per controlat l'incendi de Tiana al Maresme, que s'ha declarat aquest matí i que ha calcinat 48 hectàrees. També s'ha aixecat el confinament dels municipis de Sant Fost de Campsentelles, Martorelles, Santa Maria de Martorelles i Tiana, que ja poden començar a recuperar la normalitat.
1: Parlem d'un incendi que ha començat a cremar amb intensitat una zona de barrancs a tocar de la deixalleria i amb almenys 3 focus diferenciats, actius i separats a uns 200 metres. Ho explica Pep Colàs, cap del dispositiu dels bombers.
2: Cremava amb molta intensitat i amb pes per la marinada, una marinada que s'ha reforçat després. La intensitat era altíssima, hem prioritzat aquest flanc dret, que era el flanc motor de l'incendi, molt potent, ens feia preocupar perquè a més ha creat un piroquímul, que és el que ens ha fet decidir per volcar tots els recursos en aquí.
1: Però mentre el foc evolucionava s'ha trobat un fre, una zona de vinyes propera a Alella que li ha impedit avançar amb força i arribar de forma descontrolada cap a municipis de l'interior. L'alcalde de Tiana, Isaac Salvatierra, ha reivindicat la pagesia com la millor tècnica per prevenir incendis.
3: La vinya, parlem molt de vinya, sembla que sigui per la cultura, per la gastronomia, pel patrimoni, però la vinya també és prevenció d'incendis forestals. Estem recuperant la vinya des del nostre municipi i avui hem vist que el flanc d'Alella s'ha aturat també per aquest mosaic agroforestal. Quan parlem dels nostres pagesos, que hem de recuperar les imatges de fa 150 anys, també és per prevenir, per treure combustible al foc.
1: El foc ha cremat unes 48 hectàrees, però no hi ha hagut cap habitatge o persona afectada. Aquest incendi deixa prou un detingut, així ho ha confirmat la consellera de l'Interior, Núria Parlon.
4: S'ha fet un detingut per part de Mossos. S'apunta que presumptament pugui ser provocat.
0: Però els Mossos han hagut de repartir esforços perquè també han hagut de treballar en un incendi a Tàrrega, a la comarca de l'Urgell, on s'ha hagut de confinar el municipi de Santa Maria de Montmestrell. Les flames han calcinat rostolls i camps sense segar.
1: I a l'oest de casa nostra, a l'Aragó, però ben a prop de la frontera amb Catalunya, hi ha actiu el primer gran incendi de la temporada. El foc es va originar ahir dijous a Tamarit de Llitera a causa d'una avaria en una màquina recol·lectora i ja ha afectat unes 4.000 hectàrees, obligant a evacuar 240 persones. D'acord amb els equips d'extinció, l'evolució de les flames és favorable.
0: Cal recordar que sembla que hem deixat enrere la primera onada de calor, però que les temperatures continuen sent més altes del que seria habitual en aquest moment de l'any i, de fet, el Meteocat manté l'alerta per calor intensa en alguns punts de Catalunya. En aquest context preocupa especialment el risc d'incendi, sobretot en 81 municipis on s'ha activat el nivell 3 del Pla Alfa.
1: Sí, un nivell, el 3, que vol dir perill molt alt d'incendi. Hi ha 11 comarques afectades situades a la meitat oest del territori. La Noguera té una vintena de municipis afectats. La Segarra en té 12 i el Segrià i l'Urgell en tenen 8 cadascuna. Aquestes són les comarques amb més localitats en risc, però també hi ha l'Anoia, la Conca de Barberà, les Garrigues, el Priorat, la Ribera d'Ebre, el Solsonès i la Terra Alta.
5: La Brújula, l'actualitat de Catalunya a Onda Cero.
6: Tu alarma Verisur ha sido conectada.
7: Esto es lo que suena en tu casa cuando te protege el líder mundial en alarmas. Porque cuando confías en Verisur, estás confiando en una compañía global con 30.000 profesionales en 18 países y con más de 35 años de experiencia, que desarrolla tecnología propia y exclusiva para anticiparse al peligro. Para proteger tu hogar, confía en Verisur. Primeros en proteger. Llama al 900-272-272.
8: Verisur.
0: Passen 14 minuts de les 7 de la tarda. L'Observatori contra l'LGTBI-fòbia va registrar l'any passat un total de 353 denúncies. Això és un 11% més que el 2024. Es tracta del tercer any consecutiu en què se superen els 300 casos i és la xifra rècord des del 2015, quan es va començar a fer el recompte. Ana Utiel, bona tarda.
9: Bona tarda, Lola. Com cada any, el col·lectiu que ha reportat més incidències ha estat el dels homes gais, amb gairebé la meitat dels casos, tot i que cada cop hi ha més situacions de transfòbia patides principalment per dones trans. Aquestes representen més d'un terç del total. El coordinador tècnic de l'Observatori, Cristian Carré, ho atribueix al context polític dels darrers anys.
10: Amb tot el tema que hi va haver-hi amb la construcció del marc legal de la llei transestatal i tota la campanya d'odi, secundada a través per sectors progressistes, de partits polítics i que encara continuen, a vegades golpeen i continuen allà, crec que això va posar en debat, que aquest és el problema, que es pugui debatre sobre els drets de les persones trans.
9: Pel que fa al tipus de discriminacions, les més habituals són les mostres d'odi i exaltació seguides de les agressions físiques i de l'assetjament. 6 de cada 10 situacions denunciades tenen lloc durant el cap de setmana i la majoria passen a l'espai públic. Una de les novetats d'enguany, però, és que el segon àmbit on hi ha hagut més incidències, en un 15% dels casos, ha estat l'entorn laboral. Més enllà d'aquestes dades de l'informe del 2025, des de l'Observatori també demanen posar en marxa el règim sancionador de la llei dels drets del col·lectiu LGTBI que va entrar en vigor al gener a Catalunya. Alhora volen que es tingui en compte la perspectiva LGTBI en les polítiques d'habitatge i de sensellarisme.
0: A les portes de l'orgull LGTBI que es commemora aquest diumenge 28 de juny, la Generalitat ha reivindicat respecte i dignitat davant dels discursos d'odi contra el col·lectiu.
9: Sí, un fenomen que la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, considera que va en augment.
11: Davant dels intolerants, dels que no estimen, Catalunya està preparada per continuar sent un espai de llibertat, de respecte i de dignitat per a tothom. Per això avui celebrem, commemorem i reivindiquem perquè sabem d'on venim, perquè tenim molt clar on som i sobretot sabem molt bé cap a on volem anar.
9: Menor ha posat en valor la feina que van fer les generacions passades en la conquesta de drets i llibertats per la comunitat LGTBI i ha deixat clar que el govern no permetrà cap retrocés. Ha estat el discurs de la consellera durant l'acte institucional amb motiu de l'orgull que ha començat aquest matí amb el desplegament simultani de les banderes LGTBI als balcons de la Generalitat i de l'Ajuntament de Barcelona.
0: El ple de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat avui una proposició del Partit Popular perquè la Guàrdia Urbana disposi de pistoles Taser abans d'acabar el mandat. El text acordat insta el govern municipal a presentar en un mes, el reglament d'ús i a iniciar la licitació en un màxim de 3 mesos. Montse Valls, bona tarda.
12: Què tal? Bona tarda. La proposta inclou també la compra de càmeres personals, cartutxos, bateries, sistemes de traçabilitat

0: evitar danys i protegir millor tant els agents com la ciutadania.
1: Entre la defensa extensible i l'arma de foc hi ha d'haver eines intermèdies, eficaces, proporcionades i segures. I això és el que representen els dispositius conductors d'energia.
2: Com sempre, van tard i malament, però tot i així nosaltres fa 7 anys, fa un any i avui votarem a favor d'aquesta incorporació d'aquests instruments.
3: Decir que es pone sobre la mesa una cifra que para nosotros es insuficiente, 150 dispositivos, pero por algo se empieza.
4: Per una altra banda, Barcelona en Comú i Esquerra hi han votat en contra, advertint que són armes letals i lamentant que no s'hagi acceptat la seva petició que impedia fer servir pistoles elèctriques contra certs col·lectius, com els menors d'edat, la gent gran, embarassades o gent amb afectacions cardíaques. Paraules dels regidors Marc Serra i Jordi Coronas.
5: És evident que les notícies pel que fa a la inseguretat no són bones. 4 homicidis en els darrers 2 mesos per tirotejos i apunyalaments. Ara bé, els hi haig de dir que això ni ho taparan ni ho resoldran comprant pistoles Taser.
6: El que s'està plantejant no és una desescalada de l'ús de la violència en la resposta policial, sinó una escalada, que és tot el contrari. No dispara bales, però sí que dispara descàrregues elèctriques, que s'ha demostrat en diversos casos que poden ser letals.
4: Des del consistori confien poder portar el text del reglament al proper ple, que serà el del mes de juliol.
7: Catalana s'ha pogut recuperar de l'impacte de la Covid, ha estat gràcies en part als fons europeus Next Generation. En total, Catalunya ja ha superat els 10.000 milions d'euros recaptats. Marcos.
8: Sí, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat que més de 250.000 persones s'han beneficiat directament del pla de recuperació i que Catalunya és la comunitat que més fons ha captat.
9: Catalunya ha liderat la captació de fons Next Generation EU. Catalunya és la comunitat autònoma que ha captat més fons. La xifra que us puc anunciar avui és de 10.180 milions d'euros que han vingut d'aquests fons aquí a Catalunya.
8: Els sectors més beneficiats han estat les plantes de Seat i Ebro, ha assegurat el cap de l'executiu, també el sector agrari, que ha crescut gairebé un 10%, diu Salvador Illa, gràcies als fons europeus. Aquests diners també s'han invertit en la construcció d'habitatge públic, residències per a gent gran, en la modernització d'hospitals i per impulsar millores en el sector de la dependència.
7: I precisament parlant sobre el finançament del sector de la dependència, Catalunya és la comunitat que més diners rep per part de l'Estat en aquest àmbit.
8: Sí, el govern central destinarà gairebé 540 milions d'euros més dels previstos entre 2026 i 2027. Aquest increment beneficia sobretot els casos més greus, una injecció de recursos en sintonia amb la realitat demogràfica de Catalunya i amb les demandes de la Generalitat. I és que la nostra és una societat cada vegada més envellida. Les persones majors de 65 ja representen prop del 20% de la població, una xifra rècord.
7: Gerro d'aigua freda per als treballadors de la planta de Leche Pascual a Gurb, a la comarca d'Osona. L'empresa acomiada tota la plantilla, mentre que una trentena de treballadors s'han manifestat en contra del tancament.
8: Els 85 treballadors de la planta, que des d'avui estan acomiadats, reivindiquen la viabilitat de la fàbrica. Denuncien que el tancament impactarà econòmicament i social a la comarca i arreu de Catalunya. L'advocat del col·lectiu Ronda, Quim Espanyol, qui assessora la plantilla, ha reivindicat el bon funcionament de la fàbrica.
10: Intenta justificar-ho a través d'uns arguments que nosaltres entenem que no són certs i, sobretot, el que ens trobem des del nostre punt de vista és en un context amb una planta que funciona perfectament, amb una empresa que té els millors resultats econòmics dels seus últims anys i que ens està plantejant tancar la planta per mera conveniència. En altres contextos parlaríem de deslocalització, de fet és el que s'està produint aquí, el que passa és que la deslocalització, en lloc d'anar a altres països amb altres jurisdiccions, simplement passa d'Osona a Burgos, perquè així li interessa la direcció de Pascual.
8: Leche Pascual, de la seva banda, assegura que han pres la decisió de tancar després d'explorar totes les vies per mantenir l'activitat. La direcció també afirma en un comunicat que el procés d'acomiadament col·lectiu s'ajusta a la legalitat. Recordem que aquest ERO arriba després que Casa Tarradellas hagi comprat la planta lletera de Gurb.
7: Tot i que el curs escolar ja ha acabat, continua havent novetats en aquest sector. El departament no exigirà el curs vinent que els nous docents interins tinguin el C2 de català.
8: Sí, Lola, la conselleria ha tornat a suspendre l'obligatorietat de tenir aquest nivell acreditat. L'argument, segons ha avançat el diari Ara, és que no hi ha prou titulats i que, per tant, demanar aquest requisit comportaria una greu dificultat per cobrir substitucions i vacants docents. Això sí, els professors hauran d'adquirir el compromís d'obtenir el C2 abans d'acabar el curs vinent, tal com ha informat el departament.
7: Canviem ara de qüestió perquè el govern es frega les mans per l'impacte econòmic que tindrà el Tour de França, el seu pas per Catalunya. De fet,

0: El conseller d'Esports, Berni Álvarez, ha remarcat que és una cita esportiva de primeríssim nivell. El Tour correrà per Catalunya entre els dies 4 i 6 de juliol.
1: Seran tres dies en els que el conseller Berni Álvarez confia en que Catalunya pugui recaptar 100 milions d'euros gràcies al pas del Tour de França per Catalunya. Seran també tres dies amb afectacions de trànsit importants, especialment diumenge de la setmana que ve, quan l'etapa transcorri de Tarragona a Barcelona. Durant unes 5 hores es tallaran carreteres clau del litoral com la N340 o la C31. Per tal de facilitar la mobilitat, el peatge de la C32 serà gratuït entre les 11 i les 4 de la tarda. Dilluns, ja en dia laborable, els talls es traslladaran cap a Osona i al Ripollès. Els autobusos també modificaran el seu recorregut, mentre que els ferrocarrils es reforçaran amb major freqüència de pas i més capacitat. Pel que fa a Barcelona, que acollirà la presentació dels equips i una contrarrellotge, les zones més afectades seran Sant Martí, l'Eixample, Sants Montjuïc i pràcticament tota la muntanya.
0: I el Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat ha presentat aquest migdia la campanya Sent la nostra cultura, viu Catalunya, amb la que es pretén posar en valor els aspectes únics de la cultura catalana. Gerard Sanz.
2: Valors com el patrimoni, la música, el teatre, la cultura popular, la dansa, la llengua o l'arquitectura són alguns dels que es pretén posar en valor a través d'aquesta campanya impulsada per l'Agència Catalana de Turisme i que s'ha presentat al Teatre Nacional de Catalunya, un acte presidit pel conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, que ha reivindicat el turisme a Catalunya, recordant que representa el 12% del PIB. Samper reivindicava que un dels objectius de la campanya és ser una solució per l'impacte de la gentrificació, especialment a Barcelona.
3: Acabar amb aquesta gentrificació, buscant elements, buscant incentius perquè el turisme vagi a on? A tot arreu. A la Catalunya central, a la Garrotxa, al Pirineu, a les Terres de l'Ebre. L'any passat Catalunya va ser regió mundial de la gastronomia. Un altre exemple. I així en tenim tants que fan que nosaltres estiguem dibuixant un turisme perquè arribi a tota Catalunya i en tots aquells sectors que poden generar una expectativa per part dels visitants.
2: Per aquesta campanya s'han invertit 5 milions d'euros, sent una de les més ambicioses realitzades mai per l'Agència Catalana de Turisme, amb l'objectiu de posicionar Catalunya com una destinació capdavantera en el turisme cultural.
4: Traer a un amigo a FENIE Energía tiene recompensa, como lo oyes. Recomiéndanos a un amigo y gana puntos que se pueden convertir en un iPhone último modelo, descuentos en la factura de la luz. Llama gratis al 900-215-470 o visita fenieenergia.es. Porque estar con FENIE Energía tiene ventajas y puntos y euros.
5: Constantes y Vitales lanza una nueva edición de sus premios a la investigación biomédica y prevención en salud. 4 categorías y un solo objetivo: apoyar la ciencia en nuestro país. Infórmate en constantesyvitales.com y presenta tu candidatura antes del 30 de junio. Constantes y Vitales, una iniciativa de La Sexta y Fundación AXA.
0: Moment ara de conèixer què ens espera a partir de 8:45 a la brúixola del Radio Estadio. Albert Arranz, què tal? Molt bona tarda.
6: Bona tarda, Lola Sorribas. Doncs a la brúixola de Radio Estadio Catalunya d'avui, la prèvia de l'Espanya-Uruguai, que començarà a les nostres 2 de la matinada, a partir de la 1 al Radio Estadio d'Onda Cero, que es jugarà a Guadalajara, a l'estat de Jalisco, a Mèxic, i en el que la selecció de la Fuente es juga al primer lloc de grup. Del Mundial destaquem també la derrota d'Alemanya davant l'Equador, dels Estats Units davant l'eliminada Turquia, de Tunísia davant els Països Baixos, i amb els empats entre Japó i Suècia i Paraguai i Austràlia. A les 9 de la nit, França s'enfrontarà a Noruega i el Senegal a Iraq. El grup d'Espanya, Cap Verd, se les veurà amb l'Aràbia Saudí. Els quatre gats, el Víctor Llucià la farà petar amb el Damián Einstein, director del documental Denominación de Origen, on es desenvolupa precisament una intrahistòria de la selecció nacional de futbol. I acabarem, com cada divendres, fent una ullada a l'actualitat dels esports als Estats Units, tot plegat de 2:00 fins les 10 en punt de la nit.
0: Perfecte, Albert, gràcies. Bona
6: tarda.
0: Igualment. Doncs nosaltres ara fem una petita pausa i comencem la segona part d'aquesta brúixola, ja ho saben, molt marcada per la cultura. Tindrem cinema i música, però abans d'això passa per aquí, per aquests micròfons, Joan Pera.
7: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, la brúixola, a Onda Cero Catalunya.
8: La vida de una empresa es un viaje. Si tienes o gestionas una, sabrás de qué hablamos. Y si vamos a hacerlo juntos, ¿no sería bueno asegurarnos de que somos el uno para el otro? Descubre en bankinterempresas.com lo lejos que podemos llegar juntos. Porque si somos para ti, tienes un banco 100% para ti. Bankinter, banca de empresas.
9: Adéu, jo, com que havia de ser actor, clar, jo m'aprenia tots els drames.

0: No, y els irritava la meva mare. Me lo contaron ayer las lenguas de doble filo. Que te casaste hace un mes y me quedé tan tranquilo.
1: Una vida és una vida.
0: Sí, bueno, però quina vida que em proposa? Clar, és una vida de TVO. Em sembla que comença l'auca del senyor Pérez.
2: De ben segur que no calen presentacions, perquè la que acaben d'escoltar és una de les veus i d'aquells rostres, podríem dir, que formen part de la memòria emocional de moltes generacions. Un actor que no només ha interpretat personatges, sinó que també ha creat una manera pròpia d'arribar al públic amb tendresa, amb humor, amb aquella ironia tan nostra i amb una energia que sembla que no tingui data de caducitat. Ha fet riure teatres sencers, ha omplert pantalles i escenaris i ha convertit la seva veu i el seu gest en una autèntica marca d'identitat. I avui a La Brúixola ens acompanya precisament, estem parlant de Joan Pera, que rep el Premi Honorífic de la Gran Pantalla, un reconeixement a tota una trajectòria dedicada a l'art d'explicar històries i que ara recull també a l'auca del senyor Pera fins al dia 28 de juny. Primer de tot, Joan Pera, què tal? Molt bona
3: Hola.
2: Tarda.
3: Molt bé. Encantat d'estar aquí amb tu.
2: Igualment. A veure, ara rebrà aquest Premi Honorífic de la Gran Pantalla, sí. Dèiem, del Festival Internacional de Cinema de les Persones Grans de Barcelona. Què significa per vostè rebre aquest reconeixement?
3: Home, tots els premis els agraeixes molt. I més gent com jo, que no hem treballat específicament per al premi. Mai hem esperat un premi. Hem jugat amb la gent, tenim una trajectòria, però no hem pensat mai en un premi. I quan hi pensen i te'l donen a tu, home, un és de sorpresa, l'altre, esclar, et fa molta gràcia, et fa molta il·lusió, i de vegades també una mica de vergonya, perquè penses, segur que hi ha gent que el deu mereixer més que jo, però bueno, un dia o un altre te'l donen a tu, no? Però bueno, molt il·lusionat. Fa molta il·lusió rebre un premi. El que sempre pretenc jo, i això ho deia el Woody Allen, el que passa amb els premis, que no ens facin perdre la perspectiva, que no sigui un final de res. És un premi per tirar endavant i per continuar. Però és clar, imagina que em donen un premi i se m'acaba la carrera. Quin desastre, no?
2: Vostè té 77 anys, ara.
3: Sí.
2: Precisament aquest festival va girar al voltant de les persones grans,
3: sí,
2: de Barcelona. El seu director, Alfredo Cohen, assegura que fer-nos gran és el millor que ens pot passar a la vida. No sé si comparteix aquesta mirada.
3: No, és veritat. Fer-nos gran és el millor que ens pot passar a la vida, perquè si no te'n fas estàs perdut, no? Però sí que és veritat, i és molt bonic que hi hagi com un cert reconeixement a que continues estant a la història, que la vida encara té un valor per tu i que la il·lusió per viure, per fer un projecte, per tirar endavant, encara hi és, no? I aleshores la gent gran, que moltes vegades queda raconada, és veritat, que hi hagi gent que creï aquest premi per una gent que hem treballat tota la vida, més o menys en cert, però que hem treballat tota la vida, és clar. És molt bonic i és molt d'agrair. Per mi, que ja tinc una certa edat, i per tu, que no tens cap edat, que ets una nena, no? Però és bonic que sàpigues que tindrem futur.
2: M'agrada aquesta idea. Sí que li volia preguntar si en algun moment de la seva carrera va veure el fet de fer-se gran com una amenaça.
3: No, perquè... com ho diré? No, jo no em veig que em faci gran...
2: Això és bo, l'esperit.
3: No, jo no m'hi veig, perquè esclar, estic fent el que sempre he fet. La gent em recordarà de l'Estranya Parella, o em recordarà amb el Capri, amb la Mari Sant Pere. Esclar, he fet el que sempre he fet, no? Ara aquesta televisió, ara aquest obra de teatre, ara aquesta pel·lícula, o ara aquest doblatge d'això. Aleshores, clar, com que sempre he fet això, no m'he trobat mai que diguessis, ai, ara fa 3 mesos que no faig res. Procuro que això no passi, perquè sí que és veritat que a la teva edat, quan et poden passar mesos que no facis res, la gent es pensi que ja no hi ets. I aleshores procuro sempre ser-hi. Quan em van dir de fer una entrevista aquí amb tu, dic, i tant.
2: I encantadíssims.
3: No diré que no. Tot i que resulta que ens coneixíem de quan ell era una nena i jo era un jovenet.
2: Sí, és veritat, un bon record familiar. A veure, quina creu que és la clau per fer un humor que travessi totes les generacions i en un moment, en un món tan canviant... en el que, clar, estem aprenent,
3: sí,
2: i estem coneixent corrents molt,
3: sí,
2: molts nous.
3: I que hi ha uns canvis tremendos, no? Esclar, jo mantinc una mica la meva manera de fer, perquè també és veritat que una mica, d'alguna manera, els meus mestres són aquells que han creat escola, no de l'humor, no de l'acudit, no del xiste, sinó d'un personatge que li passa allò.

0: el Woody Allen, la gran creació de Woody Allen és aquell personatge, el Capri, la gran creació del Capri és aquell personatge, el Charlot, el Cantinflas. L'humor basat en la persona és aquell que no té edat, diguéssim. Passi el que passi, passi el que passi, si vas corrents i rellisques, fa gràcia. Passi el que, hi hagi intel·ligència artificial o no. Sí. O passi el que passi si has de fer cua allà i algú se't cola, fa riure. Aquella pel·lícula del Woody Allen, de l'Annie Hall, que estan allà fent cua per un cine i el darrere està explicant la pel·lícula. Clar, aquestes coses que et passen, o vas al metge i el metge no troba res. I penses, lo malament que em trobo, ja, aquest home no em troba res. Vull dir que quan és una persona el que li passa allò, és quan realment fa gràcia. I és igual que hi hagi intel·ligència artificial, o que hi hagi política, o que hi hagi algú que s'ha emportat joies a casa seva.
1: Ho deixem així.
0: Ho deixem així.
1: A veure, m'agradaria fer una petita parada, que ara vostè també ho mencionava, a l'estranya parella.
2: Home, me des con la cuchara en la cara te la vas a ganar, idiota.
3: Esto no es una cuchara.
2: Lo que sea.
3: Això és un cullerot. Pues...
2: Como me des con el cucharote en la cara, te la ganas dos veces. Siéntate ya.
3: Ay. Bueno, me siento, pero me traes de polleguera.
2: ¿Qué hablas ahora?
3: Que me hace salir de la polleguera. Oh. Apa, té. Ve tú.
2: ¿De dónde voy yo con él?
1: Joan, quan parlem de la seva trajectòria, és inevitable també parlar de Paco Morán. De fet, l'Estranya parella ha estat l'obra amb més èxit, podríem dir, 2.100 actuacions.
0: Sí, moltes.
1: És una barbaritat. Què tenia aquella parella artística, creu vostè, que feia que quan eren a l'escenari el públic sentís que estava veient una amistat real?
0: Sí, probablement, sempre diem que podríem analitzar què va passar amb aquella estranya parella que va ser un moviment ciutadà, ens va venir a veure, però tot Catalunya, no la gent que va al teatre, no, i la gent que no anava al teatre, va ser com extraordinari. Hi havia diversos factors. El Paco era un gran actor, era un gran actor, però còmicament era boníssim, però molt bo. Esclar, jo era molt jove i n'estava aprenent, com aquell que diu, i tampoc no era dolent. I aleshores aquesta creació de tots dos va lligar molt. També és veritat que socialment, en aquell moment, hi havia un actor que sempre havia parlat en castellà i un actor que sempre havia parlat en català. Aquesta unió en aquest país nostre, tan d'aquesta manera, també va tenir molta influència. Érem realment una estranya parella, posats a dalt d'escena, però no érem dos actors a l'uso, no? Érem dos actors realment molt bons tots dos.
1: Era més important el que els separava o el que els unia?
0: No, el Paco i jo érem tan diferents. Jo sempre deia, Paco, jo li deia, Paco, si jo fuera una mujer, serías el único hombre con quien no me casaría. Perquè eren molt diferents, el Paco i jo, molt. Però ens vam apreciar molt, ens estimàvem molt. Acceptàvem molt la manera de ser. El Paco també era un home amb un cert caràcter i era una figura, venia de ser una gran figura. I jo era tot el contrari, no? Era més tranquil, més normal. Però ens vam arribar a estimar molt, molt, moltíssim, moltíssim. Durant 13 anys... vam fer la vida conjunta, com aquell que diu, els meus nanos veien més el Paco Morán, el tiet Paco, que li deien que la meva dona, com aquell que diu, no? Però va ser una època molt maca i que vam agrair molt. El Paco era molt generós i la gent va ser molt generosa també amb nosaltres.
1: La tornaria a fer?
0: Amb el Paco, sí. Amb el Paco, amb els ulls tancats.
1: Amb el Paco, eh?
0: Amb el Paco.
1: Ja no s'atreviria a entrar en una aventura que pogués...
0: Vam intentar, no era el mateix. No era el mateix. Aquell joc i aquella generositat que tenia a dalt d'escena i aquell sentit de l'humor i aquell entregar-se al públic, els actors, normalment els actors bons i tots els actors, procuren molt per la seva actuació. Aquesta generositat de no preocupar-se de la teva actuació, sinó de servir un moment extraordinari a la gent, això costa molt de trobar.
1: Clar, a vegades també, i més ara també penso en les xarxes socials, estem tan pendents de la imatge que donem.
0: Sí, esclar.
1: Que fa inevitable el fet de no poder estar com tan concentrat o tan dins d'aquell paper.
0: No? Esclar, estàs molt preocupat, hi ha moltes coses que et preocupen o que et pressionen, no? I surts a escena i vas...

0: pressionat. Jo sempre procuro, abans de començar la funció, i avui com em passarà avui, em passa demà i demà passat, aïllar-me, no estar per les pressions, i sortir a escena i, vinga, donar-ho tot a la gent. La gent és molt generosa, i riuen, i em aplaudeixen, i ens ho passem, i em fan riure a mi,
1: Clar, que això és una cosa que l'Estranya Parella també es veia molt, que el riure sobre l'escenari, inclús entre vostè i Paco, sí, a vegades era difícil de contenir.
0: Sí, perquè, esclar, ho vivíem tant, ell i jo, que qualsevol cosa que passés en escena era motiu perquè juguéssim aquella escena amb allò que havia passat, no? Se n'anava la llum, o se n'anava el so. Què te passa? Estàs sordo? No, és que no té oigo, perquè m'he quedat mudo, no sé. Jugàvem a tot.
1: Els humoristes, tinc la sensació que a vegades se'ls pressuposa que han de portar sempre l'alegria i el riure, sí, allà on siguin, fora també de l'escena. No sé si després de tants anys encara sent aquesta motxilla de responsabilitat en el seu dia a dia, fora de l'escena.
0: Bé, jo sóc una persona bastant normal. Vull dir que no sóc un actor que fa funció i després a casa seva fa una altra història. Jo sempre dic que les funcions que jo faig són funcions que m'han de poder passar a mi. A mi, i a tu, i a aquella senyora, i a aquell senyor del públic. I aleshores això ja fa que siguem més junts. Si jo tinc que fer una funció d'en Shakespeare, per dir-te alguna cosa, no? I penso que allò que li passa a aquell senyor, a l'Otelo, que vol matar la Desdemona i tot allò, a casa meva no passa. Si no passa a casa meva, no ho puc fer jo, allò.
1: Clar, i això és el que realment omple de veritat, podríem dir, sí, el que passa a l'escena, perquè això ens pot passar a tots.
0: Sí, no, ha de ser que ens pugui passar, tant a la senyora Maria, que està a la tercera fila, com al senyor Josep, que està a la 18, ens ha de poder passar. Si ens passa, jo ara hi ha un moment a l'auca del senyor.
1: Sí, ara en parlarem.
0: Espera, hi ha un moment que explico una anècdota que em va passar amb el tren. Clar, el tren en aquestes situacions, amb la Renfe...
1: Exacte.
0: Bueno, esclar, és que li ha passat a tothom, allò. Mm-hmm. I és un holgorio tremendo, però tremendo. Però explico que em passen a mi, però que li ha passat a aquell senyor o a aquella senyora. Mm-hmm. I, esclar, això fa que siguem molt propers, no?
1: Clar.
0: Que fem una funció molt junts. Jo saber dir que faig la funció amb el Paco Morán, jo i el públic.
1: Molt bé.
0: El públic és el gran protagonista.
1: Ara li volia preguntar precisament, ara en parlava, per l'auca del senyor Pere, d'on surt la necessitat de fer aquesta obra i també d'utilitzar l'auca com a gènere?
0: Mira, bé, va tot una mica lligat, no? Acabem de fer un sogre de lloguer, amb un èxit extraordinari, sí, realment extraordinari, gairebé no com l'Estranya Pareja, perquè va durar molts anys i les obres ara no duren tant, no? Però bueno, acabes de fer aquesta funció i ja ens proposen fer-la la temporada que ve, per Nadal, els Nadals, estarem una altra vegada al teatre. Però, esclar, d'ara, de febrer, que vam acabar, a Nadal és molt de temps.
1: No pot quedar-se a casa, clar, sense fer res.
0: No, perquè és clar, si la gent em demana. I la veritat és que em demanen a tot arreu, no? Sempre estan molt contents de qui vagi. Doncs fem una funció que la puguem fer per tot arreu, que sigui per tot tipus de públics, i aleshores, bueno, és clar, per no buscar un monòleg, però buscar una obra de teatre que surti la sogra i el net, i llavors ja és molt complicat, no? I aleshores, bueno, doncs fem una auca que expliqui la vida. Perquè amb una auca, esclar, amb un rodolí t'expliques 10 anys. I li va passar això, això, això i allò. I 10 anys. I llavors, esclar, són vinyetes de rodolins que expliquen el que m'ha passat al llarg de la vida. I m'ha passat de tot, eh? I m'han passat coses... De vegades a mi se m'escapa el riure. De vegades veig de dir a la senyora de primera fila, no em facis riure. No em facis riure perquè se me'n va el paper.
1: Que tampoc necessita molt paper perquè és el que diu. També és una mica el que la seva manera de ser,
0: clar,
1: que és molt similar dins i fora,
0: sí,
1: de l'escenari. És l'espectacle més personal que ha fet? Em consta que no t'he comptabilitzat els espectacles que ha fet.
0: Així, ja, la feina que tindríem.
1: Ja ha perdut el compte. Amb els anys crec que ha aconseguit una cosa difícil, que és que la gent el conegui.
0: Sí.
1: És un privilegi o també té una part complicada?
0: No, és un privilegi. És un privilegi, el que passa és que sí, hi ha una certa pressió. Jo si sóc una mica referent, em veig obligat a actuar d'una manera bona, per dir-ho d'alguna manera, no? Jo no puc fer zagaiades. jo em veig obligat, per respecte a tota la gent que em segueix, a ser el Joan Pere sempre. No puc ser el que són ara, no? Polítics o... Haig de ser d'aquesta manera. Això crea una certa pressió. Jo em veig obligat, fins i tot a arreglar-me d'una certa manera. Jo no puc anar de qualsevol manera. Jo no puc... Jo em dec molt... Tinc molt de respecte a tota aquesta gent que m'admira i que fa tants anys, tant de temps. Perquè, esclar, la teva iaia segur que em coneix, segur.
1: Sí, sí, segur. A casa ja li dic
0: jo que sí. I la
1: teva mare,
0: també. La teva tieta, els teus germans. I llavors, esclar, tinc un públic tan ampli que em veig obligat a fer-ho el màxim de bé que pugui, tant a la vida real com a dalt d'un escenari.
1: Sí, no m'equivoco i no vaig mal... encaminada, crec que amb vostè col·lecciona figuretes de pessebre.
0: Sí, no és que col·leccioni. Jo, no, les definicions no són mai massa bones, no col·lecciono. El que passa és que des de que jo tinc record de 3 o 4 o 5 anys, a casa meva anàvem a la Fira dels Pessebres, cada any.
1: Sí.
0: I cada any compràvem una figureta.
1: Santa Llúcia.
0: Santa Llúcia. I cada any compràvem una figureta. Esclar, això jo tenia 3, 4, 5, 10 anys, 15, a 20, a 20 i pico de cases, continues comprant la figureta, comencen a venir els nens, criatures, compres la figureta, i esclar, llavors, cada figureta, aquest sóc jo, aquest és l'avi Pere, aquest és l'avi Feliu, aquest és el nen 4, aquest és el 2, les netes, ara les netes, i esclar, no és que les col·leccioni, però m'he anat omplint de figuretes, però això és per una llarga vida, i perquè d'alguna manera comprem aquella figura que d'alguna manera s'assembli una mica a la gent que hi ha. I és maco, és maco.
1: Ha fet pastorets?
0: Sí, jo vaig néixer amb els pastorets. Jo 5 anys, 4 anys, 3 anys ja feia pastorets. Els pastorets eren una meravella, era un espectacle meravellós, és meravellós. És el teatre que té música, canten, ballen, hi ha decorats, hi ha llum, hi ha dimonis, hi ha àngels. Era un espectacle, imagina't, jo, jovenet, petit, de 4 o 5 anys, i de cop i volta veus aquell espectacle i quedes meravellat. I llavors ja quedes pel teatre per tota la vida. I esperes, i vas al teatre i esperes que s'aixequi aquell taló a poc, i que surtin d'allà dintre els dimonis i els àngels, no? I jo vaig néixer a pastorets i de vegades dic, de vegades semblo un pastoret. Estic fent el sogre de lloguer o estic fent ara l'auca del senyor Pere i començo amb un tros dels pastorets.
1: Ah, mira.
0: Però sense adonar-me'n. No és que estigués ni escrit.
1: Ja li neix.
0: Però esclar, van posar parla Déu amb mi, parla Déu amb mi, esclar, i un vent, i tant de vent. Jo me'n recordo que començava amb els pastorets dient com xiula l'huracà, i jo surto com xiula, i dic, ai, mare Déu, ara no surt això.
1: Clar, no sé si l'auca del senyor Pere és una manera com de... Alguns ho podríem llegir com... Vull fer un recull de la meva vida per després ja separar-me dels escenaris.
0: No.
1: Clar, m'ha fet un spoiler dient que per Nadal tornarien
0: sí,
1: amb el sogre de lloguer, per tant entenc que això no és cap punt i final.
0: No, això és una funció. És una funció, després ja veurem les que faré. Però és clar, em queden per fer. Anem a suposar la meva vida, no? Em queden per fer les del geriàtric, les de la funerària, les de que quan m'enterrin, de quan van... Imagina't si me'n queden encara per fer.
1: O sigui que això ja té una llista, de totes les coses pendents.
0: No, bueno, era una funció més, que a més va molt bé perquè la podrem portar per tot arreu. És una funció molt bonica, és una funció que et permet gaudir de tot. Recito, cantem, recito versos que la gent se sap de memòria, la gent recita amb mi. I ens ho passem la merda, i se m'escapa el riure, i em passen això, em passa allò, em passa l'altre.
1: De fet, és una obra que podem veure fins al 28 de juny,
0: sí.
1: És a dir, que queda
0: aquí,
1: res, aquest cap de setmana.
0: Sí, aquest cap de setmana.
1: Però la idea és després tornar a engegar-la.
0: Bueno, saps què passa? Després tenim la sogra de lloguer, després del sogra de lloguer ja m'estan escrivint una comèdia per després, que serà ja l'any, no sé ni quin any sóc,
1: 28
0: ja no. Però aquesta funció és tan bonica que la podrem fer sempre que vulguem.
1: Això ens agrada,
0: sí,
1: perquè sempre... clar, imagino que molta gent s'haurà quedat amb les ganes.
0: Sí, perquè hem fet com una pinzellada per portar-la per tot Catalunya. La portarem per tot Catalunya, ja tenim molts bolos, en diuen, no?
1: Sí.
0: Però és aquella funció que la podrem fer sempre, a qualsevol moment. ara tenim 15 dies que no hi ha res aquí, llavors m'hi posaran, o m'ho faran fer aquí o m'ho faran fer allà, perquè és un bombó de funció, i la gent se passa molt bé, molt bé, molt bé.

0: Doncs nosaltres ens quedem amb aquesta idea, estaríem molta estona més aquí conversant
1: amb
0: vostè. No, no, a mi també, la veritat, és l'efecte professional que tenim, que ens agrada parlar, per això fem el que fem, no? Però moltíssimes gràcies per venir aquí a La Brúixola, per acompanyar-nos, per estar amb nosaltres i per aquest humor i tendresa que sempre trasllada a tots els espectadors.
1: Vull que la gent sigui feliç. Jo, si la gent és feliç, jo també sóc feliç. Si la gent riu, jo també ric. I això és com un tresoret que tenim, no? I ofereixo això que tinc. Ho ofereixo.
0: I un gran oferiment que rebem amb els braços oberts.
1: Moltes gràcies.
0: Senyor Joan Pere, moltes gràcies. Molt bona tarda.
1: Moltes gràcies.

0: I a aquesta hora el que volem fer a la brúixola és saludar el Pau García. Pau, què tal? Molt bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda.
0: A veure, ara feia dies que no teníem per aquí, ens has parlat d'oficis durant la temporada, però avui crec que tenim una secció una mica diferent.
1: Doncs sí, perquè avui no parlem d'un ofici en concret, sinó del futur d'aquests oficis. I és que fa unes setmanes els estudiants de segon de batxillerat ens vam examinar, ja m'incloc aquí, a la selectivitat. Va ser doncs, un procés una mica difícil fins a arribar, però doncs, és un aspecte que hem comentat i del que tractarem avui. Nosaltres hem comentat que l'estiu de segon de batxillerat és el millor de tots els estius.
0: Això diuen, sí, sí. Jo he de dir que també, en el meu cas, crec que sí que va ser un dels millors. El Joan sempre ho repeteix molt. Marcos...
2: Jo haig de dir que és un mite, eh?
0: Tu creus que és un mite?
2: Jo crec que és un mite perquè després vindran estius, o venen estius, sí, us ho asseguro que la mar de meravellosos millor que el de segon de batxillerat a primera de carrera. De fet, els 4 anys de carrera... Ostres, jo sí que...
0: Aquells estius, no?
2: Sí. I els 4 anys de carrera.
0: I els anys.
2: Els anys d'universitat sí que són.
1: I vosaltres us en recordeu una mica del que vau viure aquell estiu?
0: Sí, jo sí.
2: Jo me'l vaig passar treballant.
0: Ostres.
2: Jo me'l vaig passar treballant per fer una mica de...
0: Coixí.
2: De guardiola, de coixí per la carrera, per la universitat.
1: I volia preguntar també, hi havia memes a les xarxes sobre la selectivitat?
0: Sobre la selectivitat jo crec que sempre n'hi ha hagut des que fem més ús de les xarxes.
1: Doncs
2: jo ara haig de trencar la màgia, o sigui, no havia xarxes jo vaig fer la selectivitat.
1: No, però jo ho deia perquè aquest any, com altres anys, s'ha viralitzat moltíssim un vídeo amb aquest àudio. És una música que, pels que haguem fet la selectivitat aquest any, doncs sí, sempre la recordarem, perquè ens queda amb el nom de FP de jardineria. O sigui, explico això. Va sortir un vídeo viral en el que, doncs, si no aprovaves la selectivitat, doncs sempre n'hi havia l'opció de fer un FP de jardineria. I llavors, sempre, en tots aquests vídeos, doncs han estat acompanyats d'aquesta música, que la veritat és que és bastant agradable. I llavors, doncs, se't passa bastant el temps doncs, més ràpid.
0: Sí.
1: I aquests dies que són més estressants, doncs, van bé per distreure's una mica.
0: Tot un art, la jardineria, he de dir, eh? O sigui, no em
2: sembla...
0: Sí,
2: tot un ofici, no fer broma.
0: No gens fàcil, la veritat. A veure, tornem al tema.
1: Sí, tornem al tema d'avui, que és l'estiu, que doncs és el millor moment, perquè ja has acabat aquesta etapa, perquè es pot descansar de la pressió viscuda durant aquests mesos seguits, i cadascú ho fa d'una manera diferent. I és que avui us porto quatre testimonis amb diferents plans per aquest estiu.
0: A veure.
1: El primer és el Víctor Sierra, que doncs s'ho prendrà amb calma, però sobretot disfrutant.
3: Más o menos lo que llevo haciendo hasta ahora. Voy a estar quedando con amigos, voy a ir de viaje con mi familia, iremos a Ámsterdam. En general voy a, pues eso, socializar así un poco en general, estaré en llamada con ellos también, hemos estado ahí un montón. Mañana mismo voy a, por ejemplo, un sushi con ellos y mira, aprovechando, por ejemplo, hoy he hecho el bono cultural joven ya por la mañana, pues mira, a ver si con el de esto también, pues yo qué sé, leeré más libros, tengo algunos libros que me quedan por leer, de hecho tengo bastantes, estaré probablemente leyendo, aunque nunca me acabo poniendo, pero bueno. Y en general eso, de descubrir cosas nuevas y divertirme.
2: Família, viatges, amics, hobbies...
0: Lectura...
1: Sí, sí.
0: El gran pla de l'estiu, la lectura, que llavors sempre costa, eh? Sempre dius...
2: El llibre pendent, eh? El llibre pendent de tot l'any, el que arrossegues durant tot l'any, dius sí, per l'estiu. I l'estiu passa ràpid i...
0: Queda pendent.
2: I queda pendent pel
0: Nadal.
2: Sí.
1: Però també hi ha qui decideix doncs, pujar una mica les revolucions i no pararà en tot l'estiu. Viatjant, treballant o estant amb la família. Aquesta situació doncs, me l'explicava la Sara Humbert.
4: Després de fer la CL ja tocava gaudir una miqueta de la vida, no? I jo personalment aquest estiu me'n vaig a Interra el dia 26 a fer la

0: que en general tots els joves fem i disfrutar una miqueta i gaudir sobretot del tema cultura, de visitar nous països i després tornar i de fer de monitora en uns campaments de lleure. I finalment, bueno, vaig a visitar a l'agost a la meva família que tinc a Portugal i ja està, i després començarà uni.
1: I a part de tot el que farà, tant l'Interrail com treballar com a monitora, com estar amb la família, vull destacar la primera frase que ha dit, que és tornar a tenir vida. O sigui, em sembla això fabulós. I com bé ha dit la Sara, doncs és molt comú entre la gent de la nostra edat fer l'Interrail per Europa, un viatge doncs, a diferents
0: Sí.
1: països que porta doncs, molta preparació darrere perquè doncs, ha d'estar tot molt gestionat mesos abans de marxar. O sigui, jo veia amb els meus companys que ja s'ha encarregat això, ja, saps? Era com, verifica això perquè aquest hotel, perquè, saps? Eren tot gestions. Doncs l'Albert Valls també m'explicava doncs, que viurà aquest estiu doncs, aquells irrepetibles entre Interrail i festivals.
2: Doncs jo aquest estiu, després d'acabar la activitat on hem passat molt estrès, m'aniré amb els amics a fer l'Interrail, on començarem a Amsterdam, passarem per Berlín, Budapest i Praga. I després anirem al Festival Ultra, que es veu que és una locura. A més, després amb la família tinc diversos viatges, un a Tenerife i després me'n vaig als Estats Units durant 2 setmanes d'agost. Ens mereixem un descans després de la selectivitat.
3: Mare meva.
4: Un gran descans,
3: Un
4: eh?
3: descans que
4: Uah.
3: agafa amb
4: Has
3: unes
4: estat un gran
3: ganes.
4: descans
3: Mare
4: de tots els temps que ha
3: meva.
4: fet. A mi no em surten les setmanes de vacances.
3: És que jo crec que
4: D'estiu per fer
3: després...
4: tantes coses, com deia.
3: Clar, al setembre estarà preparat per entrar a la universitat. Ho farà un descans de
1: Home,
3: l'estiu.
1: no. Jo conec l'Albert Valls, que li diem el vell, el Valls, perdó. El Valls. I és d'aquests que no es cansen.
3: No es cansa, eh?
1: No. O sigui, avui està en un festival i demà pot estar estudiant. O sigui, no té això d'aquest problema.
3: Molt bé,
1: No, no,
3: escolta.
1: no.
4: Doncs, tot terreny.
3: Que duri sempre aquesta
4: Sí.
3: energia. A veure, i tens algú més, eh, també?
1: Sí, i per últim tenim aquells que treballem, també m'incloc aquí, durant l'estiu, perquè doncs, ho fem, doncs, mira, bàsicament perquè ens agrada i jo crec que també perquè la nostra manera de calmar la ment després de tants mesos d'estudi doncs, és treballar d'allò que ens apassiona. I així m'ho explicava doncs, el seu estiu, la Marlàs.
5: Hola, sóc la Mar i el meu estiu arriba després d'una etapa que ha estat bastant intensa. He acabat segon de batxillerat i he fet la selectivitat, que ha estat un dels moments amb més pressió que he viscut. Així que ara tinc moltes ganes de canviar una mica el ritme i començar a fer coses diferents. En el meu cas, l'estiu serà sobretot de feina. Treballaré en un casal com a monitora de vela, de 9 a 5 de la tarda, i estaré amb nens i nenes d'entre 7 a 15 anys. Els ensenyaré com funciona un vaixell, les seves parts, els diferents rumbs i les nocions bàsiques de navegació. Fem 4 activitats per dia, com caiac, paddle surf, teoria i tallers, o navegar amb diferents tipus de vaixell, com el pico i el hobbycat. Crec que és una manera molt bona de començar aquesta etapa després de batxillerat, ja que després de passar tants mesos fent exàmens i estudiant a casa, agraeixo poder passar els dies a l'aire lliure i fent activitats al mar.
3: Monitora de vela, eh? I
1: Sí.
3: encara, jo li vull preguntar si encara
4: Són
3: té
4: de les
3: plaça, sí?
4: feines... Sí, no.
3: Mare
4: Sí,
3: meva.
4: són de les
1: Us
4: feines
1: apuntar.
4: envejoses, eh? Sí,
3: Sí.
4: és treballar durant l'estiu, sí, però...
3: I que has de dominar, també, eh? També t'has hagut de formar o has hagut de
1: Sí.
3: dominar, o sigui, has
1: Bé,
3: de dominar
1: com a
3: això.
1: totes les feines, però sí que és veritat que aquesta és, o sigui, és especial en quant a que has de dominar, i a més, estàs amb nens, que és
3: Clar,
1: una
3: que tens gent a
1: responsabilitat.
3: càrrec.
4: Sí.
1: Sí, que sí. Però, vaja, tenim uns estius bastant diversos tots.
3: Sí, són estius molt diferents, però una cosa que m'ha també cridat l'atenció és que tots, o crec que gairebé tots, parlaven de la selectivitat com aquest moment de nervis i de pressió i, per
4: Sí.
3: tant, doncs, necessiten aquest descans que...
4: Desfogar-se després.
3: Sí, potser per això, eh? Pensem que és...
4: Descomprimir.
3: Sí, i això penso que potser és el que ens fa pensar que alguns diguem que és el millor estiu de la
1: Potser.
3: nostra vida. Potser perquè venim d'un període d'estrès tan alt que el fet de després poder relaxar-se és el que fa, doncs, encara augmenta més, no? La manera de veure l'estiu.
1: Fixa't que jo, ara deies això dels nervis, de la selectivitat, jo crec que els nervis es passen durant el batxillerat, perquè veus que no acaba, veus que tots són exàmens. Jo vaig fer aquest any la selectivitat i la veritat és que no estava nerviós. Era com, vaig a fer un examen doncs, com un
4: Sí.
1: mes. Però sí que és veritat que això que a mi és el que més doncs, m'estressava i m'agobiava era el moment fins a arribar, o sigui, el segon de batxillerat.
4: El pensar contínuament, arribarà a la
1: Sí,
4: selectivitat, arribarà a la selectivitat. I també perquè el
1: totalment.
4: batxillerat, la nota, és a dir, és molt important la
1: Ah,
4: nota de batxillerat per fer la mitja després.
1: és
4: Vull
1: més
4: dir que al
1: important que
4: final
1: la
4: és més
1: selectivitat.
4: correcte, és més important treure bona nota a primer i segon, que potser, mira, si et va malament aquell dia de la selectivitat, doncs
1: no passa res.
4: No passarà res.
3: Doncs, Pau, nosaltres et volem agrair que, tot i aquesta pressió del batxillerat, hagis estat aquesta temporada aquí amb nosaltres.
1: Moltes
3: Així que molt bon estiu, gaudeix-lo molt, tu també, que t'ho mereixes. I això, ens veiem la temporada vinent. Que vagi molt bé, una abraçada.
1: Que vagi bé, adéu.
6: La brúixola amb Lola Sorribas.
7: En un mundo donde millones de personas necesitan ayuda, un gesto tuyo puede cambiar su destino por partida doble. Si ya marcas la casilla de la Iglesia, marca también la X solidaria y duplica tu impacto. Sin pagar más, ni que te devuelvan menos. Haz un gesto legendario y marca la casilla 106 de Fines Sociales. Ya disponible en tu declaración de la renta.
8: Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
3: Hem parlat de teatre, després ens anirem cap a la música, però abans ja tenim aquí amb nosaltres el Juan Torres. Juan, què tal? Molt bona tarda.
9: Bona tarda, com esteu?
3: Bé, amb ganes de vacances...
4: Amb moltes ganes de vacances, sí, encara queden.
3: Encara queden, però crec que tu ja comences a preparar el terreny.
9: Sí, és molt curiós que em diguis això, perquè justament la temàtica d'aquesta secció són pel·lis de vacances, pel·lis d'estiu, i us he portat tres propostes diferents per tres tipus de vacances diferents.
4: Per obrir boca, Lola.
9: Exacte.
3: Exacte, m'agrada, m'agrada. A veure.
9: Doncs, si voleu, comencem per la primera. És si us agrada més l'estil de doncs, fer turisme europeu, tema cultural... Jo us proposo per obrir boca una pel·lícula de l'any 53, dirigida per William Wyler, y es Vacaciones en Roma.

0: doncs, protagonitzada per l'Audrey Hepburn i el Gregory Peck. L'Audrey, en probablement una de les pel·lis on surt més guapa de la història.
1: És que ho és tant.
0: És que és... I a més fa de princesa, vull dir, què més pots demanar? Mm-hmm. I el Gregory Peck, que té una planta increïble, més comparat amb els europeus de l'època, sí. De cop era un tio de 2 metres, ben vestit, amb un traje increïble, plantat allà al mig... I és una pel·li que té aquesta, com aquesta idea d'estiu, de turisme, de passejar... I és que la història ens explica la vida de l'Audrey Hepburn, que és una princesa d'un país europeu per determinar, de centre europeu per determinar. Sí. Sabem que parla anglès, això sí, no sabem res més, que està a Roma, doncs, en una visita d'aquestes que fan polítiques, i té com moltes coses al cap, ha de fer una roda de premsa el dia següent, ha de fer diverses coses, tal, i té com un atac d'ansietat i s'escapa del Palau de Roma i acaba mig grogui perquè s'ha hagut de medicar en una plaça de Roma, i aquí apareix el Gregory Peck, que Gregory Peck és justament un periodista que ve a cobrir alguna història d'aquest estiu per vendre l'exclusiva. I llavors ell, que és un cavaller, la porta a casa seva veient que no es troba gaire bé, no passa absolutament res, i el dia següent decideixen passar un dia junts, doncs, fent turisme per Roma i fent una mica d'això, de turisme. Què passa? Que tota aquesta relació es basa en una mentida, perquè primer l'Audrey no vol dir que és una princesa, perquè ella el que vol tenir és una vida normal i que ningú la reconegui, però el Gregory Peck ha vist els diaris aquell dia i s'ha adonat que té a casa a la princesa Anne. Llavors es crea com una doble capa de mentida en la que ella només vol tenir un dia normal i ella el que vol fer és vendre l'exclusiva. De fet, contracta un fotògraf i el que vol és tenir, no sé si romàntica, però un tipus d'escapada amb ella i vendre l'exclusiva i així guanyar-se uns calés. Què passa? Doncs que no sabem si l'amor o l'amistat o el desig o el que sigui
1: s'acaba
0: imposant. I llavors, doncs, han de negar-se aquesta doble intenció. I al final, és una pel·lícula de 53, no passa res si fem spoilers, al final és molt guai perquè els dos se n'adonen que l'altre ho sabia, no? Perquè al final, evidentment, la princesa torna a Palau i fa la roda de premsa i entre el públic assistent i els periodistes es troba el Gregory Peck. I llavors ella diu que el que més valora és l'amistat entre pobles, igual que l'amistat entre les persones, com volem dir. I llavors ell respon...
2: No hi ha història d'amor.
0: I ell respon dient que, evidentment, és superimportant i que ell també valora moltíssim l'amistat entre les persones. Clar, tothom es queda flipant, perquè què està dient
1: no
0: aquest periodista?
1: De què va?
0: Imagineu-vos que vosaltres pregunteu això a una roda de premsa, us quedaríem mirant encara de què és això. I, finalment, quan ella trenca el protocol i va donar-li la mà a cadascun dels periodistes, el fotògraf li entrega les fotos com dient... Ara ja no... Això és teu, no pateixis, això queda entre nosaltres i quedarà una bonica història d'amor. I és una pel·li superdivertida, a més, molt valenta, perquè a l'època es fa fer tot en exteriors. Vull dir, gravar en exteriors a l'any 53 no és cosa fàcil, i menys a Roma, que sabem quin tipus de ciutat és, caòtica, sí. Et pot passar una moto per davant i tal. I fa una visió de Roma molt guai, perquè, clar, no és la Roma que estem acostumats ara, que plena de turistes o més massificada, és una Roma doncs de l'any 53 amb...
2: Que convida a anar-hi.
0: Convida a anar-hi, però perquè és com la gent... Bueno, nosaltres que vivim a Barcelona ho sabem, que també ja existeix la Barcelona aquesta massificada del centre i tal, però també existeix la Barcelona d'un dia d'octubre a les 6 de la tarda, que no té res a veure amb el 23 d'agost.
2: Sí, sí.
0: I llavors és aquesta Roma antiga que té aquest altre encant diferent, que és encara com més màgica, si ja Roma era màgica en el seu moment, o sigui, ara mateix, imagineu-vos en el seu moment, no? Mm-hmm.
1: Deies que tenies propostes per estius de diversa mena.
0: Sí.
1: Aquest és el primer...
0: Aquest és la primera, el turisme europeu...
1: Sí.
0: No sé si us fa el pes.
1: A mi sí.
2: Roma sempre fa el pes.
0: Sí, no?
2: Roma sempre fa el pes.
0: Doncs voleu que passem a la següent?
1: Vinga.
0: La següent és un tipus d'estiu que ja és... Va ser el meu estiu durant molts anys, que és marxar al poble amb els amics i fer això d'excursions i tal. Té més a veure amb la innocència.
2: Turisme rural.
0: Alguna cosa així, però més des de la innocència. Sí. Llavors, és una pel·li de l'any 87, dirigida per Rob Reiner, i estic parlant de Stand By Me.

0: està basada en una novel·la de Stephen King. Que ja
1: sabem... sorprèn molt que sigui Stephen King.
0: Sí, ja l'he portat alguna vegada a la secció,
2: sí,
0: i realment té aquest universo King on tot passa a Castle Rock i tal, però realment sí que no és una pel·li on hi hagi...
1: Que t'ho diria, no, que d'entrada no creuries
0: no
1: que està
0: fantasia.
1: Basada en una novel·la de Stephen King.
0: Sí, sí, no hi ha fantasia, no és It, tot no. I que realment és el mateix poble, segons el nom, però explica la història de quatre xavals, cadascun diferent, i que... volen, tot això està narrat des del futur, un dels protagonistes ho explica dient que un dels seus amics s'ha mort i recorda aquesta història. I la història és un dia, un estiu, quan tenien 12-13 anys, que es van enterar que hi havia un cadàver a les afores del poble, i llavors ells decideixen fer aquesta excursió per veure un cadàver. Vull dir, que realment és una cosa molt infantil en el sentit que no se n'adonen que al final arriben i el que ja és un cadàver, vull dir que no és, és exactament el que s'esperaven, però alhora els sorprèn, no? I és una mica la pèrdua de la innocència en aquestes edats, i alhora també el que a mi m'agrada molt d'aquesta pel·lícula i que a mi em transmet molt estiu és que qualsevol cosa era una aventura, no en el sentit de veure un cadàver, però de sortir del poble i fer una acampada...
1: Agafar la bicicleta era una aventura.
0: Era una aventura, vull dir, jo quan l'estava veient, perquè evidentment l'he tornat a veure, i jo pensava, això... té molt a veure amb l'Odissea d'Homer, però és una odissea a 10 quilòmetres de casa teva. Vull dir, quan ets petit, 10 quilòmetres és Ítaca. Vull dir, és el mar Mediterrani.
1: Totalment.
0: I el gos del veí es converteix en un monstre i tal. Llavors, és superguai veure aquesta pel·li de com la visió dels nens canvia absolutament i com el viatge és l'important i no tant al final, perquè al final el que es troben és exactament el que tothom sabia que es trobarien, però que alhora... ells, com que són nens, no se n'adonen del que vol dir trobar-se un cadàver, no? I parla molt de l'amistat i de l'amistat entre diferents tipus de persones, perquè al final tu els veus que són gent, pues, nens molt normals, que cadascú té les seves coses, però que són amics entre ells, tot i ser molt diferents els uns amb els altres, i al final, l'últim moment, quan comença a parlar del que ha sigut d'ells... te n'adones que doncs, un ha acabat a la presó, l'altre ha acabat mort, l'altre ha acabat fent no sé què, altra cosa, i dius, ostres, segurament aquestes persones no serien amigues ara mateix, però en aquell moment, i ell ho escriu, i l'última frase del Rob Reiner és aquesta, diu, nunca he vuelto a tener amigos como esos. Perquè en aquell moment tot és tan fort, que l'amistat és tan forta, que qualsevol aventura, qualsevol cosa amb els teus amics és el millor plan que et pots imaginar a la història. I a mi em recorda moltíssim aquesta sensació d'estiu d'anar-te'n, jo què sé, a banyar al riu o al poble del costat o a fer qualsevol cosa, d'agafar la bicicleta, com deies tu, Marcos, que ja era una aventura, no era una odissea. I evidentment jo em sento molt identificat amb aquest estiu.

0: perquè va ser el meu estiu, sobretot perquè jo era de muntanya, i llavors això estava bastant muntanya, i els paisatges i tot era molt, molt això de tenir la teva caseta en un arbre o en una guarida amb els amics, totes sí. aquestes coses.
1: La via del tren.
0: La via del tren, veus, així, aquí ja m'ho... Aquí no. Jo em vaig saltar allò de les vies dels trens, però sí, i el cadàver també, absolutament. Però la sensació d'amistat en aquell moment, jo crec que en aquesta pel·li està molt ben... molt ben feta, i en part és gràcies al Rob Reiner, que és un director espectacular, que va fer, entre altres coses, La princesa prometida. Llavors sap crear aquest jo com ho diríem, doncs aquest món a part, no? Aquest món dels nens, on La princesa prometida era aquest món de fantasia, i en aquesta és l'amistat de quan ets petit. Mm-hmm.
2: Tu, Marcos, sí que l'havies vista aquesta.
1: Jo l'havia vista, sí. Ara m'han entrat ganes de tornar-la a veure perquè hi ha coses que no recordo. Estic intentant recordar, perquè també tenia un planter d'actors que després van fer més o menys carrera. Mm-hmm. Recordo el Kiefer Sutherland, que fa de dolent, mm-hmm. és a dir, de dolent, molt entre cometes, perquè estan els bons, que són ells, els protes, i després estan els malotes del poble...
0: Que són els germans grans.
1: Correcte. Que està el Kiefer Sutherland. I després, no sé, el Corey... Havia un actor
0: que va... Està John Cusack, que també fa del germà d'un dels protagonistes. I està River Phoenix, també, si no m'equivoco.
1: Ah, aquest.
0: I no sé, ara no caig en alguna altra, però sí, sí, està ple d'actors que després van...
1: De nens prodigi de l'època. Que alguns van fer fortuna, d'altres no tant.
0: Però sí, sí, la veritat és que està molt ben actuada per ser nens, eh? Una passada.
2: Molt bé. No sé si l'última també va en la mateixa direcció, és un estil diferent...
0: Té a veure una mica, perquè també és una cosa infantil, però és... jo no vaig tenir la sort, però la gent que se n'anava d'acampaments, doncs aquesta és un record pel vostre estiu, perquè estem parlant d'una pel·lícula de l'any de l'any 2012, dirigida per Wes Anderson, i és Moonrise Kingdom. Aquesta pel·lícula és una pel·lícula 100% Wes Anderson i, per tant, recomanada des d'aquí, on, evidentment, els protagonistes són els nens, però està tractat d'una forma molt adulta, no? Ens explica la història del Sam i la Susie, que són nens que... El Sam és un nen orfe que està en un campament d'estiu dels scouts, i la Susie és una nena de la mateixa edat problemàtica, i llavors decideixen escapar-se de casa junts per, doncs, viure, perquè al final ella, a casa, la Susie, té problemes perquè és una nena molt entremaliada, i ell és un nen al que ningú estima perquè és un nen rarito. Llavors el que fan realment és juntar-se a les seves rareses, acceptar-se i doncs decidir estar junts. En comparació a això, estan els adults, que surt el Bruce Willis, surt el Bill Murray, Tilda Swinton, que són tot el contrari, sembla que siguin els nens d'aquesta història, perquè tots tenen una vida més o menys normal. El que passa és que tots amaguen coses, amaguen la seva personalitat, amaguen el que realment els agrada, d'alguna forma s'han invertit els papers, no? I tot això passa mentre hi ha una aventura, que és que estan buscant aquests nens, la resta de la gent del campament, els pares de la Susie, els de serveis socials... El policia, que és el Bruce Willis, que em sembla que està molt ben escollit, perquè si fos una pel·lícula protagonitzada per adults, podria ser perfectament una pel·lícula de Bruce Willis, una pel·lícula d'aventures, d'acció... Però no, està protagonitzada pels nens, i el Bruce Willis el que fa és el contrapunt, precisament el que fa és donar aquest home... És un home adult que es comporta com un nen, no? Llavors aquesta inversió de papers és espectacular. I alhora parla, doncs, d'aquest punt de la teva joventut o adolescència on estàs trobant-te tu mateix, no saps exactament com encaixa la teva personalitat, comences a relacionar-te amb altres persones i llavors has de, doncs, comences a tenir com estigmes socials, d'això no ho puc dir davant d'aquí, això no puc... I en canvi el Sam i la Susie, que són els protagonistes, són exactament genuïns tota l'estona, i per això són tan guais i tan atraients com a protagonistes, perquè no s'amaguen res. Vull dir, ella no deixa de ser rara i ell no deixa de ser raro. Simplement són raros plegats i llavors es complementen superbé. La banda sonora que estem escoltant és espectacular, la fotografia és espectacular, Bill Murray surt i és espectacular, i és una de les pel·lis que a mi més m'agraden de... i l'Edward Norton també surt, és una de les pel·lis que més m'agraden de Wes Anderson, tot i que no sigui Gran Hotel Budapest o French Dispatch, no? I jo la recomano sempre, i si l'heu vist segur que us han entrat ganes de tornar-la a veure, i si no l'heu vist espero que després d'això us hagin entrat ganes.
2: És bona, de fet m'agrada el contrapunt que comentaves entre el que s'espera dels adults i dels nens i una mica la que està invertida, no?
0: Absolutament.
2: Aquest paper. Doncs ens quedem amb els títols.

0: Els d'avui el repassem: Vacaciones en Roma, Stand by Me i Moonrise Kingdom, per obrir boca a l'estiu. La setmana vinent més, per això, Juan.
1: I millor.
0: Encara no marxes de vacances.
1: Encara no.
0: Que vagi molt bé, bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana.
2: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola, a Onda Cero Catalunya.
0: Doncs tanquem la setmana, tanquem aquest divendres de Brúixola amb la música de la Marta Lozano. Marta, què tal? Molt bona tarda.
3: Bona tarda. Sembla que vingui a cantar, ara, o de parlar del meu disc, no?
0: És veritat, totalment, totalment. A ritme de Marta Lozano, però és així. A veure, com sempre, tenim tres propostes d'agenda musical que, Marcos, hem de veure perquè la Marta a vegades fa full i em porta totes amb entrades,
4: sí.
0: Sol passar poques vegades,
3: sí.
0: I de vegades doncs no hi ha res. Llavors veurem quina disponibilitat tenim.
4: Marta, jo confio que portis alguna entrada.
3: No vull ser jo... Bueno, ara veurem.
4: Vinga.
3: No dic res, però aviam. Si us sembla, començarem parlant d'Alejandro Sanz,
0: home,
3: Lola, que sé que t'agrada molt.
0: M'encanta.
3: Perquè actuarà aquest dissabte 27, és a dir, demà mateix, al RCD Stadium de Cornellà, dins de la seva gira I Ara Què, que té només, bueno, no sé jo, una única parada prevista a Catalunya. I

0: no sé si a tu que t'agrada tant Alejandro Sanz tens entrades i penses anar-hi o no.
1: Mira, jo crec que he volgut fer una mica peron perquè crec que és el cantant que he vist més vegades, no sé, tres cops o així, i aquí, Almeria, bueno, diversos llocs, llavors he pensat, bueno, he de dir que m'agrada moltíssim, però l'últim disc no és un disc que jo hagi seguit.
0: Vale.
1: No dic que no m'agradi, perquè és que no l'he estat seguint. Llavors, això sí que em sembla interessant, el fet de que sigui a l'RCD Stadium, perquè sí. No hi he estat mai, em va sorprendre una mica, perquè ell sempre ha fet Palau Sant Jordi. Però bé, a veure què tal.
0: Per canviar una miqueta, no? I sí. El que deies tu, que potser no seguissis aquest disc, però sí que és cert que combinarà, diu ell, els grans èxits
1: segur,
0: que han marcat
1: segur.
0: La seva trajectòria. Gairebé 40 anys que porta aquest home de carrera musical,
1: increïble.
0: Increïble.
2: Sembla que va començar fa 3 dies.
0: Sí.
2: No, perquè mai, no, sempre ha estat present en el món, en el panorama musical, sempre ha estat present i és això que... 40 anys, ja porta 4 dècades.
0: Encara no ha arribat, però segur que farà també una gira, alguna especial o alguna cosa així quan hi arribi.
1: Aquella
0: hi
1: anirem.
0: Aquella sí, no? Doncs bé, pels interessats i interessades, dir-vos que el concert començarà a les 10 i bé, doncs escoltarem aquestes cançons de I ara què, que és el disc que va estrenar al novembre de 2025, i el que deu de les entrades queden, però queden les cares, no? Que són les VIP i les que són com a la part davantera de la pista.
1: D'acord.
2: I no tenim d'aquestes, no, Marta?
0: Home, si vols, pots comprar, si algú està interessat, interessada, està a temps. Però és això, queden, però poquetes i molt seleccionades.
1: Sí, molt bé. Què més tenim?
0: Doncs ara hem de parlar de Los Manolos i Gypsy Kings, perquè actuaran conjuntament el pròxim dimarts al Poble Espanyol de Barcelona dins del Barts Festival. Oh,

0: El concert començarà a 9:15 i reunirà aquestes dues formacions històriques, podríem dir, de la rumba catalana i la rumba flamenca. La cita, com us deia, forma part de la programació del Bards Festival, que és un cicle d'estiu que aposta doncs, per aquests concerts dobles i també per la combinació d'artistes locals i internacionals en un mateix escenari. I, bones notícies, queden entrades.
1: Los Manolos segurament farà també 4 dècades o més sobre els escenaris, segur. Igual que Alejandro Sanz, però s'ha de dir que mentre que Alejandro Sanz té un munt de discos, Los Manolos fa 4 dècades que viuen...
2: dels èxits.
1: D'aquesta cançó. Dels, bueno, en, plural, potser és més agosarat i tot. No, no, simplement era això, que molt bé, eh? Però,
0: sí,
1: enhorabona, fantàstic. Trobar la cançó... Per la qual passa de la història.
0: No? Sí, alguna així coneguda de... Ella tiene el poder, Barcelona poderosa, no? Que canten també.
1: Això no és Peret?
0: Però també la versionen. Sí, és que he estat buscant músiques i dic, bueno, com van versionant, igual que la versionen els Beatles, doncs versionen qualsevol cosa.
1: Ja, però bueno, sí. Festa, vinga, acceptem sí. Que si fas un disc de versions, també és un disc teu... Sí, nou,
0: és
1: flamant.
2: Sí. Bueno, una manera més d'arribar a la gent. Sí, sí.
0: Sí, doncs bé,

Aquesta és la proposta, el que dèiem, pel dia 30, que queden entrades, i ara parlem d'un altre artista que també actuarà al Festival Barts, en aquesta ocasió el 2 de juliol, per presentar el seu nou disc. Estem parlant

0: I en realitat, això li dic a la Lola directament, perquè nosaltres vam ser de les primeres a sentir aquestes noves cançons en directe, en un showcase que va organitzar Europa FM a Barcelona. I bé, aquesta cançó és molt especial, que es diu Papi, posa-la al disc, i li expliquem a tothom...
1: Expliquem.
0: Realment, quan estava el Joan Dausà sobre l'escenari, va estar explicant que aquest tema li va composar a una de les seves filles, no? I van dir com, va, papa, l'has de posar al disc, tal, i deia, ostres, una cosa que va començar com una broma, no? I volen que la posi a l'àlbum. I bé, per això es diu Papi, posa-la al disc, i acaben cantant com, posa-la al disc, que saps que et falta un hit, no?
1: Sí.
0: Com per completar-ho.
2: Ai, quina història més bonica.
1: Sí, no? Sí. I a més, en diré més. Va més enllà, Marcos, perquè es veu que aquesta cançó, ell té dos filles,
2: sí.
1: I aquesta és per la Julieta, que és la segona filla.
2: D'acord.
1: La primera, que ara no recordo.
0: Crec que es diu Valentina.
1: Valentina,
0: exacte. Quan acaba la cançó diu Valentina, diu, porta l'ukelele.
1: Exacte. A la Valentina ja li havia fet una cançó feia temps. Mm-hmm. I aquest amor de pare de, escolta, que no hi hagi diferència entre un fill
2: sí,
1: i l'altre.
2: Sí, sí, clar.
1: Clar, ja li deien, escolta, has de fer una segona per la Julieta. Però què va passar? Que després la va portar als productors i va estar tan orgullós de la cançó, diu, és que crec que aquesta cançó realment serà un hit, i llavors encara quedarà malament la Valentina perquè la seva cançó no va tenir tant...
2: No va tenir tanta repercussió.
1: Tanta repercussió. I és per això que al final també diu el nom de la Valentina, i així doncs acaba compensant amb les dues... amb les dues filles.
0: Efectivament, a sobre faré un petit apunt, és que aquesta cançó la canta amb el Mamaduixa.
1: Sí.
0: Per tant, és una col·laboració que el que va començar com una broma, podríem dir gairebé, doncs pot ser tot un hit per aquest estiu.
1: Sí, molt d'estiu, una cançó molt fresca, sí. O sigui que sí, sí, apunta maneres,
0: sí,
1: la
0: sí,
1: veritat.
0: Sens dubte.
1: A veure, quan encara hi ha entrades?
0: No, pel Joan Dausà
1: no n'hi ha, eh?
0: No, hem començat per això, les cares que estaven disponibles per Alejandro Sanz, després teníem també Los Manolos i Gypsy Kings, que també n'hi ha disponibles, però per Joan Dausà ja no hi queden.
1: És molt curiós, ell mateix ho diu i ho reconeix, que creu que ha format una família, perquè allà on va, tanca. Jo recordo quan va anar al Vista Alegre de Madrid, que jo hi vaig anar, estava tot, i inclús hi havia un Barça-Madrid en aquell moment, al
2: sí,
1: Bernabéu,
2: sí.
1: Vull dir que... I està tot, sempre penja les entrades d'esgotat.
2: Sí, té seguidors molt fidels, sí, el Joan Dausà.
0: Sí. D'agrair, i tant. Doncs bé, aquesta era una mica l'agenda musical i ara passem una mica a l'actualitat, a
1: Vinga.
0: Les notícies. Anem a... Bueno, comencem parlant entre... És una cosa una mica mig-mig, eh? Actualitat i agenda, perquè parlem dels concerts de la festa del Tour de França. Macaulay Culkin.

0: Bé, hi ha moltes activitats programades al voltant d'aquest tret de sortida del tour, però ens centrarem en les músiques. La primera és el concert dels que estem escoltant, la Dilla Russa, que comença, bé, en pocs minuts, podríem dir, a la plaça de la Catedral. Marcos, jo crec que a tu t'agrada la Dilla Russa, em sona?
1: A mi la Dilla Russa m'agrada, sí.
0: Sí, oi? Sí, sí, sí, em sonava que sí. Doncs
1: sí, mira. Sí, és així, molt de l'estil també, que no, veig que no, crec que no vindran els d'Ojete Calor, de Mocatriz,
0: sí,
1: que també val molt en l'estil de la Dilla Russa. Té Macaulay Culkin, que és un gran hit, podríem dir el gran hit que tenen. I tenen després una altra, que és la del... ja t'ho diré, la del Cotxe Fantástico, la de, sí, la de Kit, i ja no sé com continua, però... però és la del Cotxe Fantástico.
0: Sí, sí,
1: reconeixible. Oients, reconeixible totalment.
0: Sin
1: I és
0: dubte.
1: Un grup per passar l'estona. Jo crec que és molt de festa major i al final el que pretén fer l'Ajuntament de Barcelona una mica amb aquests actes també, no? És molt de Barcelona i de gaudir de l'aire lliure i tots en família i fer un riure a la plaça de la Catedral.
0: Doncs sí, és la primera proposta.
1: Que va rebre el papa, això com canvia,
0: sí,
1: eh? Rep el papa fa unes setmanes i ara la Dilla Russa. Clar.
0: Doncs sí, i no són els únics, eh? Perquè unes hores més tard, quan acabin el primer concert, també estarà la banda Saxeni. I bé, demà dissabte no parà de música, al torn de Doctor Prats, 31 Fam, mm-hmm, Joan Garriga i DJ Trapella. I també el diumenge estaran Su, Sidoní, Mercabanda i Boom Boom Fighters.
1: Per tant, hi ha per tots els gustos,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, sí, sí, i un cap de setmana realment que està ple de música i, com deies, per tots els gustos i tothom que tingui una estoneta pot escoltar música en directe.
2: Jo m'apunto a Doctor Prats i a 31 Fam demà.
0: Doncs mira, apunta perquè els shows es repartiran entre la plaça de la Catedral i la plaça Margarita de Xirgo a Montjuïc.
2: Molt
0: per
2: bé.
0: Tant, tenim les dues ubicacions disponibles. Sí, sí.
2: A més, això és gratuït.
0: Sí, clar, perquè com és així, clar, com deia el Marcos, no? Una mica festa popular.
1: Sí, no?
0: Doncs aprofiten i ho fan, doncs això, en espais públics, podríem dir.
2: Perfecte. Molt bé.
0: Bé, doncs aquesta és el que dèiem, no? Una notícia barrejada a actualitat i

0: No sé si esteu al tant, però sí que és cert que el Dani Martín de tant en tant té algun problema o alguna polèmica, la veritat. Doncs el que ha passat ara va ser en el seu concert a Còrdoba, que el, bé, una nena d'11 anys li va demanar pujar a l'escenari i ell li va respondre això que sentirem i ara ho acabem de comentar.
1: Luego subes al escenario, luego, ¿vale? Tú quieres ya, pero es que las cosas no pueden ser cuando tú digas. Estás muy mal educada. Ahora, es que te crees que te subes en brazos de alguien, pones eso y ya haces lo que quieras, ¿o qué? ¿Qué te crees que soy yo, un pelele? Cuando yo diga, subirás, ¿de acuerdo? Muy bien. Un aplauso.
0: Doncs bé, un aplauso, però que no ha fet molta gràcia
2: així d'entrada, així d'entrada no...
3: Jo crec que la primera part la podríem prendre amb un to humorístic. Ara, quan diu lo d'ets una maleducada, aquí sí que ja no.
0: Clar, clar, és aquesta paraula, el que ha provocat
2: molta
0: crítica.
2: Sí, després el to, clar, jo ho he interpretat com que està fent broma, ironia, cinisme, però... No sé si és el millor moment, és el, no, una nena d'11 anys davant dels pares, tu pots estalviar, saps el que et vull dir? Que tu pots pensar que, ets, que ell pot pensar que és una mala educada, que quan si la nena diu vull pujar a l'escenari, ha de pujar sí o sí, perquè si no fa una rebequeria, però tu pots estalviar, perquè al final et guanyes la vida de cara al públic, has d'agradar a tothom.
3: Clar. I estàs acostumat segur a que et diguin vull pujar a l'escenari. Segur que tens, has hagut de pensar altres maneres de dir que no. Per tant, bé.
2: Sí, perquè al principi sembla que li explica que no pot pujar ara perquè està en ple... Que seria totalment comprensible.
3: Sí,
2: això és lògic,
3: sí, la primera part.
2: És, mira, estic treballant, ara no és el moment per pujar a l'escenari. Després, quan acabem el concert, puges, ens fem fotos...
0: Bueno, fem un incís perquè realment sí que està pujant gent a cantar a l'escenari. Per tant, és com que hi ha molta gent que vol pujar. En aquest cas, la nena no volia pujar, pobreta, és que us acabo d'explicar, no volia cantar, volia donar-li un treball que havia fet a l'escola, dedicat a ell. Clar, això ho ha explicat la seva mare, perquè realment s'ha creat tant de rebombori que el Dani Martín ha donat explicacions a les seves xarxes dient que tot ho va dir com en un to humorístic, no? Dèiem, les paraules potser no van ser les millors. Però fins i tot la mare de la nena s'ha pronunciat i ha dit això, no? Que ella només volia lliurar-li una feineta que havia fet al col·le i bé, que entenia que no la fes pujar, però que les paraules utilitzades no li van semblar les més adequades.
3: Molt bé.
2: Sabem si al final va pujar... Bueno, com ha quedat la història? No
0: és
2: va pujar,
0: això,
2: ni...
0: ell ha fet aquest vídeo a xarxes doncs, demanant disculpes si algú seria...
2: Ara seria molt bonic també, o sigui, un retrobament amb aquesta nena que fes un vídeo de com li lliura el treball de l'escola.
3: Jo la convidava al propi concert.
2: Martín, clar, jo crec que ara falta aquest vídeo de retrobament...
0: Que seria 100% màrqueting, eh? Però...
2: No, totalment, totalment, és a dir, sí. Tot fals.
3: Però
2: i cartró pedra, però...
0: Sí, un gest, no?
2: Un gest,
0: la nena.
2: Sí.
0: La dona diu que la seva filla que no es va sentir ofesa, que realment ja li va fer il·lusió només que li parlés a ella i que la veiés amb el cartell, no? Però clar, els adults diuen, home, no li diguis maleducada, la pobra nena, no? Bé, doncs aquesta és la polèmica. El Dani Martín ha dit que mai de la vida criticaria o insultaria una nena d'11 anys, però bé, tenim aquestes dues versions, no? Que ho feia amb to humorístic i d'altres que no...
2: I que una nena d'11 anys potser no, acaba, no entén aquest to humorístic.
0: Ironia, no l'entenen, no?
2: Potser no l'agafa del tot, eh?
0: Sí, sí. Però bueno, doncs aquesta és una mica la polèmica que ens hem trobat aquesta setmana. I ara canviem bastant de tema, perquè aquest cap de setmana BTS actuarà per primera vegada a Espanya amb dos concerts al Riáter Metropolitano de Madrid.

0: Doncs bé, aquesta nit i demà la gira Arigang Tour farà parada a Madrid i les entrades es van exhaurir fa temps. Normal, si tenim en compte que el K-pop és, bé, cada cop té més seguidors a tot arreu i, a més, és la primera vegada, com us deia, que venen a Espanya. Per aquesta gira, el grup ha apostat per un escenari circular, d'aquests que són de 360 graus, situat, doncs això, just al centre de l'estadi, que, bé, al final és una proposta que resulta més immersiva i que permet una millor visibilitat des de qualsevol punt del recinte, no? Com aquelles entrades de visibilitat reduïda, doncs sí, en aquest cas tothom els pot veure.
1: Doncs aquesta és...

0: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
1: 2 de 9, futbol i molt més a Onda Cero Catalunya.
0: La brúixola de Radio Estadio amb Albert Arranz.
1: Hola, hola, molt bon vespre a tothom. Sí, nova edició de la brúixola de Radio Estadio Catalunya, la d'aquest divendres 26 de juny de 2026. Fins les 10 clavades manarà el futbol i hi haurà molt més a les emissores d'Onda Cero Catalunya amb el treball de la redacció d'esports d'aquesta casa, capitanejats per l'Alfredo Martínez, amb el Víctor Lozano, el José Agustín Gómez i el Víctor Llucià a la redacció i producció i amb el gran Isma de la Parra al capdavant del control tècnic. Comencem, entrem en matèria.
0: Si t'agraden la ràdio i el futbol, la brúixola de Radio Estadio, a Onda Cero Catalunya, amb Albert.

0: Fa un minutet i 20 segons de dos quarts, hora magnífica amb la realització musical de l'Isma de la Parra per fer 5 cèntims de l'actualitat futbolera del dia que ens deixa el transcendental Espanya-Uruguai a Guadalajara, l'estat de Jalisco, a les 2 de la propera matinada hora nostra, des de la 1 al Radioestadio d'Onda Cero, amb el primer lloc de grup en joc. Víctor Llucià, molt bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda, Albert. Si és el partit d'aquesta última jornada del grup A, qui és el duel estrella entre les dues seleccions, les que a priori estaven eren candidates a liderar-lo, però amb el que no comptava cap de les dues era amb l'empat davant Cap Verd, que fa una mica trastocar els plans. Per a la selecció espanyola, els comptes són molt clars. Si guanya, si aconsegueix una victòria, serà líder de grup. Si empata, molt possiblement també, però si iguala contra la selecció celeste, haurà d'estar pendent de si Cap Verd goleja o no a l'Aràbia Saudita. En l'altre enfrontament del grup, que també es disputa a la mateixa hora, el seleccionador espanyol Luis de la Fuente té clar amb quina intenció sortirà a la gespa de Guadalajara al seu equip.
2: Creo que sé que en el fútbol solo sé jugar en mi vida, solo sé vivir cada día para ganar. Y nosotros solo pensamos en sacar nuestros partidos adelante. O sea, no haríamos nunca, no sabría hacerlo, el plantear un partido de manera rácana para pensando en que me interesa ganar, perder o empatar. No tengo ni idea. Yo lo único que sé que en el fútbol solo sé jugar en mi vida, solo sé vivir cada día para ganar. Para ganar y para ganar, para ser mejor. Es lo único que entiendo de la vida.
1: Ha parlat també Luis de la Fuente de la selecció de l'Uruguai, 4 cops campiona del món, i també de l'11 inicial, perquè les inclusions l'altre dia de Pedro Porro, d'Àlex Baena, de Lamine Yamal i de Dani Olmo van funcionar. Per tant, en principi no s'hauria de tocar el que funciona, però mai se sap.
2: Pues que es un equipo que nos va a exigir mucho y además en unas circunstancias que ellos obviamente

0: todavía van a tener que dar otro paso más adelante, porque se están jugando nosotros muchísimo y ellos también. Pero, y en cualquier caso, vamos a intentar llevar la iniciativa a nosotros. Evidentemente, no invita la actuación del otro día de los jugadores, no invita a hacer cambios, pero es verdad que también los que salieron, yo estoy muy contento con su comportamiento y su rendimiento, porque desde la confianza que tengo en ellos, sé que cualquiera que salga lo va a hacer bien. Veremos esta... Yo ya sé el equipo que va a jugar.
1: Ah, encara nosaltres no, eh? No. Abans per una miqueta és prop de la una, no? Sortirà l'alineació de la selecció espanyola. D'altra banda, Luis de la Fuente es va desfer en elogis amb l'entrenador de la seva, de la selecció rival d'avui d'Espanya, de la selecció sud-americana, de Marcelo Bielsa.
0: Yo he sido y soy un gran admirador de Marcelo Bielsa. Le he seguido mucho su trayectoria. Cuando estuvo de entrenador en Athletic, yo estuve 18 meses en el paro y estuve... cuatro, cinco, seis meses yendo a Lezama a ver todos los entrenamientos de Marcelo. Tengo todos los entrenamientos grabados de durante todo ese tiempo.
1: Hi ha hagut intercanvi de floretes, perquè també ha estat recíproc les floretes que li ha tirat Luis de la Fuente, perquè Marcelo Bielsa també ha respost a aquestes paraules del seleccionador espanyol.
2: Lo que ha demostrado de la Fuente como entrenador, me parece que el fútbol que ha conseguido con España, que es exquisito, todo el abanico de aspectos que tiene su gestión al frente de la selección española son relevantes a través de la selección española, es admirable.
1: Està contra les cordes, l'Uruguai de Marcelo Bielsa, qui molt probablement no li servirà l'empat perquè tindrà 3 punts i diferència de gols 0. Ja és millor que alguna de les terceres, però no crec que sigui suficient. En qualsevol cas, no pot especular l'equip uruguaià. Ha empatat els dos partits, el de l'altre dia davant 2-2, va quedar 2-2 davant Cap Verd. No sé què és pitjor, si quedar 0-0 contra Cap Verd o que et marqui 2 gols la selecció africana, una selecció celeste que hi ha un bon incendi muntat, ha explicat Albert a ESPN, ha explicat ESPN que s'ha produït una reunió dels 4 capitans de Fede Valverde, de Sergio Rochet, de Manuel Ugarte i de Rodrigo Bentancur amb Marcelo Bielsa perquè no estan d'acord ni amb el plantejament del partit i ells volen un jugar en bloc baix, jugar al contraatac i tampoc estan d'acord amb els entrenaments que diuen que són massa exigents, que els hi provoquen lesions. Així que déu-n'hi-do la que tenen muntada al vestidor de la selecció uruguaiana. Les possibles combinacions, a veure, qui acabi primer, qui acabi com a líder de grup, es veurà les cares amb Àustria o amb Algèria. Una d'aquestes dues seleccions acabarà segona en el grup de l'Argentina. I què passaria si acaba segona la selecció espanyola? Doncs que el primer encreuament, el de setzens de final, seria contra l'Argentina de Leo Messi. No estaria gens malament aquest enfrontament, no. Però... a priori, no te la vols creuar de primeres. I si Espanya és tercera, doncs ja hauria d'esperar per acabar confirmant un possible rival. I per últim, relacionat amb el partit, estem ja anunciats per aquest divendres pluges acompanyades de tempestes elèctriques sobre l'estadi de Guadalajara entre les 4 de la tarda i les 10 de la nit. A veure, el partit és a les 6, és a dir, està... En tot el mig a l'hora local. Podrien arribar a caure fins a 30 litres per metre quadrat, així que haurem d'estar pendents del temps a partir de, com has dit, a partir de la 1 de la matinada al Radio Estadio amb l'Edu García i tot el seu equip.

0: Si t'agraden la ràdio i el futbol, la brúixola de Radio Estadio, a Onda Cero Catalunya, amb Albert Arran.
1: Avui serem tres i qui us parla, però de moment en tinc un, Rafa Jiménez Vaca, revista Panenca, hola. No, el Rafa no. José Manuel Jiménez, Onda Cero Sevilla, hola. Tampoc. Víctor Llucià, hola. Tampoc. Què posem, música? Doncs, en fi, deixeu-me que us expliqui que tenim una mala notícia relacionada amb el món del futbol que acabem de conèixer i amb qui ens podem solidaritzar, perquè es tracta d'un bon tio. El president d'honor del Sevilla acaba de fer públic que ha estat diagnosticat amb càncer de colon. Estem parlant de Joaquín Caparrós, l'exentrenador i estimadíssim a Hispalis i especialment al Sánchez Pizjuán, i que a través d'un comunicat el club de Nervión acaba d'expressar tot el suport dels seus familiars, amics i del sevillisme en general, ja que es troba sotmès al pertinent tractament mèdic. El Sevilla vol igualment desitjar-li una ràpida recuperació, per la que sens dubte el Joaquín tirarà de la seva casta i del seu coratge habituals i l'encoratja a no rendir-se, per suposat que el Joaquín Caparrós és estimadíssim arreu i que presentarà batalla. Rafa Jiménez Vaca, revista Panenca, hola, bona nit.
2: Hola, bona nit.
1: Què tal? Va sobre coca de la barbella o no a casa del Jiménez Vaca?
2: No, això acaba ràpida, la
1: sí?
2: Coca...
1: A mi m'ha quedat tàper, sí. Ja et dic ara, De la Llardons ha quedat tàper. Sí, no sé si això és una lluança cap a la de Llardons o no. La de fruita no ha sobrat ni les raspes, però de la de Llardons ha quedat un bon tàper, ja t'ho dic ara, amb el cafè en llet estem mullant pels matins.
2: La de Llardons encara aguanta més. La de Briós és que s'ha d'acabar ràpid.
1: S'ha d'acabar
2: no aguanta,
1: ràpid,
2: però sí. Llardons sí que té recorregut.
1: Sí que és veritat. Però bueno, en fi, ja han passat els petards, que és l'única cosa que jo fulminaria d'aquesta festa, que probablement perdria tota la seva gràcia, però que a mi noi, no me n'ha fet mai. No sé si tu ets petardero o no ets petardero.
2: Bueno, amb els nens sí que fem una mica, però no...
1: No, però els nens no molesten, aquestes piuletes, com es diuen, piuletes o com es diuen les que es llencen a la terra?
2: Les bombetes,
1: no? Bombetes, això, les bombetes no molesten, les molesten són les dels grans.
2: Sí.
1: Que ja tenen panxa i no tenen cabell, aquestes són les que molesten. Sí. Escolta, el Jiménez Vaca té prevista ja la data de vacances o encara no?
2: Ah, sí, el 26 de juliol.
1: 26 de juliol te'n vas?
2: Queda poquet.
1: Ostres, ja quasi s'hauran acabat les meves, tu.
2: Sí, tu ja les fas, o què?
1: No, el 10 de juliol marxo jo. Hauré consumit la meitat quan te'n vagis tu. Cap a on vas, si es pot saber?
2: Doncs a Sardenya, allà cap a les Itàlies.
1: Oh, jo vaig estar fa 26 anys rodons. Meravellosa illa. Sí. Ara, no has estat mai?
2: Molt bé. Sí, és la cinquena vegada que
1: anem. Ah, bueno, ets un veterà. Aleshores sabràs que no s'ha d'agafar mai hotel a Costa Esmeralda. Sempre fora de Costa Esmeralda i tu vas a dins a passar el dia i tornes a sortir, perquè si no et claven, que és una cosa tremenda,
2: Sí, la part nord és molt cara,
1: Bueno.
2: Això ja vam pagar la novetat el primer any, després ja saps on has d'anar.
1: Exacte. Escolta, entrem una mica en matèria. El Jiménez Vaca com aguantarà? Veurà el partit a l'Espanya-Uruguai o no?
2: Sí, home, i tant. A més que a mi el tema del Mundial sempre és un tema que m'encanta, veure Mundials, i quan són així en horari que no és l'europeu, diguéssim, el fet de poder estar una hora una mica intempestiva allà veient un partit de futbol... Sempre ho recordes, no?, amb carinyo, no?, sobretot quan eres petit i veies, no sé, me'n recordo del Mundial de Mèxic, no?, amb aquell partit de l'Espanya-Dinamarca, mític del Butragueño, et queda com el record aquell d'estar veient un partit en hora que no és l'habitual, no?, i sí, encara que sigui un partit de la primera fase, que no és un partit decisiu, perquè jo crec que, bueno, al final està en joc ser primer o segon, o fins i tot tercer, no sé, com em vagi la cosa. Però bueno, sempre s'ha d'estar pendent del Mundial i jo, el partit d'Espanya, no m'has perdut mai.
1: Jo tinc molta por al descans, també t'ho he dit ara, T'ho he de dir ara, perquè, escolta'm, el descans ens agafarà que seran les 3 menys quart de la nit, Vull dir, ojo
2: un cabell. Tinc el dubte d'anar a dormir i aixecar-me o ja ara del tirón. Perquè si hagués un partit a les 12 em quedaria segur, però clar, no havent cap partit a les 12 o a les 11, dius, ostres, aquestes dues hores no sé si aguantaré, però bueno, no... Tu què faràs? Et quedes directe o dorms?
1: No, no, no, no. Jo em quedaré directe i tiraré de cafè. No sé si el Llucià no sé si aguantarà fins a les dues o no, sí, no? Sí, bueno, t'han d'obrir el micro, perquè si no ho tenim una mica fumut, eh? Sí, si no ho tenim una mica fumut, però jo hauré de tirar de cafè probablement, perquè jo sóc dels que a les 11:30 començo a no ser persona, havent sopat, eh? Clar, pensa que aquí pleguem a les 10 i entre que arribem a casa 11:50 de la nit. Tot això, com comprendràs, t'ho estic explicant perquè estem fent tot el possible per trobar comunicació amb l'altre contertuli, que és el José Manuel Jiménez de Onda Cero Sevilla, però no, hi ha vegades que la tecnologia... No, és que suena fantàsticament bé. Ja, noi.

0: A la brúixola de Radio Estadio, la pròrroga.
1: S'ha entretingut el partit entre França i Noruega, eh? S'havien avançat amb dos gols de Dembélé els francesos i han retallat ara distàncies Theo Hasgard, el jugador del Glasgow Rangers, per posar el 2-1 al minut 21 de la primera meitat. I sí, comencem la pròrroga, la brúixola de Ràdio Estàdio Catalunya, i que ens deixa aquest divendres 26 de juny al marge del futbol, Víctor?
2: Tenim actualitat en clau mercat de fitxatges als equips catalans de bàsquet. El Joventut de Badalona ha anunciat la marxa de Cameron Hunt, que ja ha signat amb l'Unicaja de Màlaga. El Kitsanàs Manresa ha renovat el base de 34 anys Ferran Bassas per a les dues properes temporades. I una altra renovació, el Força Lleida, la de Miquel Sanz, que també ha signat fins al 2028. En handbol, el Barça ja coneix els seus rivals a la renovada Lliga de Campions de la temporada vinent, de la que està defensant títol. Els equips estaran dividits en 6 grups de 4 i els de Carlos Ortega comparteixen el grup E amb el Montpellier francès, el Dinamo de Bucarest romanès i l'Arhus danès. I un últim apunt, en natació, el Lagarenc